0: Hi ha novel·les que semblen escrites per ser adaptades una i una altra vegada al cinema. Com si la història contingués quelcom d'inacabable que cada generació ha de tornar a intentar resoldre. El carter sempre truca dues vegades, de James Cain, publicada el 1934, és d'aquelles obres. Quan Bob Refelson va rodar-la el 1981 amb Jack Nicholson i Jessica Lange, ja hi havia hagut una versió francesa al 39, una d'italiana al 43, la de Luchino Visconti, que va ajudar a redefinir el neorealisme italià, i una d'americana al 46 amb John Garfield i Lana Turner. La versió de Refelson era, per tant, la quarta. El que la feia diferent de les anteriors era que per primera vegada ningú no li havia de retre comptes als censors. I en va prendre bona nota.
1: A drifter, looking for something.
2: Tell me something, Nick. Just a question. What would you pay a guy?
3: $8, room, board, and you say you like my wife's cooking.
2: Your wife, huh?
1: A woman, ready for anything.
0: James Cain va escriure El carter sempre truca dues vegades al 1934 i va vendre els drets gairebé immediatament, però la indústria nord-americana va trigar 12 anys a adaptar-la perquè el Codi Hays, el codi de censura que regulava el cinema de Hollywood, no acceptava la mescla d'adulteri, d'assassinat i de luxúria que Cain havia construït sense cap mena de disculpa moral. Quan la versió americana del 46 finalment va arribar als cinemes, el codi havia obligat a polir tant i tant la història que el que va quedar era respectable, però molt domesticat. Lana Turner vestia de blanc immaculat com un símbol involuntari de la innocència que el personatge de Cora no tenia en absolut. I les escenes de sexe es donaven per suposades, però mai no es veien. La versió de Refelson del 1981 va arribar en un moment completament diferent. El Codi Hays feia anys que havia desaparegut. El cinema nord-americà havia passat per la revolució del nou Hollywood, per Nicholson mateix, a Chinatown i a Five Easy Pieces, per Bertolucci, per Cassavetes. Refelson no tenia cap necessitat de demanar permís a ningú. I la

0: Primera escena de sexe entre Nicholson i Lange sobre una taula de cuina, amb tota la brutalitat explícita que Kane havia escrit i que cap versió anterior havia mostrat, va deixar clar des del primer minut quin tipus de pel·lícula era aquesta.
1: ¿Quiere comer alguna cosa?
2: No, anoche comí algo que me ha dejado el estómago revuelto. Además, tengo que seguir viaje.
1: Muy bien. Gracias por haberme traído. Vamos, le invito a una taza de té o a sal de frutas. Vamos, hombre.
2: Bueno, pero solo puedo quedarme un momento, ¿eh?
1: De acuerdo.
0: Bob Ruffelson i Jack Nicholson portava anys treballant junts. Havien fet Five Easy Pieces al 1970, una de les pel·lícules emblemàtiques del nou Hollywood, i The King of Marvin Gardens del 72. La seva relació professional era de confiança absoluta i de complicitat creativa. Quan Ruffelson va decidir atacar el carter, Nicholson era l'elecció natural per al paper de Frank Chambers, el rodamón sense escrúpols que s'enamora de la dona equivocada en el bar equivocat. Però la decisió que va marcar realment la pel·lícula no va ser la de Nicholson, sinó la de confiar el guió a David Mamet. El 81, Mamet era ja un dramaturg reconegut, però no havia escrit mai per al cinema. El carter sempre truca dues vegades, era el seu debut cinematogràfic. I el resultat d'aquella combinació, la precisió freda i esmolada dels diàlegs de Mamet, la direcció d'actors intuïtiva de Ruffelson, la intensitat física de Nicholson, era una pel·lícula que no s'assemblava a res del que havia existit fins aleshores en aquella mateixa història. Per a la fotografia, Ruffelson va contractar Sven Nykvist, el director de fotografia suec que havia treballat amb Ingmar Bergman durant dècades i que portava al cinema de Hollywood una sensibilitat europea completament diferent de la llum polida i artificial dels estudis. Nykvist va construir una paleta visual de tons terrosos, apagats, com si la pel·lícula hagués estat rodada amb la llum d'un diner de carretera als anys 30. El resultat eren imatges que semblaven documentals de la Gran Depressió posats al servei d'un thriller eròtic.
3: ¿Quiere una taza de café?
1: Nada, que no me compre. Sí, gracias. Tienen un bonito local, señora Papadakis.
3: Papadakis.
1: Ah, sí. Perdone. Papadakis. No me hace falta esa póliza. ¿Es usted griega o algo así?
3: ¿Le parezco a usted griega?
1: Eso es, seguiremos igual que el año pasado, no. Más esa nueva, eso. Si no, acabaría usted asegurándome hasta el bigote.
4: Por favor, señor Papadakis, ¿qué cosa tiene?
1: Ah, gracias.
4: Si se deja atrapar en las redes de un agente de seguros, está perdido.
1: ¿Y cómo? ¿Dónde tengo que sentar? ¿Cómo debo llamarla?
0: Jessica Lange havia debutat al cinema l'any 76 en el remake de King Kong, produït per Dino De Laurentiis. Havia estat un desastre. No pel seu treball, sinó pel to de la pel·lícula, pel tractament del personatge femení, per la recepció del film. Lange havia quedat marcada per aquell debut de manera que ella mateixa va reconèixer que li havia fet recular 4 anys la carrera. L'any 81, el carter sempre truca dues vegades, era la seva oportunitat de demostrar que aquell debut no la definia. La va aprofitar i ho va fer fins al límit. La seva Cora Papadakis és un personatge que no demana compassió i no en rep. Una dona atrapada en un matrimoni que no vol, amb un home que no estima, en un lloc del qual no pot sortir i que pren la decisió més extrema possible com a única via d'escapament. Lange construeix aquell personatge sense concessions, amb una combinació de desig, de cruesa i de fragilitat que molts crítics van considerar la interpretació femenina de l'any. Jack Nicholson, que en aquell moment era potser el primer actor de Hollywood, va reconèixer estar completament captivat per la seva companya, descrivint-la com una actriu capaç de deixar-lo en segon pla en qualsevol escena. Nicholson va descriure Lange com The Big Consensus Movie Sex Bomb, una manera de dir que tothom que la veia a la pantalla estava d'acord en el mateix. La química entre tots dos era real i es notava. Angelica Houston apareixia en un paper secundari com a domadora de lleons, en un rol que els crítics van trobar desconcertant en una pel·lícula que per a la resta era força austera en els seus plantejaments. Houston i Nicholson eren parella en aquell moment, cosa que feia que la dinàmica entre els tres durant el rodatge fos com a mínim complexa. No hi ha constància de drames espectaculars, però la situació no devia facilitar precisament la concentració.
5: Tu no le conoces. Nos habría seguido y al final nos hubiera encontrado.
6: No me quejo, solo estoy decepcionado. Creí que había algo entre nosotros.

0: Tú no te imaginas lo que es ser una mujer atrapada en esta especie. Tú no puedes saberlo.
1: Siempre hay un camino, Cora. Si lo seguimos juntos.
2: Voy a tener que esperar mucho todavía.
3: No se ponga nervioso, no se ponga nervioso. Enseguida estará.
0: No sabía qué hacer.
2: ¡Cora! ¡Cora!
0: Tienes que quedarte, Frank. Si estuviéramos... si estuviéramos solo tú y yo.
1: ¿De qué estás hablando?
0: Estoy harta de lo que está bien y de lo que está mal.
1: A las personas las cuelgan por eso.
2: ¡Cora! ¿Dónde se habrá venido? ¡Cora!
4: La reacció més famosa al voltant d'aquesta pel·lícula no va ser cap crítica cinematogràfica, sinó la indignació de Lana Turner, la protagonista de la versió del 46. Turner va declarar públicament que la nova versió era un escàndol pornogràfic que havia convertit la seva pel·lícula en escombraries. Una postura força contundent per algú que, com va precisar la premsa en aquell moment, no havia vist la pel·lícula. Turner va admetre que havia vist publicitat i anuncis a la televisió que l'havien posat malalta, i des d'aquella base havia construït el seu judici. Una mostra excel·lent de la solidesa de les opinions formades sense informació de primera mà. La ironia és que la novel·la original de Kane, que Turner semblava defensar indirectament amb la seva indignació, no era precisament un model de decència burgesa. Kane havia escrit un trash clàssic en el bon sentit del terme, és a dir, literatura de gènere que funcionava precisament per la seva brutalitat directa i sense pretensions. La versió de Raffleson tornava a aquell esperit original, mentre que la versió de Turner del 46 era en molts aspectes una versió suavitzada i netejada pel Cody Hayes. El que Turner defensava era, paradoxalment, la versió que havia traït més l'esperit de Kane. El carter sempre truca dues vegades es va estrenar el 20 de març de l'any 81 i es va projectar fora del concurs al cinema de Cannes el mateix any. La recepció crítica es va dividir d'una manera peculiar. Tothom reconeixia la qualitat tècnica, les interpretacions i la fotografia de Nykvist, però molts criticaven que el conjunt no acabava d'arrencar emocionalment. Roger Ebert la va definir com un muntatge absolutament superb d'una producció buida i decebedora. Una crítica que pràcticament reconeixia que la pel·lícula era millor com a objecte cinematogràfic que no pas com a experiència dramàtica.
5: Ha venido tu amiguita.

0: No te acerques a mí. Eres un canalla, Frank. Lo supe desde que te conocí. Y nunca cambiarás.
1: Tu confesión.
0: Necesito. Nunca la he necesitado. Ya me juzgaron por ello una vez, Frank. Ahora ya no pueden hacerme nada. ¿Lo entiendes? Está en la Constitución. ¿Es que no lo sabías, Frank? Pero sí pueden juzgarte a ti.
2: Anys després, Nicholson va sortir en defensa de la pel·lícula d'una manera molt concreta. Va dir que si en aquell moment algú de la indústria hagués de pensar en el carter sempre truca dues vegades, la majoria assumiria que no havia funcionat comercialment. Però ell sabia que havia funcionat, perquè havia rebut els beneficis corresponents al seu percentatge dels ingressos. La recaptació havia estat comparable a Chinatown i molt superior a Carnal Knowledge, dues pel·lícules que ningú qüestionaria com a èxits. El cinema, de vegades, recorda les coses de manera selectiva, i les pel·lícules que reben crítiques ambivalents queden marcades com a fracassos fins i tot quan el públic els havia dit una cosa completament diferent. L'any 2002, l'American Film Institute va nominar la pel·lícula per a la seva llista 100 anys, 100 passions, reconeixent-la com una de les grans històries d'amor i passió del cinema americà. 21 anys de perspectiva afinant bastant el judici.

0: concentró el 23% de los donantes de toda la Unión Europea y el 5% del total del mundo, manteniendo una tasa de donantes de 53,2 donantes por millón de población, que es el doble de la media europea. Una evolución posible gracias al crecimiento de la donación en asistolia y de los donantes vivos.
1: Es todo por ahora. Más información a las 4, las 3 en Canarias. Ahora se quedan con No Sonoras, con Gema Ruiz.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: I en aquesta tercera hora, que sempre ens agrada recordar algun contingut que ha passat per Nits de Ràdio, doncs avui fem una mica de història amb una d'aquests spin-offs de l'Òscar González i la Imma Moixella, que ens parlen d'historiadors clàssics que sempre ens van repassant i que anem coneixent. Així us acompanyem en aquesta hora revivint la història i revivint les seccions de l'Òscar i de la Imma, que per cert aquesta temporada també estaran amb nosaltres.
5: Més o menys el que pensem és això, ser historiadors del segle XX, però que van fer la seva gran part de recerca, doncs això, les dècades centrals i finals del segle XX i el que portem de XXI.
4: Arribarà un punt que això passarà com Cuéntame. És a dir, que haureu de sortir vosaltres a la secció. Saps què vull dir?
5: Jo no sé, però ella és doctora, jo no.
4: Bueno, però m'entens? Et faran honoris causa, Òscar, en algun moment.
6: Sí,
4: ja
6: veuràs.
4: Ja veuràs. Per tant, en algun moment haurem de fer la intrahistòria i haurem
6: de fer... Digue-li, David, que ell no és doctor perquè no vol.
4: Vamos, n'està convençut mitja Catalunya.
5: Bueno, però parlàvem del temps, no?
4: No. Aquí parlem, aquí ja li estem demanant, exigint, pràcticament suplicant bueno, que faci la presenti la, el que faci mandra. Falta. Amb qui hem de parlar? A qui hem de trucar?
5: Em dóna una mandra. No penso enganyar. Ja em donava mandra fa 15 anys, imagina't ara.
4: Sí. Bueno, aquí, Òscar, ja saps que et motivarem. Si t'hem de portar ensaïmades de xocolata, te les portarem.
5: Perquè els ullers no ho poden veure, però clar, és que jo a casa d'Imma ella estic aprofitant per les seves estanteries, la part baixa, que tinc caixes amb documentació de la tesi.
4: Clar.
5: Perquè a casa meva no en cap. I ella amb ioga, absolutament.
6: Sí, o sigui, que jo sóc el primer incident que faci la tesi.
5: Però bueno, també val a dir que té molt ara espai buit aquí, que no és un problema d'espai per ella.
4: Ja t'entenc.
6: No, de moment no.
4: De moment no, però aviam si m'entens. Vull dir, una de les...
5: Que té a casa els seus pares aquí, ja vols dir que serà un problema.
4: Per tant, agraïments. La primera haurà d'estar possiblement la meva moixella, els agraïments per l'espai, sí, la documentació física.
5: Només de pensar que tinc que tornar a rellegir i ampliar tota la documentació de fa 20 anys...
4: Mare meva, escolta...
5: Perquè a més, la meva tesi... A veure, avui en dia les tesis s'han devaluat bastant. Gairebé ja són treballs gairebé de carrera, però clar, la tesi, com diu mana, ha de tenir les seves 350-47 planes, ha estat de la qüestió, bibliografia, i no segons quines pamemes que es fan avui en dia. I no quiero entrar.
4: Ja va disparant d'això. Bueno, escolta, quan tu et vegis preparat, però que en tenim ganes i que escolta, que és una cosa que ja serà de justícia,
5: Bueno, tu pensa que l'any que ve faig 50, així que en aquest sentit ja és una cosa que m'importa cada cop menys. Si de casa ja per posar-te la xapa, mira, soc doctor. Però bueno. Ja
6: ara quan et jubilis.
4: Exacte.
5: Espero que trigui a jubilar-me.
4: Bueno, com a mínim, si no, inicies la segona etapa de la vida ja com a doctor. I així ja encara li parlem més de vostè i com es mereix. Doncs a veure, per aquí comencem aquesta temporada d'espinós.
5: Avui la doctora Moixella i jo, sí, doncs senyor. Avui parlarem, iniciem la tercera temporada d'aquesta secció. Tenim 10 noms pels propers mesos, un cada mes. I comencem amb un nom que quan va morir fa gairebé 8 mesos, 7 mesos, el passat febrer, doncs ja van decidir que, bueno, mira, la propera temporada, si Déu vol, doncs li dediquen més destacades a nivell mundial.
6: Sí, però sobretot si parlem d'història de tir, una de les persones que en sabia més del món.
5: A veure, més o menys tots els que estan dedicats al món de la història, d'una manera o altra, Maria Eugènia Bobet els hi sona. Però si diem Tiro i les colònies fenícies d'Occidente, ja de seguida...
6: Sí.

0: saben qui és.
1: Perquè és el seu gran llibre i que va anar, a més, actualitzant en les seves tres edicions. I que explica això, ens explica la història dels fenicis, però d'uns

0: Foidin, que és en grec, Púnics, Fenicis, Cananeus...
1: I el seu veritable nom, Cananeus. Ells es denominaven a si mateixos Cananeus.
0: El que fa, ja parlarem en detall del llibre, però el llibre, per exemple, de la doctora Huguet, el primer capítol, per exemple, és una qüestió, sobretot, de terminològica.
1: Sí, de denominació, sí.
0: De què estem parlant? De Fenicis, de Cananeus, de Púnics... Ella, més o menys, el que diu, mira, per no complicar-nos la vida, Cananeus és els habitants d'aquesta zona, són, diguéssim, els prefenicis, per entendre'ns,
1: I com eren coneguts els fenicis en els regnes del voltant? Per exemple, la Bíblia surten amb aquest nom, els cananeus. No?
0: De fet, la terra de Canaan és el que avui en dia és tot el que és Palestina, és el que hi hauria entre Fenícia i Palestina, en l'època de les edats del bronze i l'inici del ferro. Però a partir del final del bronze, diguéssim, el que és ja Canaan, amb l'arribada també dels israelites que se situen al que avui en dia és Palestina, cosa que els israelites d'avui en dia encara no tenen clar. Sempre diuen allò de que aquesta és la terra nostra, però bueno... Però és que
1: abans d'ells ja hi havia gent allà.
0: Exacte. De fet, a Palestina, el nom de Palestina ve dels filisteus. I els filisteus...
1: Que eren els senyors que estaven abans dels israelites.
0: Bueno, estaven al mateix lloc en el moment. Els filisteus eren un dels pobles del mar, o es considera que eren un dels pobles del mar que havien acabat amb el món del bronze final, cap al 1200, 1100 i alguna cosa abans de Crist, i és un dels pobles que es van instal·lar justament al que
1: era. Un dia hauríem, una acotació, un dia hauríem de parlar sobre els pobles del mar perquè són una gent molt interessant.
2: I tant, sí, sí.
0: És un tema, a més, que particularment m'interessa molt. Doncs es va instal·lar, i Palestina, de fet, el nom de Palestina de Filistina, de territori dels filisteus. Llavors, el que era Canaan ja s'anirà a la zona dels fenicis, cap a la zona del Líban. Llavors, a partir ja del segle, més o menys, segles 10, 9, 8 abans de Crist, sobretot 10, 9, ja podem començar a parlar de fenicis.
1: I aleshores, aquests fenicis eren com... No exactament ciutats-estat, però eren un grup de ciutats en un mateix territori.
2: Val.
1: En un principi no va ser Tir la més important. En un principi la més important va ser Biblo, sobretot.
0: I Sidó,
1: que són les dues que despunten abans i que són, per la seva geografia, són les que tenen més tractes, diguéssim, amb el seu entorn continental. O sigui, tenen tracte sobretot amb Mesopotàmia perquè tenen unes valls que connecten, diguéssim, amb Mesopotàmia.
0: És que hem d'entendre el que significa Fenícia a nivell geogràfic. És a dir,
1: no sé
0: Líban,
1: si ho teniu present, sí, és una franja costanera molt petita.
0: Sí, el Líban, el territori és el mateix, però el Líban avui en dia és una franja molt... És un país petit que no fa més de 150-200 quilòmetres de llarg i no més de 50 d'ample, perquè hi ha la cordillera dels monts, la cordillera de, com es diu, la Montes de Becà...
1: La vall és la de la Becà, sí. I els monts són els montes del Líban.
0: Líbano i pues, el Monte Carmelo, que són dels més destacats.
1: Sí, exacte.
0: Que Llavors, hi ha una franja molt estreta entre aquesta serralada i la costa, que potser són 15, 20, 30 quilòmetres. O sigui, és una zona molt estreta.
1: Ens hem d'imaginar que en aquesta franja és on es situaven aquestes ciutats. N'hi ha algunes d'elles, com Biblos i Sidon, que desemboquen en valls interiors que comuniquen amb la zona, diguéssim, de Mesopotàmia, d'Iraq, de l'actual Iraq-Iran, no? Diguéssim.
0: I la zona de Tir,
1: de fet, Tir era una illa. En el moment de la seva expansió, Tir és una illa situada a pocs quilòmetres de la costa i que, clar, la seva comunicació és per mar i, per tant, tenen més tendència a anar cap per les costes de Síria i Palestina, no?
0: Mm-hmm.
1: Són els seus proveïdors i a les seves zones de comerç més properes.
0: Doncs aquest món, nota per una mica, els púnics, diguéssim, són els fenicis de la Mediterrània Occidental, és a dir, els que seran els cartaginesos. Llavors, aquesta terminologia més o menys ja queda clara. I ja l'època d'esplendor de Cartago ja no és un tema que la doctora Huguet
1: toqués
0: més enllà dels inicis en el seu llibre, del qual en parlarem ara. Llavors, tot aquest món dels fenicis, és el que sempre va tractar Maria Eugènia Huguet, encara que ella tenia dues vessants. Perquè pensem que, per exemple, ella va excavar moltíssim al Líban, a Tir, de fet, Tir... ella va encapçalar un equip...
1: De fet, la Tir Fenícia és excavada per la Maria Eugènia.
0: Sí, i de fet ella va excavar, diguéssim, la part més superficial. Clar, és que la Tir moderna està damunt de la Tir antiga, és a dir, que en aquest sentit és complicat excavar.
1: No, a més, pensem que hi ha molts graus, moltes capes d'ocupació una sobre l'altra, perquè a sobre de la Tir Fenícia el que ens trobem és la Tir grega, i la Tir Roma

0: Anna.
1: I com deia Imma abans, Tir era una illa. A l'època d'Alexandre el Gran, ja segle IV, Alexandre, en l'expedició de conquesta de l'imperi persa, va passar per allà, no volia deixar una ciutat perquè els fenicis donaven suport als perses. Va assetjar durant gairebé un any la ciutat de Tir i per assetjar-ho va crear una mena de malecón que portava des de terra ferma fins a la illa. Llavors, aquest malecón, a pas dels segles, es va crear com un istme més gran i per això ara quan
2: Clar,
1: tu...
2: és que ara mateix, mira, estava mirant el mapa i clar, es veu com una
0: És una
2: protuberància
0: península.
2: llarga, exactament.
0: És una península, però és una península, diguéssim, artificial, perquè es crea degut a aquesta mena
2: Però clar, estratègicament és un punt, és un enclau,
0: És fantàstic.
2: clar, és que ho divises tot, o sigui, qualsevol nau que vingués per la costa la detectaves a qualsevol
1: Això,
2: dels
1: per
2: dos
1: exemple,
2: cantons.
0: a més, quedes
1: Alexandra,
0: al mig del Mediterrani. Alexandre és
2: totalment.
0: l'únic que va poder prendre Tir.
1: Bueno, i perquè no va voler deixar Tir darrere seu en mans dels enemics i per això li va costar gairebé un any d'assetjament.
0: Però vull dir, era com una ciutat que es considerava l'antiguitat bastant inexpugnable,
1: I clar, Alexandra, que també era orgullosa de la seva manera, no, jo no voy a dejar una ciudad grande detrás mío sin conquistar, cueste lo que cueste, yo la conquisto. I però ja l'època d'Alexandra ja és, diguéssim, l'època, no diré de decadència dels
0: Sí,
1: fenicis, però és un altre període.
0: ja és molt tardà, diguéssim, i ells ja ha passat, en tot cas, si no és decadència, sí que ja ha passat a l'esplendor fenici.
1: Llavors, diguéssim, l'època clàssica dels fenicis, quan dic clàssica, és entre cometes, però és això, és entre els segles 9, 8
0: Abans de
1: i
0: Crist.
1: 6, són períodes 300-350 anys, de 9, 8 i 6, 5 abans de Crist, és l'època més esplendor de Fenícia, que és l'època que tracta la professora Huguet. Llavors, la doctora Huguet va fer, de fet, les excavacions a Tir van ser les primeres que es van fer després de la llarga guerra civil al Líban.
0: Sí,
1: Això
0: sí.
1: també va servir també per donar un altre cop Líban ressorgís de...
0: Sí, que ella sempre deia bueno, que els havien deixat amb ells la feina perquè ningú hi volia anar, no? Tothom estava massa espantat per anar-hi.
1: I durant uns 15,
2: Clara.
1: 16 anys, ella va fer tota una sèrie de campanyes d'excavació, ella i tot un equip, no només ella i
0: Sí.
1: la Universitat Pompeu Fabra, sinó també altres universitats. Avui en dia continuen les excavacions amb
0: Sí,
1: equips de diverses
0: van
1: universitats.
0: començar per excavar la necròpolis, hi havia
1: Sí.
0: una necròpolis molt important. Ara després us explicarem què van trobar en aquella necròpolis. I després ja van passar a excavar l'acròpolis de Tir.
1: Però aquí és complicat perquè l'acròpolis està just, és que seria el centre de la ciutat.
0: Exacte. I a més a sobre hi ha altres nivells, com us explicava, hi ha el nivell romà, amb un temple fantàstic, tal. I aleshores, clar, ells havien d'anar com molt en compte, o sigui que van excavar un trosset de l'acròpolis de Tir, no?
1: Sí, segurament tenim molt romantitzada, idealitzada la tasca de les campanyes d'excavació, però clar, una campanya d'excavació és un terreny molt acotat, molt limitat. Tens 2 setmanes, màxim un mes, que normalment ho fas a l'estiu, que és quan pots dedicar-te.
0: I que és on li quan el li van fa una calor que t'hi mores,
1: Bueno, a
0: pobra
1: qualsevol
0: gent.
1: lloc on facis excavacions és una calor que t'hi mores. És a dir
2: Sí,
1: que
2: ha de ser complicat.
1: és el teu gimnàs durant l'estiu, realment. Qui es pensi que anar a excavar és una cosa així romantitzada, no, no, és pic i pala, pic i
0: Sí.
1: pala,
0: I
1: i amb molta
0: sí.
1: cura, i tens 2 setmanes, 3 setmanes per fer-ho, la campanya molt acotada, i si continues tenint fons de recursos i finançament, pots continuar l'any següent, i l'altre, i l'altre, i l'altre. De fet, els equips que va dirigir Maria Joana Huguet van estar això, al voltant dels 14-15 anys fent campanyes contínues, de la qual van sortir moltíssims resultats, tots ells publicats, i encara continuarà amb altres equips, continuen haver-hi, diguéssim, més campanyes d'excavació. Això és una de les, diguéssim, de les vessants arqueològiques de Maria Eugènia Huguet, però l'altra vessant arqueològica estava
0: A Màlaga,
1: a
0: sobretot.
1: Màlaga, i la costa andalusa. La costa andalusa que va més o menys Sí, pràcticament és la província de Màlaga.
0: A Màlaga ella hi va excavar molt perquè va ser una de les colònies dels habitants de Tir, una de les primeres colònies que
1: Sí, allí
0: van...
1: hi havia diverses enclaus, ara en parlarem a través del dia, perquè ella ja ho parla al llibre, més que de colònies, en alguns llocs de...
0: Són enclaus de comerç,
1: Exacte, i que no és el
0: segurament.
1: mateix les colònies que funden a Xipre, per exemple, a l'inici, Cartago, Cadis, Gadir, o aquestes ciutats, aquests enclaus
0: Comercials.
1: comercials de la costa andalusa. No és el mateix. Tots més o menys tenen una certa dinàmica, unes certes causes, però el seu desenvolupament és molt diferent.
0: Aleshores, primer cal saber que aquests fenicis, doncs, bueno, ja quan només quan sentim la paraula fenici

0: és encara avui en dia, i ens aboca què? Comerç, no?
1: Totalment.
0: I és
2: però,
0: que és
2: no, però no comerç del bo, eh?
0: Bueno, sí, sempre la usàvem avui en dia amb una certa suspicàcia.
2: Sí, de pirates, no? Usurers, mercaxifles...
0: Però en realitat és que aquests fenicis el que eren era això, eren comerciants, i el que tenien era molt ull per aprofitar les oportunitats. Mm-hmm. I on no anaven ningú o estava un lloc així com una mica mig explotar, ells anaven abans que els altres i ho explotaven. No? Mm-hmm. I una mica això és el que va passar amb aquests assentaments. Què va passar? Que, de fet, la zona més desenvolupada en aquell moment, estem parlant del segle VIII, segle IX abans de Crist, del Mediterrà, què era? El Mediterrà Oriental, que és on estava Mesopotàmia, on estava Palestina, on estaven ells, no? On estava Grècia, i era la zona més desenvolupada. I què passava al Mediterrani Occidental? Pues que encara estàvem a final de l'edat del bronze, vull dir, encara estàvem a la prehistòria total, no? Però què tenia el Mediterrani Occidental? Pues que era una font inexplotada de riquesa, sobretot mineres.
2: Matèries primeres.
0: Minerals
2: a manta. Que és el que volien els fenicis.
0: I era el que els interessava a ells.
2: Els fenicis i després els grecs.
0: Clar, i ells, i els fenicis els interessava per mercadejar, diguéssim, per intercanviar per altres productes que necessitaven.
2: Que a més, tornem a la zona de Fenícia, dèiem que és una zona molt estreta. És a dir, és una zona fecunda per fer producció agrària, però problemes, no tenien metalls. Mm-hmm. Clar, necessiten metalls. Ells tenien, que els hi sobrava, arbres, el cedre
0: sí,
2: del Líban.
0: Sí, ells comerciaven molt amb fusta.
2: Mm-hmm. Que, aquesta fusta, per exemple, o bé la venien cap a la zona de Mesopotàmia o sobretot a Egipte.
0: I a Palestina, de fet, si llegim la Bíblia, el temple de Jerusalem estava fet amb una part de cedres del Líban, també.
2: Però clar, què és el que no té Fenícia? Òbviament, l'oient que s'escolti, que es faci una idea que estem simplificant moltíssim perquè és un procés molt complicat. És a dir, segurament caurem una certa divulgarització, però que és gairebé obligada. Què és el que no té Fenícia? No té metalls, no té ferro, pràcticament.
0: Que no sobretot, té mineria.
2: No té plata, que és importantíssima pel comerç.
0: No té ni plata, ni ferro, ni bronze.
2: Sí, el bronze necessiten... Per poder fer bronze no tenen ni coure...
0: Ni coure, ni estany.
2: Clar, necessita.
0: Aleshores, què passa? Que el que sí que són és molt bons navegants. Uh-huh. I agafen el barco, així divulgaritzant molt, com diria l'Òscar.
2: Apa! Sí.
0: Agafen el barco i van a veure què hi ha por ahí, no? I es troben amb uns territoris, sobretot el que és Península Ibèrica, el que és, primer ja faran una colonització de Xipre, diguéssim.
2: Xipre és
0: el primer que fan, no? Però després ja, sobretot a la Península Ibèrica, troben minerals de manta. Clar, aquí es troben amb mines d'estany, mines de coure, mines
2: i a més que estan les rutes a partir d'aquí, de la península sud de la península Ibèrica, sobretot a la zona de Huelva, que hi ha les mines de Rio Tinto,
0: que ells ja les explotaven.
2: Clar. Però aquí sobretot ja també és l'inici de les rutes comercials dels metalls que porten cap al nord, és a dir, a les illes britàniques i més enllà.
0: Sí, aleshores, clar, ells el que fan és explotar això i ho fan de diversa manera. Una és la colonització pura i dura, no? Que seria el cas de Xipre, o que seria el cas de fundar una ciutat amb tirotes, o sigui, gent de Tir que se'n va agafar el barco, famílies senceres que agafen el barco i se'n van cap allà, que és Cartago.
2: Cartago,
1: estic mirant pels mapes, Cartago els hi servia de base també per anar cap a Sardenya, Sicília, no? Tot això.
2: Ara, perquè, clar, diguéssim, per arribar cap a la península Ibèrica és anar d'una punta a l'altra.
1: Sí.
2: Llavors necessites bases, enmig. I llavors és quan es creen les colònies o els enclaus comercials que seran Cartago, al nord d'Àfrica, Útica, i després a Sicília i Sardenya.
0: Però Sicília, sobretot, és molt important perquè és el gran portaavions, diguéssim. Sí. És la gran illa que està al mig del Mediterrà i et permet accedir de Mediterrani Oriental a l'Occidental.
2: És la Barcelona dels anys 50 on atracaven les flotes d'americanos. Camino hacia el sur, hacia las bases de Rota y compañía. Pues aquí nos plantamos en Barcelona, nos habituamos, nos divertimos y luego seguimos nuestro camino.
0: Pues allò
1: és que, de fet, mapa del Mediterrani, si agaféssim un compàs on clavaríem la punta metàl·lica, seria a Sicília i amb això englobaríem tot.
2: A Sicília ja vam parlar, fa uns quants anys una secció d'història, està al just centre del Mediterrani. Totalment. Vulguis o no vulguis, has de passar per allà. Mm-hmm.

0: a nivell marítim, vull dir.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, és imprescindible.
2: Sí, sí. Llavors... ells també van fer bases a Sicília, evidentment. Però ja et dic, les grans colònies podrien parlar de Xipre i de Cartago.
0: Uh-huh. I després ja...
2: I les altres ja feien com petits, o sigui, grans o petits enclaus. Oh. O sigui, per exemple, a Cádiz fan una ciutat...
0: Clar, és que estem parlant d'això. Xipre, a la Mediterrània Oriental, Kition, que és la colònia principal, Cartago, a la Mediterrània Central, i a més en un lloc estratègic boníssim.
2: Uh-huh. I després, un port natural.
0: I Cádiz, Gadir, a l'altra banda.
2: Que també té un gran port natural.
0: Sí, a l'altra banda de l'estret de Gibraltar, que és allà, diguéssim, el punt de partida, si poguéssim, un lloc cap als centres metalífers més importants de l'Europa Atlàntica, o també s'ha parlat dels grans viatges fenicis cap a la costa africana, cap al sud.
2: Cap a Àfrica.
0: De fet, sempre s'ha especulat si els fenicis van poder arribar, per exemple, a les Canàries o a les Açores. Uh-huh. Fins i tot s'ha especulat de si van arribar a Amèrica. Uh-huh. Que això ja és bastant més...
2: Jo crec que això ja és molt especulat.
0: Però, per exemple, les Canàries
2: possible... A les Canàries és possible que arribessin.
0: Que arribessin com a diguéssim, estació de pas, en aquest sentit. No, les fonts escrites que n'hi ha respecte també estan molt, diguéssim, divulgaritzades per la mirada occidental, és a dir, grega i romana, uh-huh. I no acaba tampoc de donar una imatge més o menys certa o versemblant d'aquestes expedicions. Anon, per exemple, un dels mariners cartaginesos, ja és l'època de Cartago, que podria haver, diguéssim, circumvalat l'Àfrica com a mínim fins al Camerun, es parla. Però bueno, això ja...
2: Bueno, aquesta gent el que sí que eren, això és uns comerciants molt bons i uns navegants boníssims.
0: Perquè sabien controlar molt bé tant
2: les marees,
0: les corrents, diguéssim, i els vents. Els vents són fonamentals en el món antic.
2: Sí.
0: Perquè les marees, el Mediterrani no és una zona de grans corrents. Més enllà de l'estret de Gibraltar o, per exemple, a Sardenya o al sud de Cartago, a les Sirtes, allà sí que hi ha corrents. Però els vents són essencials perquè són els que et porten tant d'anada com de tornada.
2: I ells això ho dominaven. Ho dominaven, tenien naus que... Tenien diversos tipus de nau. Diversos tipus de naus segons les mercaderies que volien portar i segons els usos que els hi donaven.
0: O, per exemple, sempre s'ha dit que la navegació al món antic era una navegació de cabotatge. És a dir, no era una navegació d'altura. És a dir, també és veritat, i això, per exemple, el llibre de la Marisio Neumeto destaca, és que la Mediterrània, més o menys... El món antic se solien orientar per les grans altituds. És a dir, una muntanya, per exemple, de 2.000 metres, la pots veure fins a 25, 50, 100 quilòmetres de distància. Clar, això permet que la navegació no sigui estrictament de cabotatge, però que tinguis uns punts
2: de referència.
0: Òbviament, ja hi havia navegació d'altura a la Mediterrània. És inevitable per anar, per exemple, de les Illes Balears al nord d'Àfrica és navegació d'altura, o cap a la Provença o cap a Itàlia, és navegació d'altura o cap a Sardenya. Però més o menys sempre s'havia dit que els fenicis feien servir una navegació de cabotatge i el que explica Maria Eugènia Obet és que no necessàriament.
2: No sempre.
0: Però que ells també podien dominar també la navegació d'altura, que això és molt important. Després el tipus de vaixells que feien servir. Mm. De fet, a partir d'aquí l'evolució de les naus gregues especialment i després les romanes...
2: S'inspiren molt en les fenícies.
0: Hi ha una anècdota molt, que això ja és d'època ja romana, que és que els romans, per exemple, fins a la Primera Guerra Púnica...
2: Ah, sí, van capturar un vaixell.
0: Sí, no sabien res de vaixells. No sabien ni construir-los.
2: Llavors van capturar un vaixell...
0: No, millor encara. Un vaixell cartaginès va embarrancar a la costa italiana...
2: I es van dedicar a fer benchmarking, no? Sí, o sigui, sí. Van desmuntar el vaixell i van veure com anava.
0: Ara, com es munta això? Com ho fan? I llavors van acabar fent millors vaixells que els propis cartaginesos. Una anècdota que segurament...
1: És una deconstrucció per després poder fer construcció. En
2: exacte.
0: Més o menys com fan els xinesos amb els productes.
2: O com qualsevol nen ha fet, no? Desmuntar tornar-lo a muntar.
0: Sí. Sí. Doncs ho fas millor encara.
1: Sí.
0: Doncs el tipus de navegació, el tipus de vaixells... És que no només és això, és també el tipus de coneixements que tens de la geografia de l'època. Tot això els fenicis també ho controlaven. Tot això que estem comentant simplificant moltíssim, ho explica...
2: Ell amb detall en el seu llibre.
0: En dos o tres capítols. I ara, tornant a Maria Eugènia Obet i tornant a la seva biografia, ella va néixer... Jo no tinc clar si va néixer el 43 o el 44. Ja segons quins obituaris que la posen al 40. El que sí que sabem és que va morir al febrer del 2024 i devia tenir els voltants de 81-82 anys.
2: Sí, no arriba als 85.
0: Té una germana bessona que es diu Maria José Obet, que és una també de les grans traductores ja jubilada de molts llibres sobre el món antic, tant per l'editorial Crítica com també per Edicions Bellaterra. Jo fa poc vaig contactar amb ella per una qüestió

0: d'una traducció que necessitava donar la nostra editorial, és a dir, que i vaig descobrir que és germana bessona, si va néixer el mateix dia que la Maria Eugènia. Doncs Maria Eugènia Obet va estudiar a la Universitat de Barcelona, va tenir de mestres a dos grans patums. Joan Maluquer de Motes. Perdó, Joan Maluquer és el nebot.
1: És l'economista.
0: Exacte. Joan Maluquer de Motes i Lluís Pericot. Va ser, diguéssim, els seus dos mestres. Ella finalment va aconseguir, després de fer una estança fora, va aconseguir una plaça a la Universitat de Barcelona a l'any 93, em sembla.
1: I després va saltar a l'Autònoma.
0: I ja després a la... sempre de l'Autònoma ja salta directament cap a la Pompeu Fabra.
1: Sí.
0: Trobareu obituaris sobre Maria Eugènia Obet a diversos mitjans, que ho explicarà amb un més detall, però nosaltres simplifiquem. És a dir, que la seva tasca docent també va ser paral·lela a la seva tasca d'arqueòloga. Com a docent, tots dos, tu més com oient, i jo la vaig tenir en l'assignatura doctoral.
1: Però era una persona que era molt propera, a més.
0: Una persona que era, sobretot, saps aquests professors que criden a classe? Doncs ella no. Ella no, tot
1: al
0: contrari.
1: Revés.
0: Ella sí. No aixecava mai la veu.
2: Val. Prudent, no?
0: Era una persona molt modesta.
1: Molt tranquil·la.
0: Molt tranquil·la, mai aixecava la veu. Per exemple, hi ha anècdotes que podríem explicar i mai jo... Jo, per exemple, en la meva època de doctorat hi havia un parell d'estudiants grans ja que solien quedar-se adormits en les seves classes. I, a més, no sé si s'adonaven, es posaven sempre a primera fila. Maria Eugènia se n'adonava, però mai els va dir res.
2: No va gosar, avisar-los.
0: Mai els va dir res. En aquest sentit, ella feia unes classes molt ben preparades, donava gust escoltar-la, perquè donava classes sense mai aixecar la veu, sense imposar mai, diguéssim, punts de vista dogmàtics. Ella tenia certeses absolutes i més o menys tenia aquesta idea de, bueno, jo puc, més o menys puc respectar totes les opinions fins a cert punt.
2: Mm-hmm.
0: Al final, totes les opinions són respectables, però fins a cert punt.
2: Fins a cert punt.
0: Llavors, ella, a la Universitat Pompeu Fabra, que va ser la seva darrera etapa docent, va estar des del mitjà dels 90 fins a la seva jubilació cap al 2017-18,
1: em sembla. Després va ser catedràtica emèrita.
0: Catedràtica emèrita. Ella va fundar...
1: El Laboratori d'Arqueologia.
0: El Laboratori d'Arqueologia a la Universitat de Pompeu Fabra, que també és un laboratori de referència, i a partir del qual també molts estudiants han passat allà, han fet moltes excavacions, ja fos les campanyes al sud d'Andalusia, sobretot el Cerro del Villar, que és, diguéssim, un dels jaciments que ella va començar a excavar, perquè el Cerro del Villar també era una illa. Era una illa, en el món antic, era una illa allà a la desembocadura
1: del riu.
0: Del Guadalhorce, del riu Guadalhorce. Ah, ja és un... Amb els sediments, ja és un cerro, el Cerro del Villar, com li diuen. Però al seu moment era una illa i és un dels llocs on es van assentar els fenicis.
1: Els de Mont de Tir també eren aquests.
0: Però clar, tota aquesta zona, el Cerro del Villar, Chorreras, Toscanos, Trallamar, aquesta línia costera de Màlaga és una zona de recepció d'arribada dels fenicis, i aquí ella va realitzar diverses
1: Sete
0: campanyes.
1: Setefilla, també.
0: Sí, aquestes zones, i de fet, les grans excavacions arqueològiques dels darrers 30-40 anys, ella les va iniciar, ella va donar ja el testimoni.
1: De fet, l'Ajuntament de Màlaga li va donar una medalla al mèrit i tal, perquè mantenia
0: sí.
1: moltes condecoracions.
0: Les universitats de Màlaga, sí, al sud d'Andalusia, a Maria Eugènia Obet l'adoraven.
2: Mm-hmm.
0: Directament és que l'adoraven. I ella va, ella amb els seus equips, la que va iniciar les grans excavacions als anys finals dels 70 i sobretot la dècada dels 80 i 90 allà al sud d'Andalusia, a la costa malaguenya i una miqueta a Almeria també. I també va treballar amb el tema de Gadir, encara que una miqueta més secundàriament.
1: No va fer tant Gadir, ella.
0: Però sobretot ella era a Màlaga. Llavors, la costa de Màlaga i Tir, al Líban,
1: eren
0: els seus camps d'excavació.
1: D'excavació teològica.
0: Ella ha publicat moltíssims articles. Articles, comunicacions, capítols...
1: Informes de campanya,
0: els quaderns del laboratori... d'arqueologia, ja va encetar-los i a partir d'aquí han continuat publicats conjuntament amb Edicions Bellaterra, em sembla que ja porten gairebé una quarantena de quaderns. És a dir, però diguéssim que d'obres, de llibres ella té, no té tants, És que els arqueòlegs en general no tenen grans llibres.
1: Tenen més informes, més articles sobre campanyes en concret, són més...
0: Clar, llavors, al final, el llibre o els llibres, dos llibres...
1: Clar, sí, perquè fan servir llibre quan ja tenen un gruix d'informes de campanyes, d'articles sobre algunes excavacions.

0: en particular, aleshores treuen com el llibre que engloba tot el que han après.
1: I a més el llibre, el llibre està més obert, diguéssim, cap al públic en general, que no els informes, els articles acadèmics, els capítols... Que
0: són mica... més divulgatius, normalment, els llibres.
1: Llavors, ella té, sobretot té un gran llibre, que ara en parlarem, que és Tiro i les colònies fenícies d'Occidente. Però ella va començar també als anys 80-90, per exemple, té llibres sobre les seves excavacions allà a la costa malagueña, Los fenicios en Málaga, és un llibre de l'any 98, que també és un llibre, diguéssim, un llibre general, però estudis de cas, per exemple, La necròpolis de Sestefilla en l'hora del río, Sevilla, és un llibre que va publicar l'any 78, té també llibres sobre la ceràmica púnica de Sestefilla, és que, de fet, aquestes primeres publicacions també depenen, són, diguéssim, adaptacions de la seva tesi doctoral que va fer a principis dels 70.
0: La seva tesi doctoral era sobre els marfils...
1: Sí, d'aquesta zona.
0: Sí, sobre uns marfils en particular i la portava al Maluquer, no?
1: Al Maluquer i també al Pericot. Sembla que van ser els seus dos directors i, si de cas, que algun oient es corregeixi.
0: Sí.
1: Però sobretot els seus, diguéssim, també va publicar el 2002 un llibre, La colònia fenícia d'Occidente, un estat d'investigació en els inicis del segle XXI, publicat a Eivissa. És un llibre, diguéssim, és un estat de la qüestió.
0: Eivissa, un altre lloc de colonització fenícia molt important.
1: Una zona de pas, una zona de pas ineludible.
0: Eren tots els fenicis.
1: No, els fenicis tenien això. Estaciones de gasolineras. ¿Dónde podemos instalar la gasolinera?
2: Allà devien tenir un DJ, per fer una mica les festes, i sí, home.
1: L'any 87 és quan publica la primera edició de la que serà la seva obra seminal, l'obra la qual és més coneguda, que és Tiro i les colònies fenícies d'Occidente. L'any 94 ja va tenir una... Bueno, em sembla que l'any 88 ja va tenir una primera traducció anglesa. És a dir, que això no és una cosa força inaudita, és a dir, que els anglesos que són ingleses i molt ingleses,
2: sí.
1: Clar, traduir coses que són de fora els hi costa.
0: Sí, no acostumen. Però és que realment la Maria Eugènia era l'especialista mundial en el
2: referent.
0: Temps. Aleshores, vull dir... I a més, el llibre aquest ja té una mentalitat molt de llibre anglès, també.
1: Sí,
0: com és molt seriós, aporta moltes dades, però al mateix temps d'una manera molt divulgativa.
1: Sí, i és un estil d'escriptura que agrada molt als anglosaxons. El 94 ja va tenir una segona edició. El 97 veiem que hi ha una altra edició, però jo diria que és reimpressió, perquè realment el llibre va tenir tres edicions. Tres edicions vol dir que d'una edició a l'altra hi ha afegiments, hi ha correccions, hi ha revisions, hi ha ampliacions. De la primera a la segona, del 87 al 94, ja va haver-hi ampliacions. I a la tercera, que és el 2009, publicat per Ediciones Bellaterra, és, diguéssim, on hi ha més afegiments, més ampliacions, perquè, clar, han passat 15 anys des de la segona edició del 94. Hi ha 15 anys, tant a les excavacions de Tir com a les excavacions al sud d'Andalusia, hi ha moltes aportacions. No tindrem mai, a priori, una quarta edició que fes una mena d'afegiment dels darrers 15 anys, però, editors, jo, si fos vosaltres, editorial, sisplau, reediteu Tiro i les colònies fenícies d'Occidente, Crítica, Bellaterra, la que sigui, editeu amb un estudi introductori que situï a Maria Eugènia Obet en el seu context i el seu llegat, perquè és una obra d'aquestes imprescindibles, que perduren. D'aquestes obres que perduren. I després també, el 2007, va publicar un altre llibre també, Edicions Bellaterra,
0: que Comercio... també es va publicar en anglès.
1: Sí, Comercio y colonialismo en el próximo Oriente Antiguo, los antecedentes coloniales de los milenios 3 y 2 antes de Cristo. Diguem, és com si fos la seqüela, la preqüela de Tiro y las colonias fenicias de Occidente podria ser aquest llibre.
0: Sí, que serà la història de Biblos i...
1: I dels comerç a la Mesopotàmia, a Síria, etcètera. Llavors, aquests són els seus...
0: Pobles del mar.
1: Aquests són els seus dos grans llibres, però sobretot Tiro i les colònies fenícies d'Occidente. Tiro i les colònies fenícies d'Occidente és un llibre que ja des de l'entrada te n'adones que és un llibre una obra de referència. T'adones des del principi. Té dues primeres grans parts, podríem dir, per simplificar. Una primera part que és més o menys el que és Fenícia i... Fenícia, diguéssim, entre els orígens dels fenicis, el nom dels fenicis, els orígens, les fonts que tenim escrites i arqueològiques, les primeres fonts arqueològiques que tenim, les primeres evidències arqueològiques dels fenicis a l'edat del bronze, a l'inici de l'edat del ferro, i, diguéssim, el que és Fenícia com a territori de les grans ciutats. De Biblos, Sidon i després Tir. Tir

0: que a més és l'època dels segles 9 a més o menys 7, 6 abans de Crist, que és l'època més esplendorosa de Tir. Llavors ella aquí ubica sota el que deia abans Imma, aquests fenicis que miren cap a l'interior, cap a Mesopotàmia, que comercien amb el nord de Mesopotàmia, amb Assíria, que comercien amb Xipre, que han comerciat amb Palestina al sud, que
1: amb també, Egipte.
0: Amb Egipte, però Egipte també està en una altra situació. És a dir, són aquests primers fenicis, els prefenicis, per dir-ho d'alguna manera, els cananeus, que és com comencen ja a perfeccionar això, la navegació, el tipus de navegació de vaixells, el coneixement de les primeres rutes comercials a la Mediterrània oriental. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una fita que és la instal·lació de la seva primera colònia a Xipre, que és Kition. I a partir d'aquí és quan començarà després una segona etapa, que és perquè, clar, hem de pensar que els fenicis no són pobles, els pobles comercials, els fenicis són pobles comercials que no estan malament amb ningú.
1: No estan interessats en dominar territori. Estan interessats en entrar en contacte amb altres poblacions
2: en comerciar, i poder
1: comerciar. Però vull dir, amb ells no els interessa dominar militarment com serien, per exemple, els romans, no? O els egipcis fins i tot, fins a cert punt, no? No, ells no volen entrar allà i dominar, sinó que volen fer això, estacions comercials per poder entrar en contacte amb aquella gent i comerciar.
0: Llavors, a la Mediterrània Oriental, el que és la zona de Mesopotàmia, Assíria, clar, els pobles de tant de Mesopotàmia com els assiris després, a l'inici els assiris tampoc els hi convé conquerir Fenícia, perquè com que hi ha un contacte comercial que totes dues bandes ja ens funciona...
1: I no entren en competència, diguéssim, doncs ja està bé.
0: Llavors, la doctora Ubet, per exemple, parla molt aquesta primera part del llibre d'això, d'aquest comerç a llarga distància amb els pobles de l'interior de que serà Mesopotàmia, Síria, i parla d'aquestes, també de l'inici de... Sempre s'ha parlat d'aquesta, d'una idea de que hi ha una part d'un comerç, diguéssim, estatal, dirigit per la ciutat, i un comerç privat. I que funcionaven de maneres diferents.
1: Però ella diu que no tant.
0: Que no, que segurament les coses estaven molt més connectades del que semblava.
1: Sí, perquè la teoria era que des del temple
0: i el palau
1: es dirigia tot el que era el comerç, no? Vull dir que era, diguéssim, com que a l'estat, per dir-ho d'alguna manera... Sí. Era el que patrocinava i feia servir el comerç per enriquir-se, no?
0: De la seva font d'ingressos. Que l'Estat també participa en l'empresa privada, subvenciona... Sí,
1: però, sí. En principi, la teoria abans de la Maria Eugènia era que aquí no hi havia una intervenció privada, o sigui, que tu ho feies per ordres d'aquest temple-palau. I, en canvi, la Maria Eugènia diu més aviat això, que és que sí que hi ha una intervenció de l'Estat, que l'Estat et dona mitjans...
0: Sí, mitjan, és intervenció, una supervisió, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, una supervisió...
2: Una concessió, no? O dona concessions perquè es pugui...
1: Sí, una organització.
0: Sí, més o menys.
1: No? Però que hi ha també una iniciativa privada, que això no treu que el comerciant sigui una iniciativa privada d'un senyor que té el seu vaixell i que se'n va...
0: I que sobretot era unes relacions comercials que sobretot interessen a les dues bandes. Mm-hmm. Interessen a les dues bandes, ja sigui a nivell intern, des del palau de Tir, el temple de Tir, que més o menys hi ha unes relacions comercials entre l'Estat, diguéssim, el que podríem anomenar entre cometes l'Estat de Tir i les companyies entre cometes privades, i a nivell exterior també hi ha unes bones relacions comercials amb els altres territoris de fora. Per això, quan els assiris ja passen d'aquesta col·laboració més o menys amistosa a un control territorial pur i dur a través de la conquesta, que això és a partir del segle VIII, VII, sobretot mitjans del segle VII, principis del segle VI abans de Crist, que és quan sobretot, millor dit, finals del segle VIII, finals de...
1: Que és Assurbanipal.
0: Sí, això seria entre finals del segle VII, principis... No, finals del segle VII, principis del VII. Quan els assiris passen de la col·laboració més o menys indirecta a través de relacions comercials a la conquesta pura i dura, que això és cap als 700... Amb uns precedents, però sobretot a partir de 750 abans de Crist, més o menys, quan ja els assiris volen establir-se, volen conquerir i conquereixen del que és tot el llevant asiàtic. Aquí és quan comença ja, diguéssim, el final, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, el final...
1: De Biblos i Sidon.
0: De Biblos i Sidon i de Tir, la seva independència, perquè a partir d'ara ja hi ha una conquesta. I és quan comença també la segona etapa, la segona part del llibre, que és quan, bueno, hem creat colònies aquí a Xipre, comencem a albirar més o menys el que hi ha cap a la Mediterrània Occidental i, bueno, ja que necessitem metalls, necessitem plata, necessitem productes de primera mà.
1: I necessitem noves zones de comerç.
0: Noves zones de comerç, perquè les dels assiris se'ls comencen a tancar, perquè els assiris ara volen controlar-ho tot ells, necessitem buscar altres llocs. Llavors, és quan comencen les grans expedicions
1: expansió
0: cap a la Mediterrània Oriental. Llavors, occidental, perdó. I en aquest sentit és quan hi ha tres capítols del llibre de què parla, doncs, això, l'establiment de dels fenicis occident. Primer, el Mediterrani central, el que seria Sicília i Sardenya, i Nord-Àfrica, Cartago, la zona de més enllà de l'estret, de Gibraltar, Cádiz, Gadir, sobretot, i la zona que porta o bé cap al nord, cap al Portugal, o bé cap al sud del nord d'Àfrica, o també una tercera zona que és
1: la zona que queda Andalusia, mitja, que és Màlaga.
0: Sí, l'Andalusia Mediterrània i Ibiza.
1: Ibiza, exacte.
0: Llavors, són tres processos...
1: Sí, que diguéssim que, si em permeteu la broma, anaven d'Ibiza a Marbella.
2: Anda que no, eh? Vull dir, això la sabien llarga, eh? Això hi ha coses que no canvien amb el...
0: La ruta del Fenicio.
2: Home,
1: però aquests treballaven.
2: Sí, aquest sí, això sí, això sí.
1: Això sí que ho tenim.
0: Llavors, són tres zones geogràfiques que més o menys les causes són les mateixes. La idea és, la idea de fons és arribar cap al fons, cap al creuar l'estret de Gibraltar i anar cap a les fonts fonamentals de metalls, que són la zona de Huelva i la zona de Huelva que també té relacions comercials cap al nord. És l'arribada també de productes metal·lífers d'això, de les Illes Britàniques, de Bretanya, etc.
2: I que també m'imagino que la seva major presència també aconseguien les millors ofertes, no? O podia tenir més musculatura, no? Per...
1: Clar, no, és que estaven in situ, diguéssim, allà on es produïa el metall, clar, estaven a Rio Tinto.
0: I tu arribes allà i tu és el que poses el preu.
2: Sí, exactament, perquè tens també més a poder comerciar, no?, des d'aquest punt de vista, perquè clar, tens una extensió més gran, no?, i tens més coses que els hi pugui interessar als locals, no?, també.
0: Clar, i tu ja hi poses.
2: És sí.
0: Hi ha una relació asimètrica, això per Eugenio Beto comenta el llibre, hi ha una relació asimètrica entre els colonitzadors i els colonitzats.
2: Clar.
0: Ella el que fa, per exemple, també amb aquesta segona part del llibre, ella dona una volta més o menys al paradigma tradicional. El paradigma tradicional diu que posem l'enfocament en els colonitzats. És a dir, els tartesis, la zona de Gadir, la zona del sud d'Andalusia, Ibiza, després la zona del nord d'Àfrica, Sicília, Sardenya... Sempre s'ha posat l'enfocament en com els afecta les colonitzacions.
1: Primers però ella fenícies, es dedica a explorar justament els assentaments.
0: Clar, ella explica justament els colonitzadors.
1: Exacte.
0: Entre cometes, lo de colonitzadors.
1: Els assentaments fenícies.
0: Clar, ella sobretot li interessa què és, com s'estableixen, de quin tipus són.
1: Quin tipus de casa fan servir aquests... Sí. Com són les cases? Com són l'urbanisme d'aquestes colònies?
0: D'aquests tres nuclis principals que hi ha geogràfics que hem parlat, la Mediterrània Central, Gadir i la costa andalusa i Ibiza, ella el que veu és que els grans nuclis que creen els fenicis són, sobretot, Cartago i Gadir. És on podem parlar realment de ciutats, amb urbanisme.
2: Clar.
0: La resta...
1: Són petits assentaments.
0: Són assentaments més o menys grans, són enclaus comercials.
1: Bueno, petits entre cometes, però vull dir que no arriben a ser ciutats. Són assentaments de comerciants que poden tenir les seves cases en magatzems, el que siguin, o les botigues, i que allà és un lloc on reben la població del seu entorn per fer intercanvis comercials. Són com mercats.
2: Sí.
0: Llavors, en aquests petits enclaus, petits mitjans enclaus, clar, ell el que, a través de les excavacions, el que se n'adona és que no hi ha pròpiament un urbanisme. O sigui, aquests enclaus que es creen no són per crear ciutats establertes, fixes, amb urbanisme, amb temples, amb edificis. No, són enclaus comercials. És a dir que, per exemple, el Cerro del Villar són un punyado de persones, de famílies.
1: Igual pensa Toscanos. Que com a molt són 100 persones.
0: Sí,
1: o...
0: Traiamar són com a molt 5-6 famílies de comerciants que creen un entorn. Clar, això no permet crear un gran urbanisme, perquè no deixa de ser això, una zona petita, un enclau petit que es dedica al comerç, que contacta amb les poblacions autòctones, però que no tenen una intenció, diguéssim, de mantenir-se per durar. I, bueno, ya que nos quedamos, vamos a hacerlo bonito, con calles, con edificios, con templos. No, això només passa a Cartago i a Gadir. I ho dic només per posar els dos grans nuclis les grans creacions fenícies. Gadir, que sempre s'ha dit Cadis, que és una ciutat, no, Cadis se fundó

0: en el 1100 antes de Cristo. Ella diu no. Una cosa és el que diuen els textos escrits i les evidències arqueològiques ens permeten més o menys cap a l'any 900. I Cartago, la data tradicional del 814 abans de Crist de creació, bueno, potser serà 700 i alguna cosa, a nivell arqueològic. I els altres enclavaments són això, entre els 700, 600, ja cap al 550 ja podem dir que s'acaba l'expansió a Fenícia, perquè ja arriben els grecs també. I la cosa ja que s'acaba una miqueta. També, ella parla també de com afecta això a als territoris colonitzats, però sempre des del punt de vista d'una relació asimètrica. És a dir, el colonitzador és qui té el poder, és qui marca els preus, qui... Jo em quedo, et compro...
1: Exacte, i qui estableix quins productes li interessen.
0: Jo vull la teva matèria prima i a canvi et dono productes manufacturats que per mi no són gran cosa, però per tu són tot.
1: Exacte, vull dir que ells decideixen què té valor per ells.
0: I què és el que fan les poblacions colonitzades? Tartessos, per exemple. Tartessos, les elites de Tartessos, els interessen les joies, les gerres, els plats, aquests materials diguin més de luxe, que arriba sobretot a les elites. No arriba tant al poble. Clar. Però d'una manera o altra, tot això fa canviar. O sigui, el que podem anomenar Tartessos de l'època, que mai sabem realment què era, on estava, per exemple, no ho sabem, el que era Tartessos es deixa influenciar, es deixa orientalitzar, perquè s'ha parlat del passat d'una aculturació i el que diu Maria Eugènia Huguet i altres especialistes, no, el que hi ha a Tartessos i altres poblacions colonitzades és una etapa orientalitzant. És a dir,
1: una moda.
0: Aquestes poblacions autòctones es deixen seduir pels productes orientals. Llavors es crea unes relacions comercials que són asimètriques. Clar, qui es porta els grans beneficis són els fenicis, perquè aconsegueixen metalls, plata i segons quines matèries primeres...
1: Sobretot metalls.
0: Metalls i plata.
1: Que és el que els interessa.
0: Que és el que volen, el que necessiten. I en canvi... És com avui en dia, els xinesos et donen productes molt manufacturats, molt barats... Que tu
1: però, en canvi, ells, els xinesos a l'Àfrica, no? Els hi porten productes d'ells manufacturats, electrònica, tot el que tu vulguis, però, en canvi, que agafen el wolfram, els minerals...
2: Els minerals que ells no tenen i que necessiten.
0: Exacte. I, sobretot, divises. En aquest sentit, doncs els fenicis són una mica xinesos, una mica catalans també de l'època, en aquest sentit, aquesta idea del català.
1: Ja voldríem
0: nosaltres. Sempre vull dir, els catalans, comerciants, tot plegat, doncs aquesta idea...
2: Almenys la teoria la tenim, no? De cosa
0: sí, la pràctica ja és una altra
2: que
0: cosa.
2: Que tinguem alguna cosa que negociar, però bueno.
0: Llavors són relacions asimètriques i això succeeix tant a la Mediterrània central, tant a la zona de Cádiz, a l'altra banda de l'estret de Gibraltar, com al sud d'Andalusia. És a dir, la diferència està que Cartago, per exemple, és una colònia que comença a crear colònies.
1: Bueno, perquè Cartago és una colònia, d'alguna manera, que hi ha un moment en què es fa més gran que la seva metròpoli. I més important que la seva metròpoli.
0: Quan Tir...
1: Entra en decadència, Cartago és quan comença a sorgir com...
0: De fet, Cartago és el nom romà, però Fenici és Cart Hadasht, que vol dir ciutat nova. Sí, quan parlem de Cartago Nova no deixa de ser ciutat nova,
2: no? És com, serà com el Camp Nou, del Barça.
0: Doncs això, i Cartago reprèn, diguéssim, agafa el testimoni del testigo de Tir i comença també a crear colònies, a expandir les seves... diguéssim, línies de comerç. Però això ja és a partir del segle VI, V, i és una etapa, diguéssim, posterior que el llibre no tracta.
1: Però, bueno, faran el mateix que van fer la seva alma mater, no? Però
0: en una zona més acurada.
1: En una altra... Bueno, perquè ells també estan en una altra zona, diguéssim, clar.
0: Llavors, a partir d'aquí, de més, Cádiz també, doncs, és una zona que també Gàdia també crea, diguéssim, les seves petites mini-colònies.
1: No tant d'èxit com Cartago.
0: Però ja després ja arribarà l'arribada dels grecs, quan creen empòrios, roses... I ja és, això ja...
1: Ja és un altre món.
0: Segles, i sí, quan els grecs arriben a Tartessos, ja és un altre Tartessos. Ja és un altre món. I quan arriben al nord de la península ibèrica, quan funden empúries i roses, ja és una altra cosa. Llavors,
1: Les motivacions gregues per fundar colònies tampoc són exactament les
0: mateixes. Són diferents. I també els productes que busquen
1: també són diferents.
0: Són una miqueta diferents. I també la manera de tractar les poblacions també és diferent, les poblacions autòctones. El llibre de Maria Eugènia Huguet i Tir i les colònies fenícies d'Occident doncs acaba justament això, mitjans del segle VI, que ja és un altre món. Ja comença a albirar-se un altre món, en què hi ha els fenicis a la part oriental han estat sumesos

0: primer pels assiris, després pels babilonis i després pels perses, i a la part, diguéssim, occidental, doncs Cartago comença a agafar el testimoni i les colònies que hi havia tant a Agadir com a la costa sud d'Andalusia comencen, diguéssim, a minvar. Tartessos desapareix, es transforma en una altra cosa.
1: I qui començaran a fer colònies, doncs ja són altra gent tipus grecs.
0: Exacte, grecs, i ja ens situem ja als segles 5-4 abans de Crist, és també quan és l'època clàssica de la cultura ibera, per exemple, però ja és un altre context històric. Això ja donaria per un altre llibre.
1: Bueno, doncs si em permets un apunt sobre la Maria Eugènia així més personal.
2: Sí.
1: Que, a part de ser arqueòloga molt bona i molt bona professora, era una gran aficionada a la novel·la negra.
2: Anda.
1: I bueno, negra, sí, policíaca. Sí. Li agradava molt la novel·la policíaca.
0: És que les excavacions donen per llegir, per distreure's.
2: Sí. Home, han de ser moltes hores i doncs, escolta, m'emporto una novel·leta i vaig llegir, clar que sí.
1: Sí, a ella li encantava. Sí.
0: Relaxa de tanta excavació, que perquè l'excavació és de sol a sol,
2: sí.
0: Pues, per l'hora de descansar. En Maria Eugènia Huguet és un referent a l'arqueologia catalana espanyola, mundial, pràcticament. És la gran dama dels fenicis, era ella, d'una manera o altra. De manera informal, ella no, era molt modesta i aquestes coses. Sí, va rebre molts premis, no, els rebia encantada, però no, mai va parlar, és que jo he ganado este premio.
1: Jo tenia la medalla d'Isabel la Catòlica.
0: Anava a congressos, però no estava ficada en controvèrsies. De vegades, alguna ressenya llegit, algun obituari millor dit, que...
1: Anava als congressos i de sobte
0: desapareixia. És com que ella havia tornat a Barcelona. És que ella anava a fer la seva feina, però que tampoc tenia necessitat d'allà, de fer aquí, d'entrar en baralles o...
1: O fer aquests politiqueos que de vegades fan als congressos.
0: Ella valorava molt la feina amb els estudiants que després treballaven en arqueologia, feien excavacions... Va dirigir diverses tesis, òbviament. Va crear també noves generacions d'arqueòlegs, com a mínim un parell de generacions d'arqueòlegs deriven de Maria Eugènia Huguet. Una figura capdalt de l'arqueologia i en la resistència de la historiografia catalana, espanyola i, per no dir-ho també, mundial, la gran dama dels fenicis.
2: Fantàstic. Doncs aquest homenatge des d'aquí, perquè la obra queda, però també cal recordar la persona que hi ha al darrere, no, de tota aquesta feina i aquestes hores i hores de dedicació, que com bé comentàveu, doncs donen uns fruits, però que no oblidem tot el treball que hi havia al darrere.
0: Fins la propera.

0: per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que escoltem. Endavant.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dilluns 31 d'agost, dia en el que comença la nova temporada aquí a Onda Cero Catalunya. Com sempre, el que no canvia és la cançó del dia.
4: Mira, moments complicats, allò, els dies aquests, ostres, és que no surt res, ostres, és que m'està costant poder posar aquesta cançó.
3: Exacte, i... m'encanta aquesta cançó. Vinga, però cançó del dia.
4: Vinga, va, ja
3: no
4: comencem amb,
3: això,
4: amb la secció
3: eh?
4: De... No.
3: Sí, ja entrem en...
4: Ja sabeu que la minisecció, la cançó del dia, intentem explicar l'actualitat a través de cançons, després tornarem a fer 5 cèntims del que és aquesta secció, però avui deixem de banda l'actualitat del nostre voltant per parlar de la nostra actualitat i per això he escollit aquesta cançó.

0: Té un quadre més amb tu,
1: eh? Torna a començar.
0: Tot
1: i és
0: torna
1: que, com
0: començar.
1: Diu Mishima, avui tot torna a començar. Avui la ciutat torna a caminar després de les vacances per engegar un nou curs, un curs on seguim sent gairebé tots els que érem la temporada passada. Amb més canvis o menys, tornarem a començar un camí d'11 mesos, com deies, Míriam, a la introducció, que de vegades es fa llarg, però que és apassionant, intens i sobretot divertit, perquè aquí cap dia és igual a l'anterior ni al proper, cada dia passant coses, i aquí tornarem a ser per acompanyar-vos, informant-vos i sobretot, doncs, entretenint-vos.
0: Home, i començar amb una cançó sempre, sí. Sempre és bé, eh?
1: Sí, sempre és bé.
0: Tampoc canvia la pregunta, perquè aquesta temporada ens hem proposat escoltar encara més l'audiència, així que esperem que el vostre feedback, que respongueu a la pregunta del dia. Què preguntes avui? Jo no preguntaria res.
2: D'entrada direm que la
0: dibujo libre, com a l'inici de curs.
2: Ara ho explicarem quan anem presentant cada secció del programa, però la pregunta del dia és un espai molt obert perquè les persones que ens escolten participin de la manera que considerin. Sí. A partir d'aquí ja, ara farem alguns advertiments. Però la pregunta d'avui no pot ser una altra manera com aquest moment que és el de la tornada, el de l'arribada per alguns, perquè hi ha els que són fanàtics del mes de setembre, i ja hi ha fanàtics
0: del
2: mes de
0: setembre. Home, és que és el millor mes per fer vacances, també t'ho dic.
2: Que diuen que és el nou mes, ja ho preguntarem això als responsables de les agències de viatges algun dia, per què setembre s'està convertint en el nou agost i molta gent marxa al setembre. Però per aquells
3: fans del canvi climàtic, no? Les agències de viatges.
2: Sí, sí.
0: Home, clar.
2: El cas és que avui volem pensar en tots aquells que estan en un moment de canvi o de transició, que van, que venen, que han arribat ahir i avui ja es posen a treballar, que demà es posaran a treballar i avui és l'últim dia que tenen de vacances i estan aprofitant una estona a la platgeta o a la piscina, o que simplement ens volen explicar alguna cosa de com aniran les seves vacances. Com aniran, espera, les que començaran a partir de demà. O el que vulgui vostè de la vida ens pot explicar.
0: Una mica dibujo libre, eh?
2: Dibujo libre.
0: Sí.
2: Dibujo libre.
0: Expliqui'ns el que
2: dibujo
0: vulgui.
2: Libre, però con contención.
0: Sí, home.
2: Ho hem d'editar, llavors. Dibujo libre. 676-7609-08 676-7609-08 i si volen,
0: sí.
2: Ens poden explicar ells i elles amb quina cançó es definirien ells i elles.
0: Doncs mira, també està molt bé, això sí. L'escoltarem.
3: Doble pregunta.
0: Aquí, més feina pel tècnic, està encantat. Així que vinga, va, notes de veu al 676-760908. Avui, dibuix lliure per començar aquest curs escolar, aquest curs radiofònic. Ara sí, entrem en matèria. Aquesta temporada de la ciutat ens hem marcat un objectiu. Sempre diem que els pobles es viu molt bé, i és cert, però creiem que les ciutats també es pot viure de meravella. Per això volem aprendre junts aquesta temporada com ho podem fer. Així que cada dia ens centrarem en una idea que serà el fil conductor del programa. Per exemple, els dilluns descobrirem la ciutat, els dimarts hi donarem veu, els dimecres entendrem la nostra ciutat, els dijous aprendrem i els divendres, com no pot ser d'una altra manera, la gaudirem. I com ho farem? Doncs de la millor manera possible, gràcies als nostres meravellosos col·laboradors. Tindrem els col·laboradors de sempre, que tant estimeu, però també tindrem noves incorporacions, com per exemple el Fernando Soya, que ens parlarà de musicals.
4: Hola, bona tarda a tothom. Soc en Fernando Soya Rosell i aquesta temporada estic molt content de començar a col·laborar a la ciutat amb la Míriam, a qui li dono les gràcies per endavant per aquesta oportunitat que em fa molta il·lusió. El proper divendres 18 de setembre començo una secció mensual que ens portarà un divendres de cada mes, millor dit, a parlar de musicals, de la cartellera, d'estrenes, de curiositats, d'anècdotes i, en definitiva, de tot aquest món que tant ens apassiona, o no tant, o sí, o no ho diem en veu alta, però, bueno,

i ho farem amb veu molt alta i molt clara i parlant de estrenes que marquen tendència o que marcaran potser els següents anys de cartellera a Barcelona.

0: del programa i a tots els oients que ens escoltareu. Ens trobem el 18, una abraçada i que comenci l'espectacle.
1: Doncs amb moltes ganes d'escoltar aquesta secció de musicals.
2: Quina pinta,
1: el Robert està encantat.
2: Oh, quan
1: li vaig dir...
3: Jo m'he comprat ja un sombrero de lluentons i una cosa d'una boa.
1: Doncs quan vingui el Fernando te la poses, clar que sí. No deixem els divendres perquè si una secció ens encanta és la dels soniditos. Hi ha hagut baralles de qui la podia fer, però ha guanyat una persona.
4: Aquesta temporada tornaré d'aquí, he aconseguit quedar-me, encara no sé com, però el que importa és que cada divendres tornarem amb els soniditos, on posarem a prova les orelles, la memòria i la rapidesa del Gerard, la Míriam i el Robert, però també de tota l'audiència que ens escolta a la ciutat. Tornarem amb pel·lícules, sèries, cançons, personatges... Això sí, aviso que aquesta temporada penso posar-ho molt més difícil.
1: Segur que heu reconegut a la Clàudia Moreno, que heu estat escoltant tota la temporada.
3: Divendres, quan va marxar després de fer la seva estada a la ciutat, ens va deixar una carta, tu, Miriam, també la vas tenir.
1: A cadascú personalitzada, amb un detallet, amb un carmelet. És un amor, la Clàudia. Doncs la tindrem aquí cada divendres amb els soniditos. Com no pot ser d'una altra manera, els clàssics seguiran amb nosaltres. El Xavi quasi no es canvia de dia, però manté l'objectiu de descobrir-nos secrets de Barcelona. També l'Àlex Soto, que ens seguirà descobrint l'origen de la tecnologia. I el Vicenç Huguet, atenció, perquè aquesta temporada pensarà més que mai en tots nosaltres.
5: Aquest any seguirem parlant de tecnologia, d'aplicacions, de xarxes socials, d'intel·ligència artificial, però ho farem des d'un altre prisma. Ens fixarem en totes aquelles iniciatives que, lluny de buscar només el benefici econòmic, posen en el centre de l'equació el benefici de les persones, el benestar de les persones. I parlarem, doncs, de casos com el d'una empresa anglesa que ha llançat al mercat un sistema que utilitza intel·ligència artificial que ajuda a classificar de forma molt més eficient aquells materials que entren al procés de reciclatge. O el del cas d'una empresa catalana que està dissenyant telèfons mòbils especialment concebuts per a persones grans. O el cas d'algunes empreses de telefonia que ja estan dissenyant i llançant al mercat tarifes especialment pensades per a adolescents, per tal que tinguin un accés més limitat a les dades i així evitar o disminuir la possibilitat que es converteixin en addictes a la tecnologia. De tot això i molt més, sempre centrant-nos en les persones i com les persones poden utilitzar la tecnologia i no pas com la tecnologia les utilitza elles, en seguirem parlant aquí, a la ciutat.
1: Doncs molt interessant serà la secció del Vicenç Huguet aquesta temporada i no patiu, perquè els dimecres tornarem a parlar de cinema amb el doctor Manuel Moreno Lupiáñez i amb el nostre estimat Eugeni Osàcar.
6: Hola als oients de la ciutat, sóc Eugeni Osàcar i com ja us vaig comentar el passat juliol, aquest any o aquesta temporada continuaré una temporada més amb vosaltres. Serà la secció del Dia de l'Espectador, els dimecres, cada 15 dies que parlarem de localitzacions, de pel·lícules i sèries rodades a Barcelona i altres poblacions catalanes, així com també, com ja sabeu, comentarem històries, anècdotes i curiositats sobre aquestes pel·lícules i les localitzacions. Per tant, ens retrobem ben aviat, en concret el dimecres dia 9, que començarem amb la pel·lícula de Gran Vázquez, protagonitzada per en Santiago Segura, però també amb Manolo Solo, que malauradament aquest estiu ens ha deixat. Ens retrobem ben aviat.
1: Doncs amb moltes ganes de tornar al cinema. També aprendrem els dijous de decoració amb la Sara Folt, d'història amb la Mònica Burhol, de consum amb l'Esther Lorente i l'Ivan Jiménez seguirà amb els seus enigmes. I com no, cada setmana parlarem de llibres. Ho farem amb la Belén Vieira i amb l'estimada Laura García.
7: Hola, què tal? Soc la Laura de Book Life. Estic molt contenta de poder participar una temporada més al programa de la ciutat. Enguany continuarem recomanant literatura que ens ajudi en els diferents moments vitals de la nostra vida, no només en els diferents moments vitals, sinó també aquelles situacions amb les quals ens podem trobar al llarg de la nostra vida. Ja sabeu que la literatura i els llibres, més enllà d'entretenir-nos, també tenen un component terapèutic que des de Book Life ja fa molt de temps que intentem transmetre i estem molt contents de poder-ho fer també a través d'aquesta via. Enguany també m'agradaria molt que si teniu alguna petició, si hi ha doncs, alguna emoció, sentiment o esteu passant per alguna situació que no hagués

0: que no haguem treballat, o que sí, i que vulgueu que tornem a treballar, doncs estarem molt contents de fer-ho, perquè així també intentem donar resposta a aquelles necessitats personalitzades que pugueu tenir si hi ha algun oient que ens ho vol fer arribar. Moltes gràcies a la Míriam per confiar en Book Life una temporada més, i ens trobem en bona literatura d'aquí molt poc. Fins aviat.
1: Doncs gràcies a la Laura, i ja sabeu que totes les peticions al 676-760908. Evidentment, qui no pot faltar, i ja el tindrem aquí demà a l'estudi, és el síndic de Greuges de Barcelona, en David, bon dia, i tampoc faltaran, no patiu, a la cita, el David Cervelló, la Montse Valls i en Lluís Soler. Aquest és un petit tastet del que seran algunes de les seccions de la temporada amb els nostres col·laboradors, però hi ha moltíssim més. A veure, Robert, explica'ns més secrets d'aquesta nova temporada.
2: Home, la meva secció inamovible, a menys que estigui de vacances, no m'absenti per una malaltia sobrevinguda, és la pregunta del dia. A mi, que m'encanta que el pueblo hable, doncs el que farem és que la ciutadania parli una temporada més. Clar. Que parlin, sobretot, i que sobretot que s'escoltin aquí, perquè a vegades passa una cosa, que és que l'actualitat se'ns menja, sí, l'actualitat del dia, els continguts del programa a vegades se'ns mengen, i no tenim temps d'escoltar totes les notes de veu o tota la nota de veu del senyor o senyora que ho ha enviat. Doncs aquesta temporada espongem els continguts perquè tinguin cabuda totes les notes de veu que ens envien les persones que escolten aquest programa. A veure, tindrem temps d'escoltar tot i sempre amb mesura. Olga de Rubí, que t'estoy viendo con el dedo. ¿Vale? Notes de veu no superiors a 5 minuts. I si pot ser...
1: Pobre Olga.
3: Ostres, pobre a l'Olga, entre els sorolls i la llargada la tenim
2: martiritzada. No, ens quedem dient els sorolls ara. Si pot ser que estiguem fent només aquella activitat durant la gravació de nota de veu...
1: Sort que l'Olga té molt bon sentit.
2: Sí. I a més animarem a l'audiència que es trenqui una mica les banyes amb una cosa que ens fa molta gràcia que haguem pensat i comencem a executar a partir de demà. Bé, ho va pensar la directora d'aquest programa i l'encàrrec m'ha arribat a mi.
1: Bueno, si és el que jo crec, és per la petició expressa d'un oient.
2: Ah, sí?
1: Crec que és el que... Sí.
3: Sí.
1: És per petició expressa, així que si ens està escoltant, estarà content.
2: Molt bé, doncs...
1: Perquè porta temporades demanant.
2: Aquest oient que ens estarà escoltant, això va per vostè. El cas és que l'encàrrec de la Míriam és... Bueno, és un paquet bomba el que em va enviar la Míriam, perquè...
1: Sí, t'encanta.
2: Sí, no, vaig a dir-te el per què. És un paquet bomba que ella ha intentat evitar-ne la detonació. Perquè em va dir, t'encarregaré una secció d'una cançó cada setmana. I vaig dir, perfecte, les meves cançons. Va dir, no, les teves no.
1: Home, la de tots.
2: La de tots. Clar, això fem la ràdio de tots. Aquí cada dimarts escollirem una cançó. Dic escollirem, però escolliré.
1: Bueno, sí, exacte.
2: Ja es poden imaginar, canciones d'ayer, d'hoy i de sempre. I vostès l'hauran d'endevinar. La secció he decidit que es titula Toca-la otra vez.
1: Robert,
3: clar. Toca-la otra vez, Robert.
1: Molt bé, m'encanta.
2: Com ho faran, això de tocar-la una altra vegada? Doncs a través de les pistes que anirem donant durant el programa, i que explicaran coses d'aquella partitura, d'aquell autor, d'aquella autora, de la cançó, de l'intèrpret, de la història que té la cançó o del moment històric en el qual es va crear i publicar. Esperarem les seves notes de veu resolent la pregunta amb WhatsApp del 676-760908. Per tant, el dimarts serà el dia que treballarem amb l'audiència per esbrinar una cançó. I això serà els dimarts, com deia, que serà el meu dia grande en aquest programa.
1: Que els dimarts escoltem la ciutat.
2: Clar, escoltem la ciutat. Com no podia ser d'una altra manera... Jo vaig néixer un dimarts, Míriam, per cert. En aquell dia de la setmana...
1: Jo...
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Visca els dimarts.
1: I tant.
2: En aquell dia de la setmana, els dimarts, per tant demà, també descobrirem les històries... Demà, jo toco això. Aquelles històries que passen a la ciutat, històries que en silenci, pràcticament sense fer soroll, va teixint la ciutadania que hi ha aquí, que fan la història d'aquesta ciutat i d'aquest país. Són les històries que descobrirem al Barceloní Anònim, una secció a la qual ja hi hem portat paradistes de mercat, cambrers de restaurant, conductors de taxi, treballadors de la neteja municipal, en fi, infinitat de perfils que seguirem destapant. I per si això fos poc, el dimarts, com deia, estic d'oferta, perquè abans d'acabar el programa arribarà una de les seccions estrella que canvia de dia.
1: No ho hem repartit bé, això, estic veient, eh?
2: No, és que, i la resta de la setmana, què? Quan aparec jo aquí?
1: Bueno, ja tens feina, ja.
2: Ja.
1: Ara ho explicarem.
2: El dimarts, com deia, estic d'oferta, perquè abans d'acabar el programa arribarà una de les seccions estrella que canvia de dia. Amiga, amic oient, canvies a l'agenda, aquella joia que t'he agendat els dilluns, ara va el dimarts. Paraula de cançó, que es mou el dimarts i que és aquesta secció que fem la Montserrat Valls Navarro i Servidor, i que es fa a partir de les paraules que ens proposa l'audiència a través del 676-760908, i a partir d'aquestes paraules busquem cançons que en parlin, bé sigui el títol, a la lletra,
1: Ja veieu que el Robert estarà molt present en aquest programa, sí, no em torneu a dir que no calli, només, que calli...
2: Només em deixa parlar els dimarts.
1: Que parli més el Robert... No, no ho dieu més, perquè però ja veieu que té...
2: Només els dimarts condensat en un dia.
1: No, home, però entraràs la resta...
2: De la condensació.
1: Però la resta de dies parlaràs. També s'eligirà feina el Gerard. A veure, explica'ns, Gerard.
3: Sí, mira, jo ho he dividit en seccions que agafo per primera vegada, és a dir, les novetats, i les seccions que ja doncs, compleixo una altra,
1: temporada.
3: Massa dit, Robert.
1: Et volia robar una i no li has deixat.
3: Exacte, exactament. Va, començo amb les novetats. Vinga. Que és una, que és la secció, ja li buscarem nom, però vale. Els concerts del mes.
1: Vale.
3: Secció, exacte, secció mensual en la que farem una agenda de concerts previstos pel mes en el que ens trobem, potser una mica més, uns dies abans per poder comptar des del dia 1. La secció cultural sempre ha estat molt completa, però en faltava la música, així que aquesta secció servirà de recordatori dels concerts que es celebraran principalment a Barcelona, perquè la capital concentra la gran majoria de concerts i perquè si féssim arreu de Catalunya doncs necessitaria tota la segona part del programa, però intentarem ser justos i equitatius i arribar a tots els punts del territori. Després, a la secció que es mantenen. Segueixo tenint unes quantes, i jo encantat. La minissecció, la cançó del dia, abans ho explicàvem una mica, vale? Mantenim una de les minisseccions que obren el programa, en la que, a través d'una cançó, doncs, intentaré explicar l'actualitat o alguna notícia curiosa. És una secció que intentem que sigui desenfadada, que les notícies no siguin molt dramàtiques, doncs, per començar una mica, doncs, una mica Beautiful Day, no? Per començar amb un somriure i una mica positius el programa i la jornada. De vegades és difícil, però intentarem seguir fent-ho. Mantenim també l'excursió del dilluns, que també es manté en els dilluns, secció en la que, recordem, ens desplacem a llocs tant de Barcelona com de la seva àrea metropolitana, des dels que valgui la pena fer una connexió i explicar, ja sigui una proposta cultural, teatre, exposicions, com qualsevol altra cosa que valgui la pena explicar. Crec que la temporada passada hi va haver molta cultura, però també oci i gastronomia, i intentarem seguir mantenint doncs, aquest equilibri, aquesta varietat.
1: Per cert, parlant d'excursions, el Robert no ha dit que dimecres marxarà l'excursió.
3: És veritat, a ell li falta una més.
1: Veïns, coses que passin als vostres barris, Barcelona i l'àrea metropolitana.
2: 676-760908.
1: Si teniu alguna història que explicar, ens ho dieu i enviarem el Robert.
3: Així és. I en aquesta excursió dels dilluns introduïm una petita novetat que s'ha de fer una mena de prèvia de l'excursió en la que explicarem doncs, com ens desplacem al lloc on anem, entre d'altres objectius doncs, per posar en valor el transport públic de la ciutat i la seva àrea metropolitana, que realment la xarxa de bus i metro i tal doncs, és molt bona i crec que s'ha de posar en valor. Després, dues últimes seccions. Ciutat Solidària, 14a temporada, d'una de les seccions més longeves del programa, en la que en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, donem veu a entitats solidàries sense ànim de lucre amb entrevistes que ens permeten conèixer l'origen de l'entitat en qüestió i la tasca que porten a terme, un espai que ens permet descobrir el teixit associatiu de Catalunya que segueix sent molt sòlid i que té en la gala de reconeixements que celebrem cap a finals d'any, doncs el seu acte central, un acte, un dia, una jornada que és molt intens, amb un programa especial, però que és preciós perquè allà s'hi concentren doncs, totes les entitats que han participat en la temporada d'enguany i també en les anteriors.
1: T'has deixat la cirereta al pastís
3: final. Home, i tant. La ràdio que et mereixes. No he aconseguit que el Robert em cedeixi la cobdiciadíssima paraula de cançó, la secció que sí que m'ha cedit ha estat la ràdio que et mereixes.
2: I cedeixo una condició, que algun dia pugui fer algun cameo.
3: Home, i tant. Aquesta secció que tanca la setmana i en la que, com bé sabeu, doncs, recordem els moments més divertits o destacats de la setmana en un format, doncs, rotllo APM, on agafem els extractes d'aquests moments i els adornem una mica amb àudios de veu.
2: Però sigueu implacables.
1: Però ara hem d'escoltar la resta de programes de la casa, començant pels esports, i com no pot ser d'una altra manera, ja tenim aquí a l'estudi l'Albert Arranz, coordinador d'esports i director de la brúixola de Ràdio Estàdio. Què tal, Albert?
4: Hola, Miriam Frank.
1: Com han anat les vacances?
4: Ja no me'n recordo.
1: Ja, és el que ens passa, eh? Estem en dos dies ja...
4: Des del 17 d'agost.
1: Bueno...
4: Ja no me'n recordo.
1: Què?
4: Però bé, desconnectant i descansant. A més, aquest estiu no ens hem mogut de casa, amb la qual hem recarregat piles.
1: És important això a vegades, a perquè sempre hem de fer viatges. Doncs no té per què.
4: Més rebentat que altra cosa.
1: I tant. Ah. Però ara ja l'esport ja porta dues setmanes en marxa al futbol,
4: sí,
1: no?
4: Sí. Bueno, acabem de jugar la jornada 3. La Champions la setmana que ve ja comença.
1: En sèrio?
4: En sèrio?
1: Ja?
4: En sèrio?
1: Vull pensar... Sí, mira, parlàvem l'altre dia a casa i parlàvem de setembre, octubre. No, finals de setembre.
4: Que va. La propera setmana, el dimecres, a 3:15, un horari no habitual. No. Jugarà el Barça davant del Feyenoord al Nou Camp Nou, sí, sí, sí.
1: Bueno, interessant, sí, interessant.
4: Sí, abans el dimarts hi ha un Madrid-Inter apassionant al Bernabéu, sí.
1: Vinga, va, parlem del programa, de la bruixa del
4: rei. 23, noia.
1: 23 anys.
4: 23, mira, estava mirant què va passar el 2004, que és quan vam començar l'octubre del 2004, aquesta temporada 26-27, sí, és la que farem 23 anys.
1: Qui fitxaven en aquell any?
4: No, el campió de Lliga i Copa va ser el València.
1: En
4: el València, que està lluitant per no baixar segona darrerament, que és propietat d'un un tio de Surinam, surinamès, sí, seria, surinamès?
1: Suposo.
4: El Peter Lin, doncs, era guanyador dels dos títols, del doblete. A que no saps qui guanyava la Champions? És de flipe.
1: El Barça no.
4: Mourinho, a Maloporto.
1: I ara torna al Madrid.
4: I ara torna Mourinho al Madrid. En fi, que la cosa ha canviat. I Grècia era campiona de l'Eurocopa, amb un torneig que es va jugar a Portugal i que va anar guanyant 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0, i va guanyar 0-1 la final. En fi, que ha canviat molt la història i nosaltres l'explicarem. L'explicarem amb, malauradament, sol dos equips de primera divisió, com Barça i Espanyol, dic malauradament perquè el Girona era el tercer i se n'ha anat a segona, on tenim la bona nova del Centre d'Esports Sabadell, que ha tornat 11 anys després al futbol professional. Per tant, aquesta temporada pararem també atenció a la segona divisió, a la categoria de plata del futbol espanyol. Per suposat, cabran moltes més coses, com sempre l'anàlisi futbolístic amb dos, tres contertulis, companys d'altres mitjans, d'altres de diaris, de pàgines web, de podcasts, de televisions, de, en fi, agències d'informació, que passaran pels nostres micòfons i que així ens diran la seva. I també tenim les entrevistes, sempre explicant alguna història des del punt de vista humà. I per suposat les seccions, els dilluns amb el golf, el dimarts amb el motor, el dimecres amb els esports olímpics, camí a Los Angeles de 2028, els dijous la tertúlia de bàsquet al de 3 i els divendres el repàs a l'actualitat del món dels esports als Estats Units. En definitiva, futbol i molt més, com diu el lema del nostre programa, temporada 23, de 8:45 fins les 10 en punt de la nit a Onda Cero Catalunya.
1: Albert Arranz, ja que et tinc aquí, et pregunto, treu la bola màgica i
4: qui
1: mira...
4: Qui guanyarà la Lliga?
1: No t'ho preguntaré, però no, com veus els equips catalans aquesta temporada amb els nous fitxatges?
4: De
1: sí, de futbol, ja ens centrem en el futbol.
4: Bueno, suposo
1: si t'has de preguntar de tots els esports,
4: suposo
1: no acabarem.
4: Que per no enrotllar-me molt, perquè darrere ve el senyor Gavi Figueredo i li trauria temps, et diré molt ràpida la meva porra, que no serveix per res.
1: Dic, bueno, però...
4: Està dita a 31 d'agost. A 31 d'agost a l'una i 10 del migdia. Jo crec que el Barça endurà la Lliga.
1: Sí, bueno.
4: Sí, jo crec que el Madrid és molt seriós candidat a endur-se la Champions. Jo crec que l'Atlético de Madrid es pot endur la Copa, vaig repartint. Jo crec que el Centre d'Esports Sabadell es salvarà tranquil·lament a segona divisió, no passarà cap ensurt, i ho tindrà pelut al Girona per tornar a primera divisió.
1: Quina llàstima.
4: Lamentablement.
1: I l'Espanyol ens farà patir?
4: L'Espanyol jo crec que no farà patir. Jo crec que aquest any no serà com l'any passat, quan va passar una circumstància absolutament inèdita, perquè era rècord, d'estar 18 jornades seguides sense guanyar. Jo crec que això no es tornarà a passar, i amb el Manolo González i el Monchi a la secretaria tècnica i l'Alan Peix doncs, demostrant seriositat i rigor al capdavant de l'equip blanc i blau, jo crec que no patirà els perigos.
1: Canvis en l'horari del programa?
4: No, 20:30, 10 de la nit, com t'acabo de dir, que va, el mateix. Mentre no hi hagi Radio Estadio, com sempre, ja saps, lligues intersetmana, el Champions... Quan ells apareixen, nosaltres desapareixem, però molt de gust.
1: Doncs de dilluns a divendres, de 8:45 fins les 10, podreu escoltar aquest senyor, l'Albert Arranz. Albert, bona temporada.
4: Que vagi bé, igualment, Míriam.
1: L'actualitat va anar, això ho diem sempre, i per això ara ens toca parlar dels serveis informatius d'aquesta casa, liderats pel Gabriel Figueredo. Gabriel, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Míriam, com estàs?
1: Molt bé. Les vacances bé?
5: Molt bé. No.
1: Tu acabes d'aterrar, sí. Literalment, eh?
5: Literalment. No he trepitjat la ràdio des de finals de juliol.
1: Ben però, fet, tu. Però... S'ha de desconnectar, i més quan parlem d'actualitat, que a vegades l'actualitat pesa
5: molt. Sí, perquè no ens deixa desconnectar moltes vegades. Hem tingut, realment, crec que, tot i que no he vingut aquí a la ràdio físicament, sí que he anat parlant per WhatsApp amb alguns companys, i en realitat hem tingut un estiu bastant tranquil aquí a Catalunya, s'ha de dir, perquè en altres indrets i latituds d'Espanya hem tingut molts problemes, i en el món ja encara més.
1: Sí.
5: no cal comentar-los, però això ens ha permès també descansar bé, carregar piles i afrontar una temporada com la que estem a punt de començar, perquè és molt exigent, ja ho saps tu, i amb moltes ganes de fer-ho.
1: Comences d'aquí res, a 2:45. No canvia l'horari, no, del migdia?
5: No, a l'informatiu migdia, com sempre, 2:45, 2:30, fins a les 3.

0: Des de la tarda, amb tota l'actualitat de Catalunya.
1: Però durant el matí també hi ha desconnexions, hi ha butlletins, amb la Montse Valls, que avui no ha començat encara temporada, comença Valls? Demà?
0: No, comença demà. Li hem donat encara un dia de festa perquè ella t'ho explicarà demà, que bueno, ha tingut un cap de setmana intens,
1: jo crec que tothom ho sap perquè ja la coneix, però demà mateix. ja li traurem a veure què ha passat.
0: No ho diré, ho deixem així, però sí, a partir de demà ja s'incorpora directament la Montse, sempre, com sempre, donant l'actualitat de Catalunya al Mas de Uno, a partir de les 7:20 i a les 8:20, aquests 10 minuts on sobretot intentem desgranar l'actualitat i el que està passant en aquell moment perquè la gent vagi ben informada a la feina i d'aquí uns dies al curs escolar, que segurament ara en parlarem una mica, però es torna a presentar de forma, podríem dir, apassionant.
1: Bueno, de moment ja comencem amb vaga.
0: Sí,
1: si
0: tenim
1: no,
0: una vaga convocada.
1: Si no canvia res d'aquí a dimarts,
0: tenim dia 8. Tenim una vaga convocada el dia 8, el primer dia de curs,
1: sí, sí.
0: Convocada per la CGT i USTEC, i de moment la mantenen. Hi ha converses, hi haurà negociacions aquesta setmana, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja ha dit que hi haurà reunions amb els sindicats, però nosaltres acabem de parlar amb ells ara fa uns instants, després els podem escoltar a l'informatiu migdia, i ja ens han dit que si no es negocia a fons totes aquelles demandes, més enllà de l'acord que ja existeix, que la vaga es mantindrà. Per tant, alumnes, pares i famílies, ja tenim un problema la setmana vinent, només començar ja el mes de setembre.
1: Un problema important, que s'ha de resoldre per, bueno, per el benestar de totes les parts, no només dels mestres, sinó també dels alumnes, és evident. Uh-huh. La informació continua a la tarda, amb la Brúixola, dirigida per la Lola Sorribas. Lola, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Míriam.
1: Com han provat les vacances?
2: Molt bé, sempre proven bé, a veure aquesta pregunta. Sí, sí, la veritat és que sí, sempre agraden.
1: Hauria que algú digui, doncs malament, tenia ganes de tornar a treballar.
2: A veure, una cosa no treu l'altra. Sí, jo imagino que també hi ha ganes de tornar un altre cop a la rutina, perquè és veritat que un estiu etern també és que no desconnectaríem, perquè seria, la rutina seria desconnectar, i sempre necessita una mica d'ordre.
1: Totalment. Lola, què ens espera aquesta temporada de la Brúixola?
2: Doncs, com deia ara el Gavi, som una extensió de l'equip d'informatius, per tant tenim una hora i mitja més d'actualitat, però sobretot actualitat reposada, d'anàlisi, no? Mm-hmm. O sigui, aquest any el nostre objectiu és que la gent se'n vagi a dormir responent tranquil·lament a la pregunta: què és el que he de saber abans d'anar a dormir avui, no? O sigui, què ha passat sobretot a Catalunya, o si han passat coses a l'exterior, com ens afecten a casa nostra, en clau política, econòmica, cultural, de salut, d'educació, com comentàveu ara, és a dir, que intentarem tocar totes les arestes i sobretot això, analitzar-les, més enllà d'evidentment informar, també saber per què passen les coses i per què arribem fins aquí.
1: Mantenim l'horari a partir de les 7 fins a 2:15?
2: Exacte, a excepció d'avui. Això sí que
1: a veure, què passarà avui?
2: 20 minuts, la desconnexió de les 7:20 a les 7:40, perquè clar, avui també comença la Brújula, amb relleus, canvis...
1: Amb la Marta Garcia-Ayer, que li desitgem tota la sort del món des d'aquest programa.
2: Exacte, i llavors doncs una estrena com cal i que tenim ganes doncs que una aposta de tota la casa, no? que pugui escoltar la seva veu, i per tant doncs deixarem aquest primer dia en mans d'ella, però sí que farem la desconnexió regional d'aquests 20 minuts.
1: Alguna novetat, algun spoiler que ens puguis fer?
2: A veure, la gent amb qui comptàvem la temporada passada es continuarà mantenint, Salut Mental amb el David Cueto, farem més anàlisi política amb Adrián Caballero, també doncs, la Marta Lozano evidentment continuarà amb les regnes de la música els divendres, però sobretot el que jo destacaria és una Brúixola amb un fil conductor més d'informatiu com a format, però amb més d'anàlisi, és a dir, que la cultura doncs la deixarem potser pel final, no? Com a colofó final, però no per només anunciar què ha passat el dia d'avui, sinó per entrar-hi amb més concreció i donant més veu i per tant fent entrevistes en què els agents culturals doncs puguin parlar en propietat ells en primera persona. I doncs això, molta anàlisi i també informació local, que a vegades ens mirem molt, estem aquí al bell mig de la Rambla, Barcelona, i evidentment és molt important, però també tenim Girona, tenim Tarragona, tenim Lleida, i també doncs voldrem estar molt sobre aquests indrets per explicar la realitat de tots els territoris de Catalunya.
1: Doncs amb ganes de començar a escoltar la nova temporada de la Brúixola, una temporada, Gavi, marcada per les eleccions municipals, no?
0: Sí, mira, m'havia apuntat uns quants reptes tenim. Hem parlat de l'educació, que tenim aquesta vaga. A més d'avui hi ha hagut també la destitució de la Teresa Sambola,
1: la
0: secretària general,
1: la
0: número 2 del departament, que diguéssim que ha pagat els plats trencats una mica de tot el que va passar amb el nyap de les proves PISA i d'un any que ha estat molt complicat amb tot el tema de les vagues d'educació educatives i de les protestes dels docents. En tot cas, tenim aquest tema, deies tu, des del punt de vista polític, eleccions municipals, el mes de maig, unes eleccions que es presenten, diguéssim, serà la primera prova de foc, si no és que abans tenim alguna sorpresa, del govern de Pedro Sánchez. Mm-hmm. També Salvador Illa podrà mesurar una mica i calibrar com estan les coses aquí a Catalunya, però sobretot serà la prova del cotó, diguéssim, la prova del nou pel alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'aquests primers 4 anys de govern, a veure si realment la ciutadania, aquí en el cas de la capital catalana, revalida el seu mandat i a veure com pot teixir algunes aliances que de ben segur també li poden ajudar a acabar de consolidar una mica aquest lideratge. Per tant, eleccions municipals, jo crec que molt interessant aquest pols PP-PSOE, sobretot en el conjunt d'Espanya i aquí a Catalunya, veure una mica com estan els socialistes i també si els partits independentistes es recuperen o no després de tot el que ha passat amb el tema del procés.
1: Doncs amb moltíssimes ganes de saber què ens espera en matèria informativa aquesta temporada, perquè sempre amb el Gavi és, bueno, serà tranquil·la, tal, però després ens en portem cada sorpresa.
0: Quan no passa una cosa, passa alguna cosa de Rodalies.
1: I també està bé perquè és la nostra feina i també ens agrada, sí, no? Una miqueta d'estrès. Sí. Doncs Lola Sorribas, Gabriel Figueredo i tot el servei d'informatius d'aquesta casa, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta temporada.
2: Gràcies. Igualment. A tu, molts èxits.
0: Bon debut.
1: Seguim aquí a la ciutat en aquest repàs de tot el que ens espera en aquesta inici de temporada aquí a Onda Cero Catalunya. Ja sabeu que us volem escoltar cada dia més, així que escoltem quines notes de veu ens esteu fent arribar.
3: Bon dia, amics.
1: Bon dia.
3: Per mi la cançó seria la del Jaume Sisa.
1: A veure, quina...
3: Benvinguts, home. Passeu, passeu. Casa meva és casa vostra. Tant per l'equip que ens ha portat en el seu encomiable, insuperable estiu,
1: totalment,
3: com els que ara preneu el relleu. Les vacances, fabuloses.
1: Que bé.
3: He estat per la península de Jutlàndia, Dinamarca. És un espectacle de natura, dunes vives, excursions meravelloses, natura completa. Benvinguts. Passeu, passeu.
1: Passem, passem, eh? Ja comença aquest oient donant-nos enveja. Déu-n'hi-do, quin estiu més maco. Nosaltres seguim aquí en directe, 13:21 minuts, repassant tot el que ens espera en aquesta temporada a Onda Cero Catalunya.
4: La ciutat, amb Míriam Franc.
1: Ja sabeu que aquí a Onda Cero Catalunya us acompanyem durant tot el dia, tot l'any, els 365 dies de l'any. I bona prova del que estic dient és el Nits de Ràdio, amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé, com ha provat l'estiu?
5: Bé, bueno, això, apurant les últimes hores, per venir amb tota l'energia i totes les ganes a acompanyar els i les oients que treballen de matinada, que viuen de matinada i que també es mereixen, doncs, que algú els expliqui coses, no?, que és important.
1: Home, ens fas molta companyia a les matinades, sobretot aquelles persones que tenim insomni, de vegades, doncs està molt bé el Nits de Ràdio per acompanyar-nos en aquestes hores. Clar, tu passes moltes hores del dia a la ràdio, a l'estiu què fas?
5: No,
1: senyores,
5: pues,
1: mogollon, no?
5: Intento desconnectar i, bueno, com que faig això de fer atletisme, doncs mira, em passo l'estiu entrenant i competint i així ja ho suo tot i després ja podem tornar.
1: Comences amb força la temporada. Canvis a l'horari, cap ni un. De dilluns a diumenge...
5: No. Ah, exacte. Seguim de 2:15 fins a les 6 acompanyant. Volíem fer alguna innovació en plan de... Però clar, nits de ràdio, o sigui, ha de ser de nits, o sigui, ha de ser per les nits i ha de ser ràdio. Això eren les dues parts principals que veiem clar que no podíem tocar, no? I llavors vam dir, doncs escolta, això millor no tocar-ho, el que funciona, el que la gent ja està acostumada, i a més intentem molt, doncs, mantenir una estructura de seccions en què la gent sàpiga, doncs, cada matinada, doncs, què li explicarem, no? Si sèries, si cinema, si literatura, tot, les tertúlies, perquè clar, també hem de fer una mica de riure aquelles hores, perquè
1: home,
5: si no, escolta, apaga i vamonos, no?
1: I tant.
5: Aquest estiu hi ha hagut molts temes divertits, perquè hi ha hagut això de l'eclipsi, que la gent es va tornar com boja, que tothom havia de veure a l'eclipsi, que vull dir que la gent feia...
1: Però ja després,
5: que
1: no? Perquè teníem tanta por.
5: No, clar.
1: de quedar-nos
5: sí,
1: secs.
5: Sí, exacte, hi havia els dos nivells, no? Clar. Hi havia qui volia fer com amb les fotos de la Torre de Pisa, allò que es fan com sí. que aguantaven, doncs hi havia qui tapava amb un dit el sol. I, aquestes... I després hi havia gent que es protegia tant, o sigui, ficava tants filtres, que en lloc de perdre vista em va guanyar. O sigui, jo conec gent que ha guanyat vista. No, va ser una bogeria. Però bueno, això sempre és bo de fer tertulia i de riure una estona, que és el que ens agrada.
1: Escolta, fes-nos algun spoiler del programa. Hi ha alguna novetat, algun nou col·laborador?
5: Bueno, seguim potenciant una secció que vam començar ja fa la temporada passada, sobretot, que és les notícies de fa 100 anys, que ens permet anar seguint doncs, dia a dia. Clar, hi havia casos espectaculars com el crimen de la calle del Bruc, tu, que aquesta temporada ens va tenir com bojos dia a dia, perquè clar, era una dona que es va caure des d'un terrat, però que assassinat, un suïcidi, però clar, duia un tret a sobre, i llavors clar, hi havia esto ha sido un assassinato, doncs clar, aquestes coses poder 100 anys després veure, no? I pensar
1: com
5: imaginaven coses. Clar, bueno, i a part, compte que aquesta temporada llegíem notícies com, bueno, los coches del futuro seran elèctricos. Tu, és fantàstic, no? Poder veure com ens imaginaven i com hem canviat tant o no tant en un segle. Vull dir que són coses que engresquen moltíssim.
1: Que xulo, que xulo. Què més ens espera aquesta temporada? Va, algun secret que ens puguis explicar o...?
5: Bueno, la secció d'història que ens està agradant molt, perquè la gent ens demana això que vol saber d'història i ens demanen també, sobretot, más de romanos, más de...
1: Mira.
5: Escolti, hem de
1: agrada molt aquesta època, mica, eh? Perquè...
5: Sí, la gent... Jo sóc més dels calamars a la romana, però hi ha molta gent que li agrada... Tot això, lo clàssic, la Grècia clàssica, i més ara, amb tot això de l'Odissea, del Nolan, que Nolan ha agradat a tothom... I
1: en parlarem aquesta setmana al programa, eh?
5: Home, és que ha estat un temazo d'aquest... És que no, este no és mi cíclope. Este, sí, no. Bueno, la gent ja saps com es posa. Vull dir que això va així. I sobretot, doncs, això, moltes entrevistes de tots aquests llibres que ens poden ser d'utilitat, no? Perquè des del punt de vista, doncs, de com anar passant el dia a dia, i bueno, nosaltres és la nit a nit, no?, que l'anem passant, però bueno, vull dir que de tècniques i de mecanismes per poder, doncs, bueno... anar sobrevivint a aquest món que ens toca viure.
1: A tot podem escoltar cada nit, de 2:15 a fins les 6 del matí, res, 4 horetes i mitja. Bueno, però el David Sarallo no té prou. No, necessita més ràdio i per això doncs, s'ha inventat una cosa nova els caps de setmana. Diumenges de 6 a 7 agafaràs les regnes de Zero a l'Infinit, que és el programa de divulgació científica i tecnològica d'Onda Cero Catalunya. Explica'ns en què consistirà aquest programa.
5: A veure, la idea és intentar que no fem com allò com l'estruç que fica el cap sota. No, a mi no m'interessa, jo és que no quiero saber nada de la IA, saps allò de dir? No, jo no ho necessito. No, escolta, hem d'agafar les coses, veure de què li podem treure partit, de què ens pot servir, conèixer, perquè és la millor forma de distingir, no?, què és el que és positiu, què ens pot aportar en el nostre dia a dia, en la nostra productivitat, però també en la nostra vida, no?, en com ens afecta a tots aquests canvis tecnològics que cada cop són més constants i més ràpids, no? És una mica quasi tot això de la IA com el que va suposar, doncs, amb l'aparició d'internet. No, jo és que internet no lo necessito. I clar, de cop i volta, doncs ens ha agafat tot i ara tot es fa a mi, la tecnologia, la infografia, la ratafia, al final, mare meva, és que...
1: Com t'he trobat a faltar l'estiu? No, ningú em feia aquests acudits.
5: No, home, però escolta, és que és important conèixer tot això i també el que volem és saber una mica d'on ve tot això, com s'ha anat evolucionant, perquè hi ha biografies apassionants de gent, de científiques, de científics, de gent que ha donat el seu petit pas per fer que després tot això hagi pogut anar avançant. L'Ada Lovelace, per exemple, Marie Curie també, però Tim Berners-Lee, l'inventor de la navegador web, tantes i tantes personalitats que a través de les seves vides i les seves obres doncs podem aprendre molt de com hem arribat fins aquí i de què ens espera, que també no deixa de ser apassionant.
1: Doncs segur que serà molt interessant aquest programa de divulgació científica i tecnològica. Recordem, de zero a l'infinit, els diumenges de 6 a 7 del matí, així que els més matiners gaudiran d'aquest programa amb en David Cervelló. David, jo m'he llançat a la piscina abans. Jo t'he tornat a renovar la ciutat amb el cor de la ciutat. Confirmes, no?
5: Home, per favor, és que si no t'ho demanaria jo, perquè, perquè és que si no... A veure, tu, ja saps que tu i jo anem descobrint molts personatges aquests al mateix temps, però crec que és més entretingut si ho descobrim entre tots i ho anem comentant, i mira, així fem una mica de xerinola, que és apassionant anar veient aquesta vida, que ja no sé si

0: són famosos perquè han fet alguna cosa o són famosos perquè algú ha decidit que són famosos, però bueno, mira, aquí els anem comentant.
1: Jo no he mirat ni una revista en tot l'estiu, així que estic perdudíssima, i ahir em vaig recordar de tu perquè vaig passar per, no sé on està, a una botiga, a un supermercat, i vaig veure una revista al cor amb l'Elsa Pataki, que ha fet 50 anys.
0: Sí, senyora.
1: Està estupenda, eh? Sí, jo amb 47, vamos.
0: Espectacular.
1: Semblo la seva àvia. I em vaig recordar de tu, dic, ui, hem de tornar...
0: És bonic, no? Míriam, que vegis en l'Elsa Pataki i pensis en mi.
1: Veus? Com? En lloc de pensar en el Thor, penso en tu.
0: Clar. No, escolta, jo t'ho agraeixo moltíssim perquè, bueno, clar, fa una associació d'idees, jo dic, no, fabulós.
1: David Cervelló, t'escoltem al Nits de Ràdio cada matinada, també de Zero a l'Infinit, i aquí cada dimecres al cor de la ciutat. Que vagi molt bé aquesta temporada. Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona temporada.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Seguim repassant tot el que ens espera aquesta temporada Onda Cero Catalunya i hem de parlar ara d'economia i d'empresa. I com no podem fer amb ningú més que amb l'Ariadna Belbé i els seus lideratges, que podeu escoltar cada dissabte de 6 a 7 del matí. Ariadna, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam. Què tal? Com han anat les vacances?
1: Doncs jo molt bé, ja gairebé ni me'n recordo, eh? Ja porto uns dies i... Però bueno, no, bé. Molt bé. I tu què tal? Encara estàs de vacances?
3: Molt bé.
1: O ja comences?
3: Molt bé. No, ja he començat, o sigui que també... No oblidades, perquè no s'han d'oblidar, eh?
1: No, mai.
3: Aguantar una miqueta, però bé, molt bé. Moltes ganes de començar la temporada.
1: Una temporada que no sé si ens porta alguna novetat al programa Lideratges.
3: Bueno, més que novetat sobretot va ser la temporada anterior de tenir pues, aquests resultats de l'audiència tan bons, no?
1: I tant.
3: Llavors això ja fa que comencem la setena temporada pues, com les piles més carregades. Però bueno, no hi ha res més que no de seguir sent el lideratge, no? El lideratge és l'economia en clau d'igualtat, doncs una punta de llança del que volem sempre reivindicar, no? A favor de la igualtat de gènere en els diferents sectors de l'activitat empresarial. Vull dir que hem de seguir tal com estan, no? Alguns països que sembla que s'estan posant en dubte aquests, no? Aquests drets i aquests drets de les dones, doncs aquí el lideratge seguim sent aquesta punta de llança i seguim divulgant economia, no en plan acadèmic, sinó en plan de parlar dels temes que ens preocupen a tots, no? A tota la ciutadania. O sigui, parlar d'atisme, també de problemes d'habitatge, d'estalvis, pensions, de com trobar feina, de com tenir un sou adequat segons el que estiguis treballant, que no hi hagin diferències salarials, etc. O sigui, seguirem així, amb modus divulgació i tractant tots aquests temes d'economia, però que ens afecten tots a la butxaca i al nostre dia a dia laboral.
1: Home, temes molt interessants els que tracteu sempre a Lideratges. I ara que ja portes 7 temporades, que es diu ràpid, eh? 7 temporades. Et volia preguntar si creus que hem evolucionat una mica perquè fa aquesta mirada femenina, a la veu de les dones.
3: Sí que hem evolucionat perquè, si us doneu compte, si us fixeu, ara ja jo crec que no hi ha cap programa o cap cadena o cap que no parli d'aquest tema. Les xarxes també en parlen. Vull dir que estem ja tots com molt conscienciats, les empreses també. Una altra cosa és que no hem arribat al punt òptim, no? El que volem
1: encara
3: arribar.
1: Queda camí.
3: Exactament. Però que hem evolucionat, i concretament Espanya-Europa, per suposat. Altres països, doncs ens hem de preocupar i intentar evitar que arribi aquí, no? O sigui, que hi hagi un retrocés, però sí que jo vull ser positiva i penso que cada vegada també tenim més homes, no? O més companys, o sigui que se'n donen compte, ni que sigui per les seves companyes de feina, per les seves filles. Ja, al final parlem de persones, no? Llavors hem de tenir aquesta igualtat, vaja, que no... Que arribarem a un punt que no n'haguem de parlar, perquè que sigui una cosa ja de natural, no?
1: Clar.
3: I sí que anem avançant.
1: Potser el que és important també, Ariadna, no sé si estaràs d'acord amb mi, que cada cop hi ha més homes que parlen d'aquest tema. Que a vegades era, no, això és una cosa de les dones. No, senyors, això és una cosa de tots.
3: Totalment. I sobretot aquí amb el lideratge és el que hem volgut posar damunt de la taula. Perquè si vam començar la primera temporada de segones de que ens passava aquesta cançoneta, no, és un programa de dones, sí. I jo sempre els deia, no és un programa de dones, és un programa de persones. El que passa que volem visibilitzar, doncs, dones talentoses, dones que estan liderant projectes superinteressants i que sovint estan invisibilitzades, no? Doncs ara ja... A la setena temporada, gràcies

0: de Déu, no? Doncs ja és un tema que està en boca de tothom. Vull dir que és igual, i si és això, és una qüestió de que quan hi ha talent, quan hi ha, o sigui, és igual al final que sigui un home o una dona, però sobretot si s'ha de visibilitzar, doncs que se sàpiga, no? Que determinada innovació, aquesta empresa, doncs darrere hi ha una darrere o al davant, una dona que ho està liderant, i això doncs té la mateixa importància com si ho fa un home també.
1: Doncs anem pel bon camí, però encara queden molts quilòmetres a recórrer, i ho fem gràcies a programes com el teu, com el Lideratges, que podeu escoltar, ja sabeu, els dissabtes de 6 a 7 del matí. Ariadna Belbé, que tinguis una molt bona temporada. Una abraçada.
0: Igualment, Míriam, una abraçada a tots.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Les vacances ja s'han acabat per a molts de nosaltres, així que crec que el que toca ara és pensar ja en les properes escapades, perquè, doncs mira, això no se'ns faci tan costa amunt, eh? I quina millor manera per fer-ho que amb el programa de viatges d'aquesta casa, que torna aquest cap de setmana. Carles Lamelo, què tal? Bon dia.
3: Hola, Míriam, com estàs? Bona temporada a tothom, eh?
1: Igualment. Escolta, abans d'entrar en matèria, com han anat les vacances?
3: Molt bé. La veritat és que les vacances sempre van bé. Això de la síndrome de postvacacional les farà complicat. Per això jo m'apunto a la idea aquesta que tu dius, eh? D'anar pensant quina serà la pròxima escapada. La gent avui és el dia que està mirant el calendari de ponts, a veure com cau aquest any la Constitució, com cau l'1 de novembre, com cau, jo què sé, tots... En fi,
1: l'11 de setembre ja acaba en divendres, que això està bé per començar.
3: Per això ja fa por automàtic. Però jo crec que l'11 de setembre és com que encara és massa immediat, no? Clar. Tornem una mica sense ni un euro a la butxaca després de les vacances.
1: Totalment.
3: I potser l'11 de setembre fas alguna cosa, òbviament, per disfrutar d'aquest pont, però potser la gent, cadascú s'organitza com pot i com vol, evidentment, però no sé si és el pont del que disposem més patrimoni poder gastar.
1: Home, després de comprar tots els llibres de l'escola ho tenim més complicat, eh?
3: Efectivament.
1: Vosaltres torneu aquest cap de setmana amb un canvi de nom, que això també s'ha de dir, a veure com es dirà ara el programa. Explica'ns.
3: Doncs una evolució natural, explicàvem ahir en directe a l'edició nacional del programa, i a partir de la pròxima setmana doncs ja adoptem aquesta nova nomenclatura, que no canvia gran cosa, simplement ens adaptem una mica més al tarannà de la cadena. Per tant, a partir d'aquest dissabte a les 7 del matí a l'edició de Catalunya es dirà Ona Viatgera, que és el nom que tindrem a partir d'ara, i l'edició nacional, dissabtes i diumenges, a partir de les 12 del migdia, ja som des d'avui Onda Viajera. Per tant, simplement és un canvi de nomenclatura que ens ajuda a situar-nos més alineats amb la cadena, i a partir d'ara doncs seguir viatjant. L'esperit és el mateix, el tipus de programa és el mateix, l'equip és el mateix, amb alguna novetat a l'edició nacional, amb una mica més d'aposta pel turisme de proximitat i el turisme cultural en l'edició de Catalunya, i el que fem normalment, turisme de natura, de gastronomia, buscar opcions també per fer amb tota la família, en fi, anar buscant una mica idees d'escapades de proximitat, perquè és on tenim més oportunitats els caps de setmana de fer una escapadeta, anar a buscar bolets, que queden 4 dies i ja estarem parlant
1: ja
3: de bolets.
1: Sí, sí.
3: Després d'esquiar, després, jo què sé, quan arriba la primavera, doncs que si s'ha d'anar a veure la floració de no sé quins arbres. I després també doncs tota la part de gastronomia, de turisme cultural, que això són escapadetes més curtes, i òbviament doncs els grans viatges, a vegades més per somiar que per anar-hi, però per aprendre coses i poder-ho explicar a la feina o a la família.
1: Clar, és que estic pensant que tu gairebé estàs tot l'any una mica en mode vacances, eh? Perquè això de parlar de viatges ja et dona una mica la sensació de somiar, no? Aquest somiar que deies.
3: Jo exactament, jo trec la maleta ara de l'armari, saps?
1: Sí, exacte. Comences a viatjar ara.
3: Tinc la maleta, que per cert la tinc en reparació i l'he d'anar a buscar aquesta setmana. Se'm va trencar la nansa a l'últim, penúltim viatge de Gente Viajera d'edició de la temporada passada. I he d'anar a recollir la maleta, ja la que m'acompanya tots els caps de setmana, perquè ja saps que cada cap de setmana de l'any fem el programa en un lloc diferent. Ara, justament pel pont de la Diada, que vosaltres estareu de festa, nosaltres serem a Mallorca fent el programa en directe, després anem a Valladolid, després, en fi, tenim ja una programació, com a mínim d'aquí al Nadal, cada cap de setmana, l'edició nacional del programa fent-la en un lloc diferent. O sigui que, efectivament, jo guardo la maleta durant l'estiu.
1: però realment guardes la maleta o viatges? Perquè clar, jo penso, jo a l'estiu a vegades no miro ni els diaris, vull dir, vull desconnectar totalment, però clar, com desconnectes tu que estàs parlant de viatges?
3: No,
1: no viatges,
3: no, jo viatjo,
1: a casa teva, clar, també volen viatjar.
3: Sí que viatjo, sí. El que passa és que guardo la maleta i trec la motxilla, perquè
1: ah,
3: soc més de viatges així una mica, més de... En fi, de poc equipatge i una mica d'aventura. Aleshores, anem amb motxilla, tots plegats. I ara les motxilles de posar la rentadora aquesta tarda.
1: Ja va començar.
3: Ja fins la pròxima, perquè estan les pobres de diversos viatges que hem fet. Necessita la rentadora ràpid. I ja et dic, aniré al taller de la maleta, recollir-la i ja fer-la. I la deixo mig feta. Hi ha algunes coses que ja no treus en tot l'any. Doncs, el necessari, algunes coses ja les tens allà.
1: Ets com un pilot. Que sempre tenen la maleta allà a la porta, no?
3: Sí, el que passa és que els pilots després de fer un viatge s'hi donen una setmana de vacances. A mi no, però per la resta sí que m'assemblo força.
1: Per últim, Carles, no sé si ja es preveu una mica quines seran les tendències d'aquesta temporada pel que fa a viatges o de proximitat o grans viatges.
3: Doncs home, pel que fa a la proximitat, a veure, tots estem molt pendents una mica de com evoluciona l'economia, que és veritat que continua amb molta força, les coses van, en fi, relativament bé, per qui li van bé, evidentment sabem que hi ha una part de la població que això de fer vacances o fer sortides és una cosa molt excepcional i a vegades no s'ho poden permetre, evidentment, però el conjunt, el gruix de la població continua viatjant. El que explicàvem jo crec que ara fa un any, no? Que la gent doncs retrassa una mica més la renovació del cotxe, el sofà dura un parell d'anys més del que durava, la tele, doncs vinga, aguantem una mica abans de canviar-la, però les vacances són sagrades. Llavors, això de moment continua sent així. Què està passant? Que estan pujant molt els preus dels bitllets d'avió i de les estades d'hotel. Segur que els nostres oients ho han notat durant aquest estiu. Clar, això té un límit. De moment anem tirant, els hotelers tiren cap amunt, els hi han pujat molt també els costos laborals i dels proveïdors, de les matèries primeres, això els restaurants, vosaltres a casa ho coneixeu bé, no? Aquesta realitat que estan pujant des dels ous, que continuen caríssims, a l'oli d'oliva i després molts productes. Això fa que el tiquet mitjà dels restaurants està pujant i, per tant, en funció de com vagi tot això i com vagi l'economia, veurem fins on podem estirar la màniga, d'una banda. I pel que fa als grans viatges, és veritat que ha baixat una mica als Estats Units, tot el tema del Trump ha afectat molt els viatges cap allà, i la gent s'està resituant molt cap a Àsia, també molt pendents de com evoluciona la qüestió de l'estret d'Hormuz, perquè allò paralitza molts vols que ens connecten amb l'Àsia, i Llatinoamèrica, és fonamentalment on més estem viatjant. A veure què passa també amb el nord d'Àfrica, però vaja, bàsicament, aquests són els itineraris que estan creixent més. La gent busca uns viatges una miqueta més singulars, una miqueta més a la carta, i aquestes són les tendències més o menys que tenim a hores d'ara.
1: Doncs tot això ens ho anireu explicant durant aquesta temporada en la versió nacional a Onda Viajera els dissabtes i els diumenges a partir de les 12 del migdia i a la versió en català a Onda Viajera els dissabtes de 7 a 8 del matí. Carles Lamelo acaba d'aprofitar aquests dies de vacances que encara resten o aquestes hores que encara et queden i no sé si dir-te bona temporada o bon viatge.
3: Doncs bon viatge i bona temporada a les dues.
1: Que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Frank.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
5: Son las 5, las 4 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenos días. Ceuta recibirá una inyección en su economía de 168 millones de euros, una medida recogida en el plan de emergencia que aprobará hoy el Consejo de Ministros, según ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha adelantado en la cadena SER que se bonificará al 75% la contratación de personal tanto en Ceuta como en Melilla.
7: Lo que sí que incorporaremos en este plan son las bonificaciones, las aportaciones que hacen los empresarios a la seguridad social se verán reducidas en un 75% en el año 2026 y en el año 2027, precisamente para relanzar la situación.
5: La patronal calcula pérdidas de hasta 30 millones de euros en la ciudad, en gran parte por la caída de hasta un 90% del turismo, según la Cámara de Comercio de Ceuta. Los ceutíes denuncian que la situación en la ciudad está lejos de normalizarse, con miles de inmigrantes aún en las calles. Son 5.000, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hemos escuchado, y alrededor de 9.000, según la estimación del Ejecutivo Autonómico. Anoche, los vecinos volvieron a manifestarse.
8: Con miedo,

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si us esteu incorporant ara a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que ja hem estrenat temporada des de 2:15, us venim acompanyant en el ja dimarts 1 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia, no m'ho puc creure.
0: Sí, ja està, eh? Ja està. Treu la música, això posa la marxa fúnebre.
1: No, mira, però si jo tinc la sensació que ahir estàvem fent l'últim programa de la temporada.
0: Sí, és que, a veure, clar, saps què passa? Que al final tot et bases en les experiències que un ha viscut, no? I clar, tots hem sigut criatures.

0: lectures. I quan arribava l'estiu, què era? Bueno, saps? Aquella il·lusió de dir, ara tinc uns mesos per endavant, eh? Per poder fer el que vulgui. Clar, això se't queda dins. Després arriba l'edat adulta i dius...
1: Arriba la realitat.
0: Però és que la sensació que ja tens la mateixa il·lusió per dir, oi, que bé, que ja començo vacances, que podré... Llavors et sembla que el període... De... I dius, bueno, sí, serà una mica menys. No, una mica menys, no, és molt menys. Vull dir, i llavors passa això que
1: comentem. I saps què passa, també? Que arriba aquesta època, arriba aquest dia, arriba a l'1 de setembre, i tu quan agafes vacances... Tens molts projectes de coses que, mira, com que durant l'any no he pogut fer això...
0: Ara
1: com que durant...
0: temps.
1: Mira, jo em vaig plantejar, jo tinc... tu l'has vist, David, a l'entrada de casa tenim un moble antic...
0: Sí.
1: Que és molt xulo, amb un aparador, així, amb un mirall, que està a mig restaurar des de fa... potser fa 12 anys. Jo em vaig plantejar i vaig dir, mira, aquest estiu el restauro, l'acabo de restaurar.
0: L'acabaré aquest. Deixa.
1: Doncs ja us dic que no, que està igual, que serà per 13 anys.
0: Sí, anirem, bueno.
1: Jo crec, el pròxim estiu ja
0: si
1: ho plantejaré de nou.
0: Si ha aguantat fins aquí, doncs ja un any més el pot aguantar. No, no, és que és totalment així. A més, hi ha un factor, no sé si t'ha passat a tu, David, però jo m'hi trobo, que és que molts cops, quan estàs allò que dius, ostres, més et vindria de gust vacances, quan ja portes uns mesos, no?, de curs laboral, de temporada, digueu-li com vulguis, doncs penses, mira, aquest estiu faré això, faré l'altre, perquè tens l'energia perquè fa fresqueta, perquè estàs en una temperatura, saps?, que et motiva a fer coses. Però arriba l'estiu i amb aquests calorassos que estàs suant tot el dia, dius, home, saps allò de... pot aguantar un any més, no?, això que deies del moble, no?
1: També he de dir que jo tinc... un problema cada 1 de setembre.
0: A veure.
1: I és que arribo a l'1 de setembre amb mala consciència i remordiments.
0: Val.
1: De no haver fet tot allò que m'havia proposat.
0: Sí. No, ho entenc perfectament, però al final has de pensar, sí, però és que ho visualitzes sense entendre doncs, la calor que feia en aquell moment. Com costava que la que et començaves a posar... és el posar-t'hi, no? El començar, doncs, per exemple, això que deies del moble, no? Doncs començar a preparar tot per on deixes les coses, els productes... Tal. És a dir, el temps de la preparació de tot. Perquè al final l'acció potser no és tant de temps, però la preparació, després netejar-ho tot... És a dir, comporta, no?, doncs tot un... Ja m'ha dit tota una preparació i tot això que és més que el temps que... Sí, total, això en un parell d'hores ho tens fet, sí, però hi ha les hores prèvies i les hores posteriors, sí. No? I és el que et fa mandra possiblement sigui això, no? A l'haver després de recollir, d'això... Mira, jo he de dir que alguna coseta, algun apanyet que tenia d'acabar de pintar alguna cosa, això ho he aconseguit fer, però perquè m'animo molt... I ara, la dificultat ha sigut trobar a quines hores em podia anar a entrenar, perquè, mare meva, fins i tot quan estava núvol feia molta calor. Ha estat un estiu de calor i que esperem que almenys algun dels nostres oients, si tenim, David, un oient que hagi aconseguit fer allò que tenia previst fer l'estiu, és a dir, això ho podem també plantejar en el Dimacraus, no? De dir, escolta, si sabem d'algú que ha aconseguit fer alguna activitat que tenia prevista fer, és a dir, doncs mira, faré l'armari, pintaré aquesta vida, i ho ha aconseguit, volem entrevistar, perquè això serà digne de fer. Us ho anirem explicant tots els dies, quan ja concretem quin dia ho farem, però aquesta no comença una temporada qualsevol, ja ho explicava al principi del programa, perquè és la temporada número... Bueno, fa 15 anys que va començar Nits de Ràdio, i per això volem fer una edició molt especial en la que farem un programa ben xulo. Encara hem d'acabar de mirar si podem fer que vingui algun oient, perquè volem fer una festa grossa per celebrar tots aquests anys de programa. Per tant, esperem que sigui una temporada ben especial i que us agradi molt. Però va, comencem com s'ha de fer, David Morales. Què podem dir dels 1 de setembre, a part de que costa molt tornar a agafar les dinàmiques, diguem?
1: Doncs mira, a l'1 de setembre s'ha de dir que a molts països, d'Àsia, d'Europa, d'Amèrica del Nord, és el primer dia de classes.
0: Ah, mira...
1: Com ostres. Nosaltres, que estem en el primer dia de classe, també.
0: Sí, nosaltres som d'aquests.
1: Sí, avui també és el Dia Internacional dels Primats.

0: per conscienciar sobre els problemes de conservació d'aquestes espècies. També tenim que és el Dia Mundial de la Dactiloscòpia.
1: Ostres!
0: De les petjades dactilars.

0: ara tens els correus, però no els rellegeixes, no? Potser perquè n'hi ha tants, no? També és com tot, no? Crec que, mira, a un tema creus ho podríem comentar, David. Possiblement, les cartes és el mateix efecte que les fotografies. Si en tens menys, les valores més. I les remires més. Com que ara tenim, pues, multiplicat per 10 de fotografies i multiplicat per 10 de missatges, o per 100, no? Doncs ja no té tanta importància cada missatge o cada fotografia. Jo crec que hi ha un paral·lelisme, no creus, en aquestes coses?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, parlarem, va. Vinga, què més
1: tenim?
0: Mira,
1: ja que parlem, avui és el dimarts telefònic.
0: Carai, el dimarts telefònic.
1: Sí, és un dia per, doncs, per fer trucades, per recuperar una cosa que s'està perdent, també.
0: Sí, sí.
1: Perquè des que hi ha WhatsApp, des que hi ha els missatges de WhatsApp, doncs cada vegada les trucades telefòniques, a mi només em truquen sistemes automàtics per intentar estafar-me,
0: sí,
1: bàsicament.
0: Sí, sí, sí, sí, és així, és així.
1: Però hem de comentar una curiositat, que és el dia de Emma Nat. I és que se celebra el dia en honor a la primera dona operadora telefònica de la història.
0: Ostres.
1: Que va començar a treballar l'1 de setembre del 1878 a Boston. Va ser la primera operadora.
0: Imagina't. Doncs mira, poc s'ho pensava, però que se'n recordaria d'ella tants anys després, doncs em sembla de justícia. Això en quant als dies internacionals, digue'm.
1: Nacionals, sí, sí, nacionals d'Estats Units. Tenim alguna cosa més, eh?
0: Ah, val, digues, digues.
1: Mira, avui és el dia d'agraïment al personal de la construcció.
0: Ah, mira, doncs mira, estem agraïts.
1: Tenim també que és el dia d'apreciar els gats taronja.
0: Mira.
1: Garfield avui sí, tenia el seu dia.
0: És el més conegut, sí. Sí,
1: sí. Sí. Tenim el dia del Cadillac rosa.
0: Carai.
1: Sí, que, bueno, de fet es va convertir en un símbol de luxe, allò cap a la dècada dels 50.
0: Mm-hmm.
1: Doncs el Cadillac rosa. Tenim també que és el dia sense rima ni raó.
0: Carai.
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: És utilitzar un dia per utilitzar expressions que no tenen rima o que semblen il·lògiques. És una mica un joc de jocs de paraules, sobretot que utilitzen en anglès. Tenim també que és el dia d'una altra mirada il·limitada, dedicada a mirar les coses, les situacions o les idees, doncs, des d'una altra perspectiva, noves perspectives, trobar noves perspectives a les coses.
0: Em sembla interessantíssim.
1: I ja sabeu que... bueno, també tenim que és el Dia Nacional de Conscienciar sobre el robatori de la identitat infantil, que cada vegada, doncs, a xarxes, per exemple, pot passar més, a xarxes socials.
0: Sí, sí, sí, sí. No, és terrible.
1: I ja sabeu que una de les coses que gairebé sempre tenim és el menjar. Doncs mira, avui als Estats Units tenen el Dia Nacional del Tofu.
0: Mira.
1: I el dia del popover de cirera.
0: A veure, això del popover m'has d'explicar perquè sona a popó. I tot el que soni a popó, en un principi, saps, no acaba. I més cigareta, no? Que dius, mira, no m'ho estic imaginant bé. A veure, explica'm una mica.
1: No, doncs, mira, és un postre popular. És una mena de pa lleuger, amb molt d'aire per dintre. És... una mica, imagineu, una magdalena.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: La forma vindria a ser una mica la d'una magdalena, així com molt esponjosa, molt alta, sabeu? A la part de dalt, molt crescuda, i que se serveix amb diversos farcits.
0: Val.
1: Llavors, a sobre, doncs, li poses una cirereta.
0: Molt
1: cirereta
0: bé.
1: Del pastís.
0: Molt bé. Ah, efectivament, doncs mira. Doncs ja el coneixem i aquesta gastronomia i reposteria, sobretot, que anem aprenent aquí al programa gràcies als Estats Units. Doncs, i a nivell de sants, què tenim?
1: Doncs mira, avui és el dia de la Mare de Déu del Remei. Avui també tenim que és Sant Arturo, Sant Josué, tenim que és Sant Gil de Casallo, Sant Lupo de Sens, Sant Gil de Nims, Sant Constancio de Aquino, Sant Victorio de Lemans, Santa Verena de Zurzac, Sant Vicente de Dax, Sant Sixto de Reims, Sant Terenciano de Todi i Sant Prisco de Capua.
0: Molt bé, el de Dax devia, li devien agradar molt les ceres per dibuixar.
1: Exacte, li devia agradar dibuixar.
0: Dibuixar segur, fantàstic. Doncs bé, això el que sabem a nivell de Sants, però en aquesta temporada també viatgem a fa un segle, perquè volem saber què passava.

Va passar tal dia com avui, 1 de setembre de l'any 1956. Jerry Lee Lewis feia l'audició decisiva a Sun Records. El jove pianista de Louisiana, encara desconegut pel gran públic, viatjava aquell dia fins a Memphis amb la mirada posada en Sam Phillips, el productor que ja havia descobert Elvis Presley i que es convertiria en una figura clau de la història del rock and roll. Lewis arribava amb un estil al piano explosiu, hereu del boogie-boogie, del country i de la música gospel que havia escoltat de petit als temples pentecostals del sud dels Estats Units. Phillips no es trobava aquell dia a l'estudi, però el seu soci Jack Clement va quedar suficientment impressionat com per gravar-li unes maquetes. Aquella primera presa de contacte amb Sun Records seria determinant. Pocs mesos després, Lewis tornaria a l'estudi per gravar Crazy Arms, el seu primer senzill, i no trigaria gaire a esclatar definitivament amb Whole Lotta Shaking Going On i Great Balls of Fire. Recordem, doncs, que aquella audició de l'1 de setembre de 1956 marcava l'inici d'una carrera tan brillant com plena d'escàndols.

Els que fem esport i atletisme en concret, hi ha una reflexió que li escoltava a en Santi Millán, que tenia, em vaig sentir molt identificat després de tants i tants anys, que deia, diu, mira, fes esport

0: És, ho deia així, diu, és una putada, perquè no et ve de gust, estàs cansat. A certes edats, quan ja passes doncs, això, els 30, els 40, 50, doncs un el que té ganes és de descansar i no liar-se aquestes històries. Però el bé que et genera el fet de poder fer esport, el bé que et genera crear-te aquestes obligacions, aquestes disciplines, aquesta recompensa que el cos té de que tot funcioni, de que tot estigui engreixat, que tot estigui com un cotxe, no? Com un vehicle, no? que tot funcioni a les mil meravelles, és pràcticament ja indiscutible, impossible d'evitar quan un ja hi comença. Per això ens agrada molt quan al programa podem reflexar gent que ens explica la seva experiència, que ens pot aportar les seves vivències de com fa aquest clic, de com fa aquest canvi, que pot ser qualsevol, pot ser natació, pot ser caminar, pot ser anar en bicicleta, però també pot ser la marató, doncs aquest vehicle. I avui tenim un llibre precisament que es diu Fin, tu corres, tots correm maratons per superar límits. El trobem a Cossetània i està escrit pel Delfí Vilaseca. Delfí, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona nit.
0: Delfí, que és una mica així que diem. Hi ha molts dies que dius, home, potser em vindria més de gust doncs, estar fent un geladet o alguna cosa d'aquestes, però la recompensa d'això de poder fer esport, quan tornes, quan t'estàs dutxant, fins i tot quan ho estàs patint, no? Perquè parles molt en el llibre del dolor, per exemple, d'aquest dolor que produeix el fet de córrer, doncs és una satisfacció que et fa sentir viu, que sí?
1: Realment és així. Com tu has comentat, el tema de quina putada, o sigui, un dia al matí, ben d'hora, amb aquest fred que fa, aquesta glaçada, he de sortir a córrer jo ara, quan estic aquí a casa amb la família i un benestar. Doncs sí, aquesta putada es converteix en un gran plaer, en una gran satisfacció i a part, en una gran teràpia també, no? Perquè en els moments que surts a córrer, surts a entrenar, surts a deixar-te, doncs per uns moments el que et genera l'esport, el que sigui, però principalment el córrer, el que jo explico en el llibre, doncs la teràpia aquesta ja potser va més enllà de la psicològica, doncs et genera un benestar que quan tu tornes a casa, que el que dius, doncs, ara em trec la roba suada, em poso a la dutxa, doncs et genera un benestar que dius, sort que he decidit sortir a córrer avui, perquè és que si no me n'hauria arrepentit.
0: Totalment.
1: És així.
0: Delfí, penso que en el meu cas són més de 30 anys ja quan hi penso fent atletisme i sempre explico que potser m'haurà fet mandra sortir doncs possiblement més del 60% dels casos i potser me n'hauré arrepentit 4 o 5 cops, un cop he acabat. És a dir, que aquesta sensació que dius jo la defenso moltíssim i això ha de tenir una explicació molt més enllà doncs, del fet de dir, mira, ja m'he tret els deures de sobre. No, és que aquesta combinació entre aquesta, anem a dir, meditació, aquesta oxigenació del cos, no?, el que tot el motor hagi estat funcionant. Aquesta teràpia que diu el Delfí, crec que és molt... O sigui, si la gent ho entengués, s'acostaria molt més a practicar esports.
1: S'acostaria molt més. Realment és així, I és... I això, en el tema del llibre, sí que em faig bastanta èmfasi amb el que estàs comentant, perquè és ficar-se dintre, és provar-ho. En absolut, és obligar res a ningú.
0: Totalment,
1: faltaria més.
0: Totalment.
1: Però sí que és provar i llavors tothom en el seu nivell, no? En el seu ritme. I a part en el ritme que portem frenètic de vida avui en dia, no? Entre la feina, família, tot el que sigui, doncs anem molt accelerats. Doncs és provar realment això, perquè a un li pot satisfer d'una manera i amb l'altra d'una manera totalment diferent. I el que llavors jo vinc a dir en el llibre i a potenciar-lo molt, a part de tot això que estàs comentant, que és ben cert, i això al llarg de tots els anys d'experiència que un s'hi pugui dedicar en treu l'entrellat i ho té molt clar, doncs, d'altra banda, quan ja entres en aquesta meditació profunda, pots arribar a contrastar la gran similitud i paral·lelisme que tu pots arribar a trobar en l'esport, en el córrer i en el que et puguis trobar en el dia a dia.

0: que és la vida de cadascú pugui arribar a portar.
1: Totes les dificultats, eh? La planificació, la constància, els moments de satisfacció i també els moments de dificultat, no? Per això en concret parles de la marató, perquè al marge dins del món del córrer, no? Pues es podria parlar de moltes, sí, de moltes disciplines. Ara hi ha molta gent, doncs, que fa més de muntanya, per exemple, no? Però en, sí, el marató jo crec que és molt bon exemple de la dificultat que té, no? És a dir, que ho has de preparar molt bé. Jo, Delfí, soc molt de precisament de dir la dificultat que té, perquè a vegades es generalitza massa, no? A mi hi ha una tendència, clar, jo quan començava a córrer, Delfí, et miraven molt estrany. Ara quasi està una mica més de moda, però et miraven com en dir, sí, tu estàs zumbat. I, sí, i clar, he notat molt que de cop la gent ha volgut passar de zero a marató, i això, sí, no tothom té aquesta capacitat ni hauria de ser el seu objectiu. Pot fer curses més curtes, però qui fa marató, qui realment sap que s'ha de preparar molt, i tot i estar molt preparat pot passar mil coses, eh que sí?
0: Realment és així, certament. Mira, jo faig la comparativa al qui, en el meu cas, doncs, sempre jugant a futbol, i quan, sí, acaba l'etapa, sí, de futbol de veterans, doncs et poses a fer esport, no? I en el meu cas en concret, mm-hmm, doncs se'm donava bé el córrer, el físic, mm-hmm, i vaig optar directament per córrer. Però tot i així, jo sempre poso que és com si tu pugessis una escala,
1: sí,
0: graó per graó. Sí. No em pugis de dos en dos perquè pugi, sí, el tercer, no podràs superar-lo.
1: Mm.
0: Què passa amb córrer? Doncs, en el meu cas, doncs, córrer, almenys, em provo 3, 4, 5 quilòmetres, vaig pels 10, doncs anem una miqueta més allà, no? Llavors proves més llargues, 15 quilòmetres, i et plantes a la mitja marató.
1: Mm.
0: Però quan vas a la mitja, els 21 quilòmetres, creus, home, em trobo prou bé, porto un rerefons d'entrenament, anem per la marató.
1: Mm-hmm.
0: Jo ho he dit moltes vegades, que realment la marató comença, marató digne, eh? Digne,
1: sí, sí,
0: amb cadascú, eh? O sigui,
1: sí, sí, sí,
0: que un sigui molt competitiu i de mena el rival de cadascú sigui ell mateix. Jo crec que és molt important que un competeix contra un mateix, no contra el teu company, contra el que veus el dorsal de davant o el de darrere. No, no, contra tu mateix.
1: Absolutament.
0: Doncs la marató comença a partir de la mitja, perquè el clàssic i tòpic i típic mur, t'asseguro que existeix. I jo me l'he trobat en totes les maratons. En totes!
1: Em sembla molt bé el teu exemple, Delfí. Crec que és necessari.
0: Sí.
1: Cal aquesta, sí, conscienciació, perquè si no, Delfí, ens pot passar, escolta, un Kilian, no?, que escrigui un llibre. Clar, però el Kilian, sí, és un superdotat. A mi m'interessa tot. El Delfí també té facilitat per l'esport, o té aquesta genètica, però és igual. M'interessa que s'expliqui la dificultat, perquè si no, ens fiquem les expectatives molt altes. I,
0: sí,
1: i això és una cosa dura i que s'ha de gaudir en tots els seus aspectes, eh?
0: Sí, i això que dius és ben cert, perquè en el cas del Kilian tothom ens pensem o ens pensàvem que tots podíem ser Kilians.
1: Clar.
0: I en absolut,
1: absolut,
0: ni per molt que entrenis, mm-hmm, ni per molt sacrifici, ni per molta perseverança, Kilian n'hi ha un.
1: Mm-hmm.
0: O dos,
1: mm-hmm,
0: no més.
1: Mm-hmm.
0: Però llavors cadascú ha d'anar al nivell que ell creu de si mateix que sigui òptim,
1: mm-hmm,
0: però evidentment és treballar-s'ho constant, i jo sempre acabo amb una conclusió, que és: no s'ha de defallir mai.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, a nivell de l'esport, en aquest,
1: sí,
0: cas de la marató,
1: sí, sí,
0: però en qualsevol cosa, si tu ets perseverant i vols assolir un objectiu, el que sigui, el que tu et proposis, amb treball, segur aconsegueixes. No serà fàcil,
1: correcte,
0: absolut, eh? I complicat.
1: I això és el,
0: però,
1: que també ho farà especial. A mi, Delfí, una cosa, sí, que m'ha agradat molt del teu llibre, perquè veig massa, no, en general, en la gent que tu ja portes ben bé més de 10 anys, però a la gent,
0: sí,
1: que porta menys o poc, jo detecto molt que hi ha una marquitis aguditis. I a mi m'ha agradat molt que tu ho expresses, i per això m'ha interessat molt el llibre, més des del punt de vista de les experiències, i jo estic molt,
0: sí,
1: a favor d'això. Quan fa un recull, per exemple, de totes les que ha fet, de les 30 maratons, que vol dir dir que té molt de mèrit, perquè fer-ne vol dir més d'una a l'any, que té molt de mèrit. Estàs, aquí el que estàs enamorant, el que estàs enumerant, bueno, també enamorant, però enumerant del sí. fi són les experiències. I a mi m'interessa sí. això, per sobre de quina marca vas fer. Tu recordaràs aquell moment en què estaves cansant, aquella font,

0: aquella aigua que et van donar, aquella gent que et va animar, aquell carrer per on vas passar, això són les experiències i els records que queden, eh? Que sí?
1: Sí, sí, sí. No, mira, i a mi m'alegra que facis aquesta reflexió perquè tu que has llegit el llibre i tothom que l'ha llegit, doncs, com molt bé al preguntar-me això, t'hi has fixat? No hi ha temps, no hi ha marques. Mm-hmm. Per què? Perquè un que sigui esportista i sàpiga de què va, dius, aquest temps, a quina franja està? Mm-hmm. Està molt bé? Està excel·lent? Mm-hmm. Està mediocre? O què? Mm-hmm. I el que es busca és que sigui un llibre, tot i que parli d'esport, doncs que vagi, arribi a tothom, a tota persona, fins i tot a la persona que no li agrada l'esport.
0: Totalment. No?
1: Perquè aquí estem parlant d'un esforç, d'un treball, i evidentment això doncs, amb les experiències, aquest viatge del personatge del Finn durant totes aquestes ciutats, aquestes curses, doncs és que amb això, no? Amb les experiències, ja no només passatgístiques, no? Experiències doncs, de sentiments, d'emocions, de patiment, no? De satisfacció, d'alegria. Tot això és una experiència que va vinculada amb el seu esforç que dedica a cada cursa.
0: Mm-hmm. I aquestes vivències. Jo, del fet, volia preguntar perquè, per exemple, a les pistes, quan veiem les escoles, per exemple, d'atletisme, notem que cada cop costa més que el jovent s'hi enganxi, no? El concepte de sacrifici s'ha començat a posar molt en dubte la cultura de l'esforç. Sí. I els que ens agrada l'esport, tu a més venint del món del futbol, de dedicar-hi d'entrenaments, d'esforçar-se, sabem que no és negociable, com deia, em sembla que el Simeone que deia, no? L'esforç no és negociable. Jo m'ho crec molt, això. Vull dir, després els èxits, bueno, són relatius, però el treball, l'esforç, les ganes, és que això hauria de ser negociable i costa molt d'explicar, Adolfi, que sí?
1: Costa molt, i amb el jovent costa molt, o sigui, hi ha jovent, i no tan jovent, no? Amb molt de talent.
0: Sí.
1: Però quan tu aquí necessites un sacrifici i una disciplina per portar a terme allò que un creuria que realment creu en tu que podries, això al jovent costa molt.
0: Molt, és curiós.
1: Costa molt, saps? Però és que estem parlant de l'esport, però és que si tu, per exemple, tens una relació amb parella i de temps, no? Això no ha sigut fàcil. O sigui, tu has hagut de portar part del teu esforç i la teva parella tant de lo mateix. O sigui, tu et trobes a la feina, al treball, i per això la part del mateix ara ho diu, feina, treball, no és fàcil, no? I aquí si tu no t'hi esforces i tu treballes, ostres, sempre hi ha dificultats. No, l'esport és això, eh? O sigui, si tu, a part, el que comentàvem abans del benestar, tu un benestar encara et serà molt més gratificant si tu hi has donat, no el màxim, evidentment, que no parlem de límits, però sí que un gran esforç que tu hagis pogut fer. Mira, jo faig molta compartir moltes vegades, que diu, jo he fet 5 quilòmetres i arribo fins aquí i bé, però m'ha costat, però no faré més. I llavors jo, hi ha sigut casos pràctics i que hi he parlat amb gent, dic, però clar, si ens quedem ja aquí, tu no podràs saber si podràs arribar a 6 quilòmetres. Mm. Llavors jo dic, el treball perseverant comença a partir on tu dius prou.
0: Mm. Amb els 5 quilòmetres.
1: Ara provaré una miqueta més. I aquest, que evidentment és el tros, el tram, que a tu et costarà més perquè deixes el benestar apartat, i és a partir de llavors. I llavors és aquí on podem creure amb nosaltres mateixos que podem fer-ho.
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. És meravellós perquè al final, doncs el que diem, no, cadascú ha de trobar el que l'ingresca, no? Però és un esport molt barat en comparació amb molts altres, que tothom ho pot practicar. Bé, no sé, que hi hagi unes dificultats motrius que també les pot haver, però hi ha alternatives, es pot fer es pot fer natació, es pot fer mil coses, no? Però el caminar, el córrer, l'enganxar-se a això dona un motiu més per la vida. I una expressió que fa servir en el llibre, que aquesta de la que seria comparat, doncs això, no, quan un està enamorat, aquestes papallones a l'estómac que parles, aquests nervis premis, per molt que hagis entrenat, per molt ben preparat que estiguis, sempre tindràs aquests nervis i aquesta, si em permets, Adolfi, també aquesta eufòria que jo veig, no, a les maratons o curses populars, jo detecto que hi ha com una eufòria col·lectiva abans de començar, que això algú podria pensar, però què s'han fumat aquesta gent? No, no, hi ha una alegria, que això és meravellós, que sí?
1: És meravellós, percebo que estàs ficat molt a dintre d'aquest món, perquè és així, o sigui, tu hauràs preparat molt bé una marató, en aquest cas, que tu creus que vas ben preparat, mai és suficient, perquè, a part, si no estàs molt satisfet sempre, o ets, l'autoestima sempre és molt per sobre, sí, doncs no sabràs si arribes en condicions o no. Mm. Però aquest neguit, aquests nervis de ja no només de fer-ho bé, no? Sinó aquesta incertesa de com anirà, què passarà, quin entrebanc et trobaràs, en tot això, hi és. I llavors, evidentment, quan creues la línia d'arribada, aquesta eufòria, que t'asseguro que no és continguda, eh? Mm. O sigui, la pot expressar amb els teus, però jo la immensa majoria de vegades quan arribo, doncs travesso satisfet, amb llàgrimes als ulls. Per què? Perquè per mil·lèsimes de segon et passa pel cap tot el que tu has viscut. Senyor. Ja no només amb la pròpia cursa, sinó amb el que t'ha costat arribar fins aquí, amb la preparació, els sacrificis, però no només són teus, sinó són dels del teu voltant. Sí, perquè jo defineixo, ja no és un esport, encara que sembli individual, no, és col·lectiu, i els èxits són col·lectius i els fracassos també.
0: Absolutament. Explica'ns la vessant solidària que té aquest llibre sobre la investigació pel càncer de pàncreas, una mica, Delfí.
1: Sí, exacte. Mira, quan jo ja tenia clar i l'editorial Cossetània va acceptar el projecte i això ja es tirava endavant, doncs vaig veure que realment havia de tenir alguna finalitat més enllà de lo que pogués aportar el propi llibre en si, no? Mm-hmm. Qui llegís, doncs, que se sentís una mica vinculat amb un aspecte de la seva pròpia vida. I llavors, a part de que hi ha hagut uns amics que van patir la malaltia del càncer de pàncreas i un parent meu també, de seguida vaig veure, i si ho enfoquem cap aquí? I llavors, què vaig optar? El que fem les persones, no? Quan tenim temps, i quan no el tenim, ens fiquem per les xarxes, i vaig veure on, en algun centre que es dediqués a la investigació d'aquesta malaltia. I vaig anar a parar a l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació de Bellvitge, un projecte que lidera la doctora Meritxell Rovira. Em vaig posar en contacte amb ells i de seguida va interessar, i molt bé, o sigui, vaig poder descobrir tot aquest equip, la gran tasca que es fa i la gran humanitat que hi ha dintre, i llavors vaig veure, doncs, que anava molt clar i la decisió era del tot encertada. Per tant, tots els drets d'autor que jo percebo com a autor del llibre, doncs, van destinats íntegrament a aquest centre d'investigació.
0: Doncs que per molts anys el fin i l'alfí puguin, aquestes dues vessants, podríem dir, doncs sí, puguin gaudir de córrer, de la salut, d'aquesta feina en equip, i que per molts anys. Fins la propera.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Quina lletra, eh? Ara diríem quines penques, eh? Del Sandra Jacobe amb aquest El Jardín Prohibido, però és que era el senzill més venut una setmana com avui de l'any 1976. Feu càlculs.

No, no la va inventar ell, però anem a dir que es feia venir bé les coses, eh? En Sandra Jacobi, El Jardín Prohibido. Escolta, al marge del que expliqui, que podria ser un singer morning, eh? D'aquells que comentem, la melodia i la interpretació és fantàstica en una època, en aquest cas, una setmana com aquesta, 1976, en el que la música italiana, els cantants italians, els compositors, doncs, tenien molt d'èxit, i a casa nostra cantar

versionaven les seves cançons al castellà perquè les poguéssim entendre i cantar. Bueno, en casos com aquests, que entenguessis una mica la lletra potser no ho favoria molt, però sí, evidentment retrata, explica una història doncs que passava, així que ens gaudim amb l'emotivitat i la força d'aquest Jardín Prohibido.

meravellós, eh? De cantar, doncs així, així seguim fins a les 6, acompanyant-vos amb aquest Jardín Prohibido, que fa uns quants anys, doncs era el senzill més venut. Fins a les 6, us acompanyem a Nits de Ràdio.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest primer Nits de Ràdio de la temporada, 2026-2027. Costa de creure, no? com van passant els dies, com iniciem una nova temporada. Però bé, la vida és així i hem de celebrar que puguem seguir estant i recordant els que ja no hi són, sempre amb l'emoció i la nostàlgia i amb els reptes de, que ens queda el present i el futur. I això és molt important sempre, de tenir aquest equilibri entre passat, present i futur. Però com que ens agraden les tradicions, per anar acabant els programes, volem seguir sorprenent-nos, per bé o per mal, amb les notícies curioses, abans de donar el relleu a Más de Uno, ara ja amb Rafa Latorre. Doncs, David Morales, quina notícia has triat avui per acomiadar el programa?
1: Doncs mira, avui us parlo del cas d'una senyora, la Leila Kazim, que ha explicat que durant un any sencer, va estar sense fer res a la feina.
0: Ostres!
1: Ella ja feia temps que sospitava que el seu lloc de feina, sí, bàsicament era un lloc irrellevant i inútil.
0: Val.
1: El seu nou responsable, perquè va
0: canviar-li... Allò que penses, jo no aniria i ningú notaria, o no es notaria...
1: Exacte,
0: no,
1: això, exacte. El seu cap va resultar que tenia poques habilitats de gestió i tampoc no tenia clar ni tan sols quina era la funció d'ella dintre de l'empresa. De manera que va arribar un dia que es va afartar i va decidir fer un experiment. Va deixar de treballar per veure quan trigaria algú en adonar-se que ella no estava fent res.
0: Val.
1: Bàsicament, ella pensava que, bueno, duraria uns dies, potser unes poques setmanes. Què va fer? Doncs ho tenia tot planejat, perquè ningú no se n'adonés mentre ella estava allà, a l'oficina. Ella anava a l'oficina.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I llavors va crear un full de càlcul tot ple de tot tipus de dades completament irrellevants. Llavors, quan la gent passava per darrere del seu ordinador, la gent veia un text petit amb columnes i, bueno, assumia que ella estava treballant. Durant un temps, fins i tot, va estar planificant un viatge. Durant... ella, 15 minuts, generava uns documents que feia veure, amb els quals feia veure que estava treballant. Sempre tenia una pàgina web preparada, que semblava de feina,
0: sí,
1: per poder canviar de pantalla,
0: sí, sí, sí, sí,
1: mentre ella anava fent una investigació per preparar-se el seu viatge. Quan la gent passava, ella canviava de finestra, total, tothom pensava que estava treballant. Finalment, va ser al cap d'un any que ella mateixa va decidir deixar el seu lloc de feina avorrida, perquè realment es va adonar que és que la seva feina, o el que ella pensava que era la seva feina, no tenia cap rellevància per l'empresa. Va decidir deixar-ho i buscar una altra feina on, com a mínim, el seu esforç sí que tingués un rendiment real per l'empresa.
0: Clar,
1: hi ha molta gent que seria la feina dels seus somnis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Un lloc,
0: sí,
1: on, sí, poder, sí, fer tot allò que et vingui de gust i que et paguin.
0: Que fan
1: però
0: veure
1: que professionalment no se sentia
0: recompensada. Em queda el consol que hi ha gent que vol sentir-se útil, que això també és important, i que també, doncs, com tu dius, hi ha molt jeta que li hagués encantat estar en aquesta situació. Et dona molt que reflexionar, aquest equilibri, no? Un sempre voldria, no?, poder treballar una mica menys, però també lo suficient com per sentir-se, no?, que la seva aportació, que estàs aportant alguna cosa a la societat, a l'empresa, o on sigui, no?, i sobretot que no estàs prenent el pèl a ningú, no?, que també seria, ni que sigui perquè no ho prens activament, però sí de forma, no? De forma no voluntària, però també estàs prenent el pèl. És un debat molt interessant, és un tema molt, molt curiós, i a veure si els nostres oients, doncs, al llarg del dia estiren aquest fil i en fan converses i en fan debats amb les persones que tinguin al seu voltant. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, serà a partir de 2:15, com sempre. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimarts, 1 de setembre de 2026. Us deixem amb Más de Uno, us deixem amb Rafa Latorre i tot el seu equip.

0: que jo sé que això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat.
1: Mm.
0: I fins que no sàpiga tota la veritat, doncs què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
1: Sí.
0: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
3: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
4: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
5: Sí,
4: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
5: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
4: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con la brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta.
5: Seis y media, cinco y media en Canarias.

0: En Onda Cero, más de uno con La Torre.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
3: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
4: Sí, soy yo.
3: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
4: Sí, sube, sube.
5: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
1: La agenda de Onda Cero Cataluña. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
7: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
6: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
7: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
6: A la província de Tarragona, en Posta, l'Opati presenta el cicle de projeccions A Vital Present.
7: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
6: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
7: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Molt bon dia. Educació relleva la número 2 del departament i obre 3 expedients disciplinaris per tancar la crisi de les proves PISA i encetar d'aquesta manera, diuen, una nova etapa. De seguida entrem en detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts amb força tranquil·litat en general a les carreteres catalanes. De moment no es registra cap incidència, ni accident, ni avaria. Per tant, doncs, a hores d'ara només destaquem algunes retencions habituals ja ben formades, sobretot a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud, en direcció Llobregat. A la ronda de dalt, a la B20, a hores d'ara tenim fins a 5,5 km de cues des del Nus de la Trinitat fins a Montbau. També tenim 7 km de retencions intermitents a la ronda litoral, a la B10, en aquest cas el tram entre Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Pel que fa al Nus de la Trinitat, ja tenim retencions també al tram de la C58 des de Sant Quirze i també en l'últim tram des de Torre Baró i Montcada i Reixac en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui iniciem un nou mes, però que comença amb el mateix temps. Continuarà la calor d'agost. Això sí, hi haurà núvols al matí al Delta de l'Ebre amb algun plugim i a la tarda al Pirineu s'espera algun ruixat puntual. Les temperatures seguiran altes, amb màximes que rondaran els 34 graus a Girona i Lleida i els 30 graus a Barcelona i Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Avui el Consell Executiu aprovarà el relleu de Teresa Sambola com a número 2 del Departament d'Educació. La substituirà com a segona d'Educació Marta Clarí Pedrós, que fins ara era gerent d'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Amb la destitució de Sambola, la consellera Esther Niubó vol enterrar políticament el desgavell de les proves PISA i obrir una nova etapa després d'un any marcat pel conflicte amb els docents. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia, Montse. La crisi que invalida els resultats de les proves PISA perquè no són prou representatius de la realitat de les aules també ha esquitxat directament 3 funcionaris encarregats de controlar les proves i a qui se'ls ha obert un expedient disciplinari.
4: Errors d'interpretació, errors de supervisió i amb mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
3: En aquest sentit, la consellera d'Educació ha explicat que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa havia enviat diversos informes als tècnics catalans advertint que s'excluïa de la prova un percentatge excessiu d'alumnes amb dificultats, però que aquests no van introduir cap mesura correctora. Uns informes que, segons ha refermat Niubó, mai van arribar a la seva taula.
1: El relleu de la cúpula d'educació no convenç els socis d'investidura del govern. Tant Esquerra com els comuns consideren que la destitució de la secretària general no resol els problemes de fons d'un sistema educatiu que alerten acumula mals resultats i malestar a les aules. Les dues formacions reclamen al govern d'Illa grans acords amb la comunitat educativa que garanteixin estabilitat i permetin reformes a llarg termini. A curt termini, però, també exigeixen a la consellera Esther Niubó que recondueixi el conflicte amb els docents per evitar que la vaga marqui l'inici del nou curs escolar.

0: Doncs per tal d'intentar aixecar la mobilització, la consellera ha convocat els sindicats a una reunió el proper dijous. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha instat la consellera a abordar les millores laborals que van quedar fora dels acords del mes de maig, la reducció de les ràtios i la climatització a les aules. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
1: Aquesta reunió que ha anunciat la consellera tindrà sentit si abordem aquests temes de forma àmplia i si a més presenta noves propostes pressupostades que vagin més enllà dels marges de l'acord i vulgui tornar a obrir les negociacions.
0: Sobre l'anunci del departament de reduir la ràtio de les aules d'acollida a 18 alumnes, Segura considera que és una xifra desproporcionada i inacceptable.
2: Más de uno Catalunya.
0: Hem de parlar d'un altre relleu al si del govern de Salvador Illa, i és que Joana Ricardo substituirà Tomàs Carrión al capdavant de la Secretaria General del Departament d'Interior i Seguretat Pública, segons ha informat la mateixa conselleria. Carrión ha comunicat la seva decisió de deixar el càrrec per voluntat pròpia després de 2 anys per iniciar un nou projecte vital i es reincorporarà a la seva plaça de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La seva substituta, Joana Ricardo, era fins ara la directora general d'Administració de Seguretat. Encara en plana política, els expliquem que Esquerra Republicana i els Comuns mantenen les crítiques a Pedro Sánchez per vincular el Marroc de la crisi migratòria de Ceuta. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, tant Oriol Junqueras com la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, no es creuen les seves paraules.
4: Catalunya ha d'ajudar sempre els nens i les nenes que necessiten ajuda. Ara, al mateix temps, el govern espanyol ha de complir les seves responsabilitats.
5: I tampoc, no, com deia abans, l'estàs culpant al Marroc d'aquesta situació, doncs també per nosaltres és un greu error.
3: Pel que fa a un eventual repartiment de menors no acompanyats, la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, li retreu a Junqueras haver afirmat que Catalunya no pot acollir indefinidament.
6: El que jo crec que no podem caure amb les tentacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
3: Mentrestant, el govern espanyol assegura que a Ceuta hi ha prop de 1.500 menors identificats i treballen el trasllat de centenar d'ells a centres d'acollida de la península.
0: Canviem de qüestió. Més de 2/3 de les morts per sobredosi registrades a Catalunya durant l'últim any es van produir dins del domicili. Aquesta setmana, coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, Salut insisteix en la importància de detectar-ne els senyals a temps i actuar amb rapidesa. Ens en dona més detalls en Joan Valentín. Joan, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Les últimes dades disponibles mostren que a Catalunya es van registrar 308 morts per sobredosi durant el 2024, la xifra més alta des que hi ha registres comparables. 7 de cada 10 es van produir al domicili i en 8 de cada 10 casos hi havia implicada més d'una substància. L'informe també assenyala que més de la meitat de les persones mortes presentaven algun diagnòstic de salut mental. Davant d'aquest escenari, el Departament de Salut recorda que moltes d'aquestes morts es poden evitar si s'actua ràpidament i posa l'accent en la formació de l'entorn i en l'accés a la naloxona, el medicament que permet revertir els efectes d'una sobredosi d'opioides mentre arriben als serveis d'emergència.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Informació en format més breu. Holaluz tornarà a cotitzar avui a la borsa de les pimes després que el govern espanyol hagi arxivat el seu expedient d'inhabilitació. En un comunicat, la companyia catalana que lidera Carlota Pi assegura que està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i que les factures que se li reclamaven, així com les posteriors, estan íntegrament saldades. Més coses. Catalunya va tornar a superar el juliol el 1 milió de viatgers allotjats en establiments extrahotelers, com càmpings, albergs, apartaments turístics i cases rurals. La xifra representa un increment de l'1,1% respecte a l'any passat i consolida el segon juliol consecutiu per sobre d'aquest llindar. Els càmpings continuen concentrant la major part dels visitants, però el creixement el lideren els apartaments turístics i el turisme rural. Sàpiguen també que la campanya de bany d'aquest estiu ja acumula 23 víctimes mortals a les platges catalanes, 3 més que fa un any per aquestes dates. L'última víctima és una dona de 81 anys que va morir aquest diumenge a la platja de Llevant de Salou. Els fets van passar poc després de les 6 de la tarda en una platja vigilada i amb bandera verda. Els socorristes la van treure de l'aigua i van iniciar les maniobres de reanimació sense èxit.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A punt d'arribar a les 7:29, els esports amb el Víctor Lozano. Bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera el lideratge a la Lliga després de golejar el Rayo Vallecano per 5-2 al Camp Nou. I això que els madrilenys han avançat ràpidament al marcador amb un gol de Camello. Però ben aviat, les dianes de Rafinha i Lamine Yamal han permès als blaugrana capgirar el resultat i arribar al descans amb avantatge de 2-1. Ja a la segona part, Legend s'ha fet un gol en pròpia porta i ha permès als blaugrana posar-se 3-1 amb un al marcador. Camello, amb el seu gol, ha donat una miqueta d'emoció, però ja en la recta final, de nou Rafinha i també Lamine Yamal amb els seus gols han permès al Barça redonir el resultat, aquest 5-2, victòria que deixa el Barça al capdavant de la classificació de la Lliga després d'haver guanyat els 3 partits de Lliga que ha disputat. Precisament, el club blaugrana avui presentaran el davanter brasiler Gabriel Jesús, fitxat de l'Arsenal per 10 milions d'euros.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Dani Sánchez. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Antes de seguir, vamos con un Budol de nuestros amigos de Kern Pharma.
4: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
3: Es que me lo especificó aquí claramente, ¿eh? Carlos Alsina, las instrucciones. Se dice Kern Pharma, ¿eh? Y hay que alargar esa. Esa N. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, es martes, es 1 de septiembre de 2026 y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.

0: hace que un ciclista español no gane una vuelta? Hace 12 años, era 2014 y acababa de llegar al trono un tal Felipe
1: Sesto. ¡Ah, bien, bien,
2: 12
1: bien,
2: años, ¿eh? Bien, no 20, ¿eh? No 20.
3: Bien.
2: Venga, vamos. Ya nos encaminamos a las 8.
4: Formeando Aura. Vale.
5: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
9: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
8: Sí, senyor.
9: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
8: Sí, senyor.
9: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
8: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh! Sí, jo ho veig, això, eh?
9: Bueno, trigarem una mica més, però... Bueno,
8: escolta, que vagin en temps, la gent.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Noms propis de l'esport català.
11: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona el 28 de desembre del 1965, que va ser sisena als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, els primers jocs on va haver-hi competició de gimnàsia rítmica, sent la primera esportista espanyola en aconseguir un diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
12: Mira, yo en el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo y esto todo el mundo me lo tiene que lo tiene que saber porque hay mucha das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que se pueden hay chicas de 27, 28 que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció, Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé, y luego tenía claro que después que en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós, Marta, me voy.
11: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
14: Arriba el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
13: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim?
14: La Festa de la Verema amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
13: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
14: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
13: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
14: La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
13: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
14: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
15: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima, on i quan vulguis. Onda Cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida.

0: Yo tengo una solución, Rafa. La lección que está dando el mundo a la gente de Ceuta es tan extraordinaria, el ejemplo de convivencia, de humanidad y de tolerancia es tan enorme que desde aquí pido ya que les sea concedido el próximo premio Princesa de Asturias de la Concordia. Primero porque lo merecen. Y segundo, porque aunque al rey no le dejen ir a Ceuta, siempre hay soluciones. Por ejemplo, siempre podemos llevar a Ceuta hasta el rey.
1: Gracias, Peláez. Que tengas un buen día.
0: Será lo que se pueda.
2: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes.
3: Cataluña, la Teva Radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Educació relleva la secretària general del departament i obre tres expedients disciplinaris per la polèmica de les proves PISA amb l'objectiu d'obrir una nova etapa. De seguida entrem en detalls, però abans el trànsit. Amb en Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
5: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquest vehicle avariat a la C-17 a l'altura de la Garriga, que en sentit nord, en direcció Ripoll, obliga a tallar un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, destaquem també algunes retencions habituals encara intenses al nus de la Trinitat, sobretot per la C-58, però també a la Ronda de Dalt, amb fins a 5 quilòmetres i mig de cues des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. També a la Ronda Litoral hi ha retencions en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Per últim, al vessant Llobregat també tenim lentitud en la circulació en direcció Barcelona per la A2 i la B23, en aquest cas des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Pel que fa al temps, avui iniciem un nou mes, però que comença amb el mateix temps. Continuarà la calor d'agost. Això sí, hi haurà núvols al matí al Delta de l'Ebre amb algun plugim i a la tarda al Pirineu s'espera algun ruixat puntual. Les temperatures seguiran altes, amb màximes que rondaran els 34 graus a Girona i Lleida i els 30 graus a Barcelona i Tarragona.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Avui el Consell Executiu aprovarà el relleu de Teresa Sambola com a número 2 del Departament d'Educació. La substituirà com a segona d'Educació Marta Clari Padrós, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Amb la destitució de Sambola, la consellera Esther Niubó vol enterrar políticament el desgavell de les proves PISA i obrir una nova etapa després d'un any marcat pel conflicte amb els docents. Gabriel Figueredo, bon dia.
6: Bon dia, Montse. La crisi que invalida els resultats de les proves PISA perquè no són prou representatius de la realitat de les aules també ha esquitxat directament tres funcionaris encarregats de controlar les proves i a qui se'ls ha obert un expedient disciplinari.
7: Errors d'interpretació, errors de supervisió i amb mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
6: En aquest sentit, la consellera d'Educació ha explicat que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa havia enviat diversos informes als tècnics catalans advertint que s'excluïa de la prova un percentatge excessiu d'alumnes amb dificultats, però que aquests no van introduir cap mesura correctora. Uns informes que, segons ha refermat Niubó, mai van arribar a la seva taula.
4: El relleu a la cúpula d'Educació no convenç els socis d'investidura del govern. Tant Esquerra com els Comuns consideren que la destitució de la secretària general no resol els problemes de fons d'un sistema educatiu que alerten acumula mals resultats i malestar a les aules. Les dues formacions reclamen al govern d'Illa grans acords amb la comunitat educativa que garanteixin estabilitat i permetin reformes a llarg termini. A curt termini, però, també exigeixen a la consellera Esther Niubó que recondueixi el conflicte amb els docents per evitar que la vaga marqui l'inici del nou curs escolar. Doncs per tal d'intentar aixecar la mobilització, la consellera ha convocat els sindicats a una reunió el proper dijous. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha instat la consellera a abordar les millores laborals que van quedar fora dels acords del mes de maig, la reducció de les ràtios i la climatització a les aules. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
8: Aquesta reunió que ha anunciat la consellera tindrà sentit si abordem aquests temes de forma àmplia i si a més presenta noves propostes pressupostades que vagin més enllà dels marges de l'acord i vull dir tornar a obrir les negociacions.
4: Sobre l'anunci del departament de reduir la ràtio a les aules d'acollida a 18 alumnes, Segura considera que és una xifra desproporcionada i inacceptable. I avui hem de parlar d'un altre relleu al si del govern de Salvador Illa, i és que Joana Ricardo substituirà Tomàs Carrión al capdavant de la Secretaria General del Departament d'Interior i Seguretat Pública, segons ha informat la mateixa conselleria. Carrión ha comunicat la seva decisió de deixar el càrrec per voluntat pròpia després de 2 anys per iniciar un nou projecte vital i es reincorporarà a la seva plaça a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La seva substituta, Joana Ricardo, era fins ara directora general d'Administració de Seguretat.
3: Más de uno Catalunya.
4: Canviem de qüestió. Més de 2/3 de les morts per sobredosi registrades a Catalunya durant l'últim any es van produir dins del domicili. Aquesta setmana, coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, Salut insisteix en la importància de detectar-ne els senyals a temps i actuar amb rapidesa. Ens ho explica en Joan Valentín. Joan, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Les últimes dades disponibles mostren que a Catalunya es van registrar 308 morts per sobredosi durant el 2024, la xifra més alta des que hi ha registres comparables. 7 de cada 10 es van produir al domicili i en 8 de cada 10 casos hi havia implicada més d'una substància. L'informe també assenyala que més de la meitat de les persones mortes presentaven algun diagnòstic de salut mental. Davant d'aquest escenari, el Departament de Salut recorda que moltes d'aquestes morts es poden evitar si s'actua ràpidament i posa l'accent en la formació de l'entorn i en l'accés a la naloxona, el medicament que permet revertir els efectes d'una sobredosi d'opioides mentre arriben als serveis d'emergència.
4: Gràcies, Joan. Més coses. Els Mossos d'Esquadra detenen un jove de 20 anys acusat d'estafar uns 13.000 euros a vianants de Barcelona. La policia catalana li atribueix 8 casos que s'haurien dut a terme entre setembre del 2025 i agost del 2026, Gavi.
6: Inicialment actuava al voltant de l'estació de Sants i posteriorment al districte de l'Eixample. Els investigadors asseguren que el detingut es guanyava la confiança de les víctimes explicant-los una història creïble sobre una situació d'emergència personal, com ara haver patit un robatori i haver perdut la documentació. L'autor aprofitava la urgència de la situació per demanar-los diners amb la promesa de retornar-los, i una promesa, però, que mai es va complir.
4: I els expliquem també que un motorista de 38 anys ha mort aquest dilluns després de ser embestit per un altre vehicle quan es trobava aturat al carrer Aribau en Mallorca, a l'Eixample de Barcelona. El conductor del cotxe va fugir immediatament del lloc dels fets, però va ser arrestat per una patrulla dels Mossos a l'alçada del carrer Aragó, amb el de Bruc. La Guàrdia Urbana l'investiga com a autor d'un delicte de negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, d'abandonament del lloc del sinistre i d'un delicte d'homicidi imprudent.
3: Más de uno Catalunya.
10: ¿Vamos de visita?
11: Hola, ¿qué tal?
10: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
12: Bien.
10: ¿Y la pequeña qué tal?
12: Está bien.
10: ¿Y tu gato?
12: Bien, muy bien.
10: Esta es.
13: ¡Wow! Me encanta.
14: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
10: Bienvenida.
14: Century 21.
3: Más de uno Cataluña. A Montse Valls.
4: Les 8 i 27, els esports. Víctor Lozano, bon dia.
15: Hola, bon dia. El Barça recupera el lideratge a la Lliga després de golejar el Rayo Vallecano per 5-2 al Camp Nou. I això que els madrilenys han avançat ràpidament al marcador amb un gol de Camello. Però ben aviat, les dianes de Rafinha i Lamine Yamal han permès als blaugrana capgirar el resultat i arribar al descans amb avantatge de 2-1. Ja a la segona part, la gent s'ha fet un gol en pròpia porta i ha permès als blaugrana posar-se 3-1 amb un al marcador. Camello, amb el seu gol, ha donat una miqueta d'emoció, però ja en la recta final, de nou Rafinha i també Lamine Yamal, amb els seus gols, han permès al Barça redonir el resultat. Aquest 5-2, victòria que deixa el Barça al capdavant de la classificació de la Lliga després d'haver guanyat els 3 partits de Lliga que ha disputat. Precisament, el club blaugrana avui presentaran el davanter brasiler Gabriel Jesús, fitxat de l'Arsenal per 10 milions d'euros.
4: El món cultural avui està de dol, i és que l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart. L'intèrpret català va desenvolupar una destacada trajectòria en teatre, cinema i televisió, amb papers en sèries com Estació d'enllaç i Cites, i en pel·lícules com Mar adentro. Nascut a Barcelona, també va participar recentment en produccions com Balandrau i El anfitrión. La crítica li havia destacat sovint la capacitat de convertir en protagonistes els personatges secundaris. I en aquesta plana cultural també parlem de música, avui amb motiu del concert de The Weeknd a Barcelona.

0: Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Oye, control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, que va para largo.
2: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
4: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: La rutina tiene sus misterios. Sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta. Y de otros. Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
6: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes. Les projeccions es poden veure fins al 30 de setembre.
5: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició.
6: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits per diferents espais, combinant habaneres, flamenc, ritmes llatins i altres propostes, amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jamal Stars.
5: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics.
6: El primer diumenge de cada mes, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco a diversos espais de la comarca.
5: I a Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
6: La mostra reuneix fins al 29 de setembre obres amb més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
7: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Remedio.
1: ¿De cuánto estamos hablando?
0: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, Onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 1 de setembre, dia en el que molta gent torna de vacances i es troba amb el tan temut síndrome postvacacional, una situació que ens pot afectar a la nostra salut mental, però també a la física. De seguida coneixerem tots els efectes que té la tornada a la feina en el nostre cos. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic i aquí al meu costat Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, content, feliç.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Víctor Llucia, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Míriam.
1: Montse Valls, ben tornada, bon dia.
5: Moltes gràcies.
1: Què tal?
5: Bon dia.
1: Com han anat les vacances?
5: Molt bé.
1: Sí, bueno.
4: No és un bon dia avui, clarament.
5: No, us he de dir, no mentiré, estic una mica trista perquè deixo enrere unes setmanes on m'ho he passat molt bé, la veritat.
1: Què tal aquest cap de setmana?
5: I he descansat molt.
1: Bé. T'has passat bé?
5: Molt bé.
1: A les festes? D'on és la Montse?
5: De Sants. Super, super. Han sigut unes festes molt especials. Però és sí. Això, però sí que estic una mica trista perquè deixem enrere les vacances, però també estic contenta des d'aquí amb vosaltres, home.
1: De retrobar-nos, és exacte. Veritat. Quan tens bon rotllo a la feina, tornar sí. Us costa una miqueta
5: menys. Menys, sí.
1: Però bueno, avui sabrem com afecta el nostre cervell
3: sí.
1: Aquestes tornades a la
3: preneu
1: feina.
3: Preneu nota.
1: Qui s'incorpori avui a la feina, doncs ànims.
4: No us fa una mica de toc que el dimarts sigui dia 1?
1: Ja, totalment.
3: Sí, horrible.
1: Oh,
3: sí,
1: perquè
3: és fatal.
4: Clar.
3: Cada tornar a treballar el 31 d'agost, dius, aviam.
4: A
2: mi el que em sembla que
4: era més... A mi va passar ahir.
2: Em sembla més vergonyós de tot, aquí, la Míriam, que som dels més antigus aquí en el lugar, fa 20 anys,
1: per
2: les temporades començaven el 20 de setembre. Ara no, ara el 31 d'agost.
1: Quina injustícia.
2: És una injustícia.
4: Ens han robat 15 dies.
2: Home, totalment.
1: Doncs l'any que ve començarà el 30, imagino.
2: Per això, cada any abans.
1: Mare meva. Ves sumant. Vinga, va, Montse, te'n recordes com funcionava això? Hi ha un canvi, eh? Mira,
5: anava a dir, la incorporació. Anava a dir, el Víctor no hi era les temporades.

0: les passades.
1: L'hem fitxat.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aprofita perquè demà segurament tindrem al Víctor Lozano, que potser no estarem tan tranquils, no?
2: Sí, sí, sí, sí, tal qual.
1: Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Quina ens portes avui?
3: Vinga, va, avui la cosa va de combustible. I quina cançó ens ve a tots al cap quan esmentem la paraula benzina?
1: Tots a ballar.
3: És inevitable pensar en aquesta cançó quan parlem de benzina. I és que a partir d'avui dimarts omplir el dipòsit amb gasoil és 20 cèntims per litre més barat i si l'omplim amb benzina el descompte és de 5 cèntims per litre. Tots dos descomptes formen part del paquet de mesures que va posar en marxa el govern espanyol per fer front a l'impacte de la guerra de l'Orient Mitjà sobre l'economia. Al març va entrar en vigor un primer paquet de mesures que incloïa una rebaixa de l'IVA del 21% al 10% en carburants, llum i gas per evitar que l'augment dels preus de l'energia es traslladés als consumidors i contribuís a una inflació dels preus, una rebaixa que va acabar l'1 de juliol. Davant la finalització d'aquestes bonificacions, l'executiu va aprovar un segon reial decret que incluïa allargar els descomptes fiscals per als hidrocarburs, aplicant una bonificació de 15 cèntims per litre sobre l'impost d'hidrocarburs. El nou decret incorporava un mecanisme de salvaguarda que preveia que, en cas d'un augment de preus interanual superior al 15%, la rebaixa sobre l'impost d'hidrocarburs passés a ser de 20 cèntims per litre. Aquest ha estat el cas del gasoil, que ha registrat una pujada interanual del 15,7%, allò fregant el travesser, superior a aquest límit del 15. Per contra, la benzina s'ha encarit un 7,3%, en comparació amb el juliol de l'any passat. Com que no supera el límit del 15 fixat al decret, doncs es manté el calendari de retirada dels ajuts i a partir d'aquest dimarts tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre.
1: Menos d'una piedra.
3: Sí, home, sí, sí, sí.
1: Bona notícia, aquesta baixada de preu de la benzina per complir el dipòsit últimament. Ostres, és notable.
3: Sí, sí, has de demanar un préstec, tu.
1: Doncs de benzina va avui la cosa, però una altra novetat, Montse.
0: Ai.
1: Això t'agradarà.
0: Sorpresa.
1: Jo crec que t'agradarà, a tu que t'agrada tant la música. Cada dimarts farem una cosa que esperem que ens aporti molta participació de l'audiència, que ens escolta sempre tan atentament. Robert, què has pensat?
4: Mira, sempre que parlem de coses relacionades amb la música, bé, ho sap la Montse aquí, que és titular d'una secció musical en aquest programa, les persones que estan a l'altra banda de la ràdio es llencen en massa a participar.
1: Us encanta la música.
4: Ahir ja va passar perquè ens van enviar cançons que identificarien la seva persona, no?
1: Sí.
4: Doncs som que sempre que parlem de música i hi ha tanta participació, he pensat que els dimarts... Bé, hem pensat, perquè això ho va pensar la Miriam Frank, no ho he pensat jo.
1: No, en aquest cas és veritat. Bueno, ho va pensar un oient.
4: Ah, és veritat.
1: Sí.
4: Ho va pensar un oient, la Míriam va recordar-se de l'oient, i jo he aplicat el que se m'ha ordenat. I és que esperem
1: que... És a dir, que ha fet el que li ha donat.
2: Li ha donat una volta, no? Això és tan típic
1: volta,
2: de...
1: Sí,
2: una
1: sí.
2: Voltecita, vinga.
1: Però ha quedat molt xulo, ja veureu.
4: Esperem que la gent ens enviï missatges en massa, perquè aquesta secció volem que sigui un èxit. Comptem amb vostès, no ens fallin, eh? Tot plegat té un títol que ja hem avançat aquest dilluns i que és molt, molt característic. Dani, si us plau, toca-la. You
5: must remember this. Cada dimarts, a kiss is just a kiss. A la ciutat, a sigh is just a sigh. Tócala otra vez.
1: Moderna, eh?
4: Totalment. Tócala otra vez. És el títol escollit perquè segurament en algun moment del programa hi haurà un oient o una oient a l'altra banda de la ràdio dient a veure, posa'm una altra vegada això que has posat. I és que anirem oferint pistes al llarg del programa de dimarts per tal que l'audiència endevini de quina cançó estem parlant. Però atenció que no seran pistes musicals, no totes.
1: No ho ha posat fàcil el Robert.
4: No, no. Seran pistes... Algunes musicals, altres no. Aquí portarem temes de sempre, d'avui, d'ahir i de sempre, per tots els públics i sobradament conegudes per tothom. Seran cançons que segurament estan a la memòria col·lectiva, recent o menys recent. Així que també exercitarem la matèria gris, el cervell, que avui parlarem del cervell, no? En fi, avui la cançó que portem, si jo l'hagués de definir amb una paraula, seria emoció.
1: Molt ben triada.
4: Val? I la primera pista que llenço és la següent, a les 12:27 és la següent. Aquesta cançó té doble autoria. Amb dos autors són catalans i va ser escrita i publicada al 1963. I no puc dir més. Com diria la Mayra, i és una frase que li adoptaré...
2: Està tot dit. No, ja està.
4: Tota la temporada diré el mateix. Gràcies, Mayra, per prestar-me la frase. Hasta aquí puedo leer.
1: És evident que la primera pista no podia ser fàcil i evident.
2: No, clar. Ha marxat.

0: Marxat lluny, eh? Ha marxat lluny.
1: Sí, sí, la veritat.
2: A la seva època.
0: No, no, i...
1: 63, Déu.
3: Clar, però... diu, de ayer i de hoy, diu, el Robert, saps? No, no. De ayer, de ayer i de anteayer.
1: Exacte.
2: Però és que su hoy potser és el 63.
4: Clar, evidentment, és... evidentment. Sí, sí.
2: No, jo li he demanat al Robert que faci per tots els públics. Sí, sí. És a dir, també faci cançons actuals. Ens portaràs alguna Taylor?
4: Sí, sí, òbviament, per favor.
1: Home, és que si no marxo de la ciutat, ja us ho dic, eh?
4: És l'import revolucionari de la Montse, si no, no en parla.
2: Vinga, recordem aquesta pista, que més no ha donat una, ha donat tres.
4: Sí.
2: Té doble autoria, amb dos autors són catalans, i va ser escrita i publicada el 63.
0: I emoció.
2: No, i emoció.
0: La paraula emoció.
4: Ojo, que és una pista que Montse, no l'he llançat aquí sense
2: Víctor,
4: voler.
2: Víctor, el Gerard, el Robert i jo la sabem, amb sí, la qual cosa no podem sí, dir sí. res, però vosaltres, alguna aposta? Us llanceu a la piscina?
0: No ens hauria dit una cançó del 63, et diria...
2: Però t'asseguro que
0: diria
2: quan sàpigues quina és, catalans crec que no.
1: Clar, és que catalans...
2: Quan sàpigues quina és, diràs, home, i tant.
0: O sigui, la conec, la cançó.
2: I tant, segur. Segur. Que no l'has cantat ni l'has ballat a una festa, doncs potser.
4: O sí.
2: O sí, però...
0: Si pots sonar a unes festes de poble...
2: Doncs podria sonar perfectament.
0: Sí, no?
4: Absolutament.
2: Molt adient. Sí, sí,
4: és molt adient, a més.
0: Li aniré donant una
1: vaig volta. Molt perduda amb l'any. Sí? O sigui, és per i és per l'any, que vaig perduda, perquè se'n poden passar pel cap autors catalans més així de... Tanyo, per dir-ho manera, saps? Que no en tanyo. Però ja m'enteneu.
2: Sí, sí, sí.
1: Però no, del 63.
2: No pateixis, perquè durant el programa el Robert anirà donant pistes que seran una miqueta, una mica, perquè t'has passat amb aquesta...
4: No m'ha passat,
3: m'ha posat complicat.
4: Sí, mira, si les persones que ens escolten que estan prou atentes, no cal que tinguin molts coneixements, prou atentes de detalls, sabran de què parlo.
2: Intenteu no buscar-ho a internet.
4: Sí, sisplau.
2: Va, que és més,
4: Google,
2: que és més divertit. Aquesta pista no sabreu quina cançó és. Si la sabeu, ens envieu ja la nota veu, eh? I ens podeu enviar 20 notes de veu.
4: Sí,
2: ai,
4: sí,
2: no, doncs
4: sí,
2: ara penso que és aquesta. Doncs perfecte.
0: Sí, que són pistes a prova de ChatGPT, o sigui que no...
2: Clar, no fem-ho.
0: No, però igualment no ho endevinaràs.
2: Mira, jo vaig buscar aquesta pista
0: a
2: internet, no em va sortir la cançó.
0: Ah, mira.
2: No era la primera que sortia.
4: 676-760908. 676-760908. El telèfon que fem servir per la pregunta del dia i per la participació. Aquest telèfon és el que hem d'utilitzar per contestar a la que avui és la pregunta del dia. De quina cançó estem parlant avui? En aquesta secció que es diu Toca-la otra vez.
2: Robert, recordem que anirem donant més pistes al llarg del programa, així que heu d'estar atents fins les dues. I abans de paraula de cançó, que recordem que ha passat els dimarts, sí, doncs resoldrem, o potser després, ja veurem. Resoldrem quina és la...
3: Si algú es vol avançar ara, no?
2: Clar, clar.
3: Ja la tinc.
2: Però que no passa res,
0: no,
2: que
0: triple,
2: podeu...
0: Triple històric, clar.
2: Clar,
0: històric,
2: que podeu, Carri, podeu enviar la vostra nota de veu ara i després una altra, vull dir. Sí. Ah, doncs mira, no, m'he equivocat.
4: Podeu aquella, mai pensat podeu millor, eh?
2: Ah, exacte. Montse Valls, paraula de cançó. Ja vam explicar ahir que passa a dimarts i aquesta setmana, amb el teu permís, començarà el Robert,
1: m'ha donat. Sí, m'ha donat peixet.
2: El que vam pensar, pobra, Terra Avui, només li falta paraula de cançó.
1: No, super.
2: A Terra Avui, amb la seva secció vintage, la setmana que ve et tocarà a tu.
1: Amb la versió moderni. Així ens complementem.
2: Quines ganes d'aquesta secció. Vinga, va. Sabeu ja quina és la cançó que ens proposa avui el Robert? Notes de veu, el 676-760908. Mentre que us ho penseu, Montserrat, passem la compta.
1: Som-hi.
2: El Consell Executiu ha aprovat avui el nomenament de Marta Clari com a nova secretària general del Departament d'Educació i Formació Professional.
1: Fins ara, Clari era agent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona i amb el nou nomenament substituirà Teresa Sambola, en el que la consellera Esther Niubó ha definit com l'inici d'una nova etapa al departament. Clari és psicòloga infantil i pedagoga social amb una llarga trajectòria a l'administració pública. El relleu, recordem, arriba en un moment especialment delicat per a educació després de la polèmica generada per les proves PISA del 2025. Una investigació interna ha detectat errors en la selecció de la mostra d'alumnes participants, un fet que ha portat el departament a obrir expedients disciplinaris i a impulsar canvis en l'equip directiu amb l'objectiu de recuperar la confiança en el sistema educatiu a les portes del nou curs escolar.
2: Expliquem també que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 45 anys que ha aparegut aquesta matinada amb ferides d'arma blanca a Manresa.
1: L'avi s'ha rebut cap a les 5:10 del matí per una agressió que hauria tingut lloc al carrer Sant Jaume de la localitat. Diverses patrulles policials i efectius del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han intentat reanimar la víctima, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de l'agressió.

0: l'inspector i identificar-ne l'autor o els autors. L'aixecament del cadàver s'ha fet aquest matí amb la presència de la comitiva judicial.
1: I acabem explicant que la sinistralitat a les carreteres catalanes continua a la baixa. Segons el balanç de trànsit, des del començament d'any han mort 87 persones en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana, un 11% menys que en el mateix període de l'any passat.
0: Aquest mes d'agost hi han perdut la vida 5 persones, la meitat que durant el mateix mes del 2025, quan, recordem, en van morir 10. Malgrat la millora de les dades globals, preocupa especialment la situació dels col·lectius vulnerables. Motoristes, vianants i ciclistes concentren més de la meitat de les víctimes mortals, amb 34 motoristes morts, la xifra més elevada entre tots els usuaris de la via. Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més alt de víctimes, mentre que Tarragona registra una reducció destacada de la mortalitat. Trànsit fa una crida a la prudència i recorda la importància d'evitar la velocitat excessiva, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues al volant.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que sigui lleu la tornada. Ara ja estàs a punt d'acabar.
0: Amb vosaltres ho serà. Així que moltes gràcies a tu, Míriam.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià i millorable inici de Lliga del Barça, Víctor.
2: Sí, perquè ahir va enllaçar la tercera victòria consecutiva en les tres primeres jornades de la competició domèstica. Victòria del Barça al Camp Nou contra el Rayo Vallecano per 5-2, amb remuntada inclosa perquè Sergio Camello, als 12 minuts, va inaugurar el marcador pel conjunt madrileny, però abans de la mitja hora, dos gols sensacionals. El primer de Rafinha i després de Lamine Yamal, que van capgirar l'Electrònic. Era el primer gol de la temporada de la Perla de Rocafonda. Ja la represa, el Barça va sentenciar el matx amb tres gols més, obres de Legend en pròpia porteria, i altre cop Rafinha i Lamine Yamal, que van ser autors d'un doblet. En el cas del brasiler, va tornar a jugar de davanter centre i és la cinquena diana en els tres primers partits de Lliga. En parlava Hansi Flick després del partit.
3: Per mi el més important són els tres punts. Hem tingut un bon començament de temporada, que era el que volíem. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist en general. A la segona part el rival ha estat més fort, han pressionat molt bé i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt. I òbviament hem de millorar en alguns moments del partit per controlar millor el partit.
2: Partit molt divertit, no? Ahir
1: jo vaig passar bomba.
2: Anthony Gordon està, sembla, completament adaptat.
1: Fer,
2: sí, sí. Xavi Espart,
1: bueno, m'han dit que parla molt bé el castellà.
2: Sí, castellà, i està aprenent català
1: molt
2: també.
1: Bé,
2: no, no,
1: bé.
2: Està completament adaptat. Jo estava molt a prop a la graderia ahir. Està, sí? És blanquíssim.
1: Sí, sí, ja ho sé.
2: És una cosa increïble, és blanquíssim. Xavi Espart amb una irrupció increïble, és a dir, no, va ser una victòria molt, molt coral, però evidentment les individualitats, ara parlàvem de Rafinha, també de Lamine Yamal, va fer un gran partit, va completar per primera vegada aquesta temporada els 90 minuts, 6 rematades, dues d'elles van acabar en gol, el primer és un escàndol, un xut brutal, se'l va veure una mica més elèctric que en els anteriors dos partits. Diu l'entrenador alemany Flick que a poc s'anirà veient una millor versió del dorsal 10 del Barça.
3: Jo crec que ell sempre vol millorar i jo puc dir que estic molt content amb ell, molt. Avui, com està jugant, com ha jugat, com juga al futbol, és increïble de veure i per mi està a un nivell increïble.
2: 9 punts de 9 possibles pel Barça, que ja ha notat 12 gols, està empatat amb el Real Madrid al capdavant de la classificació. Festa avui dimarts, també demà dimecres, i el primer equip que tornarà a l'activitat dijous per preparar el duel de diumenge a Mestalla contra el València. En canvi, a les oficines no pararan avui, perquè aquest dimarts es tanca el mercat de fitxatges. Avui ha de ser presentat el davanter Gabriel Jesús, 29 anys, ja va estar ahir a la llotja presenciant el Barça-Rayo, va arribar ahir a Barcelona, firmarà un contracte de 3 temporades amb el conjunt blaugrana, el Barça que a més ha de tancar la sortida de Marc Casado. Parlàvem abans, no?, de les incorporacions de Gordon, de Deiemi, de Rodri, que s'estan adaptant bé a l'estil Barça. En parlava sobre això Marc Bernal.
4: Bueno, jo crec que ens hem reforçat bé, jo crec que tant com Presi, Deco i Mister han fet la feina molt bé i res, jo crec que això ens farà millorar de cara als objectius i això és el que treballarem. Bé, bueno, jo crec que al final estem al Barça, jo crec que la competència sempre hi és i res, també al final és un referent que tinc a dins de l'equip i puc aprendre d'ell.
2: Així que de moment inici immillorable del Barça, més dubtes ja genera Jules Koundé, Alejandro Valde, que sembla que tindran un rol molt més de suplent aquesta temporada.
1: I de Barcelona marxem fins a l'Argentina perquè Leo Messi deixa la selecció.
5: ¿Cuál es tu sueño?
6: Jugar en la selección argentina.
7: Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas.
2: Amb aquesta cançó, amb aquesta... Sí. El vídeo que ha penjat Messi és molt xulo. Són 2 minuts, si podeu busqueu-lo. Les millors jugades, els millors moments amb la selecció. El Biceleste aixecant tots els títols, compartint, parlant amb Maradona. Són 20 anys defensant la samarreta de la selecció argentina. Va haver un moment el 2016 que va dir, mira, fins aquí, he perdut 3 finals, a mi ja, jo amb la selecció no se m'està donant. Va tornar després a la selecció i ha acabat aixecant 2 Copes Amèrica, 1 Mundial, l'últim partit és la final del Mundial, és que realment s'ha retirat de la selecció en la part més alta, continua marcant gols a l'Inter de Miami, que és on els marcarà fins al final de la seva carrera, fins que decideixi.
1: I nou fitxatge del Barça de bàsquet.
2: Sí, és l'11è en aquest mercat. Es tracta de Justin Minaya, un jugador nord-americà amb passaport dominicà, 27 anys, 1,96 d'alçada i que signa per les 2 properes temporades. Destaca per la seva tasca defensiva i serà la seva primera experiència a Europa després d'haver disputat 57 partits a l'NBA i 79 a la G-League, a la Lliga de Desenvolupament.
1: En tennis, estrena de Paula Badosa a l'Open dels Estats Units.
2: Ho farà no abans de 2:15 de la tarda contra l'australiana Daria Kasatkina, la primera ronda del US Open. Fa gairebé un mes i mig que no competeix la tennista gironina. Carlos Alcaraz, per la seva banda, va tornar a les pistes amb un triomf contundent contra el rus Roman Seufilin per 3-7-0 i jugarà demà la segona ronda contra el portuguès Jaime Faria.
1: I acabem en ciclisme, desena etapa de la Vuelta.
2: Sí, perquè torna l'activitat a la prova espanyola després de la jornada de descans d'ahir. Desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra. 3 ports de tercera categoria i amb el mallorquí Enric Mas defensant el mallot vermell de líder. Ahir l'eslovè Tadej Pogačar va ser operat a Barcelona, a l'Hospital Universitari de Sceaux, de la fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra. El 5 cops guanyador del Tour de França romandrà a la capital catalana durant uns quants dies pel seguiment postoperatari, segons ha comunicat el seu equip, l'Emirates.
1: Víctor, Llucià, moltes gràcies.
2: Que vagi bé, bon dia.
8: La ciutat, amb Míriam Frank.
9: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
1: Darrerament hem parlat molt de com ens afecta i de com ens hem de preparar per la tornada a la feina després de les vacances. Molta gent s'incorpora avui mateix. L'impacte a nivell psicològic és evident en la majoria de casos, però també té afectació a la nostra salut a nivell físic i en això ens volem centrar avui.
10: Sí, és que és molt interessant descobrir com la ciència pot arribar a explicar què li passa al nostre cervell quan patim aquest anomenat síndrome postvacacional, aquell moment en el que després d'uns dies de descans o unes setmanes hem de tornar a assumir les responsabilitats de la feina i el nostre dia a dia i tornar a ser, d'alguna manera, esclaus del despertador i de la rutina. Aquest canvi de ritme pot provocar cansament, apatia, irritabilitat, somnolència o dificultat per concentrar-se.
1: Doctor Francisco Mira, director mèdic del Centre Especialitzat en Salut Cerebral MyBrain, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia, com estan?
1: Doctor, com dèiem a la introducció, el cervell és un dels òrgans que pateix més els efectes d'aquesta tornada a la feina després de les vacances. Expliqui'ns, què li passa al nostre cervell quan hi ha aquest canvi de ritme brutal, podríem dir, i amb quins símptomes es tradueix?
11: Realment jo el que diria és que és el cervell el que origina tota la sintomatologia, perquè el cervell ha estat durant les vacances adaptant-se a un nou ritme, un ritme més tranquil, molt més agradable que la feina i en uns horaris de descans també diferents als habituals, i quan el canviem de sobte de dia de vacances a dia de feina n'hi ha una mena de jet lag, si diguem així, és un jet lag sense viatjar, i això afecta a diferents àrees cerebrals. Per exemple, el fet de que no puguem dormir bé perquè si hem estat anant al llit a les 2 del matí i de sobte anar a les 9, a les 10 o a les 11, lògicament no estem acostumats i ens costarà més dormir. Pues, per exemple, no dormir lo suficient el que farà és que s'activen més una regió del cervell, que tot el món coneixem molt, l'amígdala. L'amígdala és una regió molt primitiva, molt d'emocions lleges, de lluita. S'activa l'amígdala i això fa que la nostra capacitat de control emocional baixi, de tal manera que estarem més irritables, estarem més incòmodes en situacions. I això seria un exemple. L'altre seria, per exemple, com tindre una diferent exposició al sol, perquè ja no estem al carrer, ja estem dins de l'oficina. Això va a modificar també la nostra regió cerebral que produeix la melatonina i ens costarà més dormir per la nit. I així podríem anar parlant de diferents fins 10-12 àrees cerebrals que es veuen afectades per el síndrome postvacacional.
10: Mm-hmm. Clar, doctor, al cap i a la fi, nosaltres som energia, no? Vull dir, les nostres neurones treballen amb impulsos elèctrics i aquest canvi de ritme fa que el consum d'energia augmenti radicalment en comparació amb quan estem de vacances, no? No sé si podríem comparar-ho amb un cotxe o un aparell que vagi amb energia que ha estat temps funcionant a baixa intensitat i de sobte pugem aquesta intensitat.
11: Totalment. I per una altra banda, al final una unitat d'energia és una unitat d'energia, però fer una tasca que m'agrada consumeix menys energia que fer una tasca que no m'agrada. Costa molt canviar el switch, el cervell, canviar del que m'agrada al que no, té un cost metabòlic. I això també s'expressa en eixa apatia, eixe cansament general que tenim, perquè al final el cervell diu, oye, tens que fer el que estaves fent, que és el que t'agrada, no és tan nova tasca. No? I també és que el cervell no està comparant. Quan estàs a la feina, el primer dia, la primera setmana, les dues setmanes, no està comparant amb l'últim dia que estaves a la feina fa un mes. No. Està comparant amb l'altre dia que estaves a la platja menjant-te uns calamars. I clar, això és molt dolent per al cervell.
10: De totes maneres, tots nosaltres som diferents l'un respecte a l'altre, no? Vull dir que, establint el símil encara automobilístic, tenim un motor diferent, no? Per tant, és evident que ens afecta d'una manera o altra a segons quina persona, no?
11: Així és, i també tenim feines diferents i tenim feines que ens agraden més o menys, o estem més còmodes a la feina o no, i això també té un resultat diferent per al nostre cervell, clar.
1: Clar, el que deia, no? Que quan fem una cosa que ens agrada gastem menys energia i en aquest cas si tenim una feina que ens motiva i que anem contents, doncs gastarem menys energia, amb la qual cosa entenc que tindrem menys efectes. Doctor, anem pels consells que ens dona per intentar minimitzar tots aquests efectes al nostre cervell. Podem fer alguna cosa?
11: Sí, realment podem utilitzar la ciència per intentar que el cervell tinga una adaptació més fàcil. La primera qüestió seria, per exemple, els primers dies abans de la tornada a la feina, pues intentar adelantar l'hora d'entrar al llit. Si pot ser 15, 20, 30 minuts per dia, per tal d'anar acostumant el cos a que no siga de 2 del matí a 10 de la nit, que són pràcticament 4 hores. Això no seria molt, molt interessant. Una altra és no anar de l'aeroport a la feina. És un símil que diem d'intentar deixar els dies de colxó, 24, 48 hores, que ens permeten readaptar-nos a la nostra casa i intentar normalitzar ritmes abans d'aplegar a la feina. En el cas de que apleguem a la feina, intentar que no siga un dilluns, intentar si pot ser que siga un dimarts o un dimecres, de tal manera que el bloc de feina d'aquella setmana pues, dure 2-3 dies. També intentar planificar sempre que es puga les activitats dels primers dies per a que siguin menys demandants, que no siguin tan intenses cognitivament, sinó que puguen ser de planificació o més lleugeres. Tractar de tenir una important exposició a la llum solar, perquè això regularà la melatonina, i la melatonina farà que el descans nocturn siga millor. Tindre, això és interessant, tindre una hora fixa de despertar, inclús el cap de setmana. Ajuda més a fixar el cervell una hora fixa de despertar que una hora fixa d'anar a dormir per la nit. Intentar fer exercici físic pel matí de 20-30 minuts, també per regular els cicles de cortisol, melatonina, hi ha tres proteïnes que ajuden a regular el cervell. I pràcticament una cosa superinteressant seria ja començar a pensar en les següents vacacions, perquè també sabem que la visualització positiva i el pic de benestar que té una tasca no sempre està durant la tasca, moltes vegades està durant la planificació de la tasca. Per tant, pensar en el següent pont o les següents vacances serà superpositiu.
1: Entenc que són uns consells que també es poden aplicar als més petits de la casa, que recordem que en una setmana comencen l'escola. Ja hauríem de començar a anar a dormir abans, no?, i agafar una mica el ritme del que els espera.

0: Totalment, i amb els nens encara és una miqueta més intens perquè els nens no en comprenen tan bé com els adults
1: Clar.
0: l'obligatorietat d'anar a la feina. Ells sí que n'hi ha que anar centrant-los una mica i posant-los uns dies abans pues, a escriure, a llegir o a fer algunes de les tasques que igual no han fet tant durant l'estiu i que sí que puguen parèixer el que faran el primer dia, segon de classe.
2: Està clar que tornar al 100% des del primer dia és molt difícil a la feina i fins i tot crec que no és molt recomanable, no? Però al cap i a la fi hi ha feines que sí que t'exigeixen, no? Des del primer moment. No sé si aquesta pressió complica la gestió de tot el que estem parlant i ralenteix d'alguna manera aquesta adaptació.
0: Absolutament. Estaríem pensant, per exemple, els equips d'emergència. Estaríem parlant als metges d'urgències. Uno no pot decidir, oiga, quiero un dia tranquil·lo, no? Això no pot passar. Per exemple, la vostra feina, l'actualitat és l'actualitat i mana sobretot. Per tant, els consells són teòrics i que hi ha que tractar d'agarrar cadascú el que puga i el que millor li vinga, però evidentment no podrem aplicar-los tots.
3: Clar, estava pensant que potser la paraula secreta és rutina, no? Que és el que ens cansa, no? Ens esgota, però també a l'estiu a vegades tenim molta rutina i no sé si també és normal que algunes persones tinguin ganes de tornar a la feina, tornar al seu dia a dia, a la normalitat. Això és entre cometes, normal, doctor.
0: Totalment. N'hi ha que pensar que el cervell és un òrgan de rutines. Les rutines li venen molt bé en termes de consum d'energia. És quan el cervell sap exactament què va passar cada hora, treballa molt millor. Però, per altra banda, la rutina pot ser positiva, divertida o pot ser avorrida. No sempre el treball té una rutina divertida. I ahí el que estem canviant és de nou, energia cerebral. No? Més, una rutina més avorrida necessita més energia. Però, per altra banda, tenim les rutines exteriors, els nens, la família, el no estar a la casa, els menjars diferents. Tot això, al final, és un impacte també. Quan ho talles de colp i has de començar a la rutina normal, moltes voltes, i sobretot els que tenim nens, al final de les vacances estem ja pregant que comenci el col·le per a tindre tota la família estructurada en noves rutines, que és quan el funcionem molt millor.
2: Doctor, ens donava la recomanació o el consell de deixar allò uns dies del que podríem anomenar descompressió, no? Un matalàs de dies per anar mentalitzant-nos de la tornada a la feina, però potser hi ha qui pot pensar, no, clar, jo tinc 4 setmanes de vacances i ara he de dedicar 5 dies a readaptar-me a la feina, no? Vull dir, no sé si això pot generar certa frustració i començar el primer dia, doncs això, certament frustrat, no? Per dir, home, és que realment no tinc tots aquests dies hàbils que tinc de vacances.
0: Segurament, igual 5 és massa, però igual 1 o 2. Al final tots hem fet viatges i hem tornat el diumenge per la nit d'un pont i el dilluns hem estat treballant i sabem en quin estat físic estem el dilluns. Això és innegable. Si es poguera, en un estat ideal, tindríem 1 o 2 dies de matalà.
3: Hi ha qui, per superar aquests síndromes que compliquen aquesta tornada a la feina, pren algun tipus de medicació, ja sigui per descansar millor a les nits o bé per estar més despert durant el dia. No sé si això és recomanable, doctor.
0: Jo crec que sempre... Ahí tindríem 2 consells generals. Un, que siga baix una recomanació mèdica, punt 1, i punt 2, que siga algo estratègic i tàctic de forma transitòria. No pot ser algo que canviem vacances per addicció a l'orfidal. Això no, algo no va bé.
3: Clar.
0: Si necessite eixa eina més enllà d'uns dies. Comprenc que és important dormir i que avui pot ser que necessite dormir, ok, perfecte, però pensem i tinguem una miqueta de seny a l'hora de manejar aquestes medicacions.
2: I d'altra banda també hi tenim les famílies que tenen criatures que viuen al ritme dels horaris dels més petits, no? Que acostumen a llevar-se ben d'hora. Això ajuda a tenir una millor regulació del nostre descans durant les vacances i per tant que estiguem més preparats per la tornada a la feina, o el factor criatures fa que arribem més cansats, que necessitem, com es diu, vacances de les vacances.
3: Això ho diem molts, eh?
2: Sí.
0: I tant, les vacances de les vacances. Jo crec que també depèn molt de l'edat de les criatures, però sí que és cert que la major part de les voltes poden... N'hi ha models o tipus de vacacions que realment són esgotadores perquè tractem de donar-los activitat als nans i clar, això té un cost important per als adults. També, per una altra banda contrària, és un reforç extern quan torna la rutina que sí o sí t'has d'adaptar als horaris. No, el bus del col·le passa a l'hora que passa i el col·le comença a l'hora que comença. Clar. Per tant, és una eina externa que, vulguem que no, ajuda a tensionar el nostre cos per a que normalitzi més ràpid. I, lògicament, això genera més malestar.
3: Doctor, per últim, quant temps triga el nostre cervell a deixar enrere aquest jet lag, aquest síndrome postvacacional?
0: La durada normal hauria de ser entre una o dues setmanes màxim. Si dura més o la intensitat de símptomes és super, super intensa, segurament no serà sols un síndrome postvacacional. Serà una altra situació, hi haurà un burnout, hi haurà una depressió oculta, hi haurà situacions de feina que estem tractant d'evitar, però en condicions normals, màxim dues setmanes, hauria de ser un punt raonable.
3: Però entenc que si arribem a aquesta situació extrema, ens trobem en aquesta situació, a les vacances es nota també, no?, que hi ha algun problema, no se soluciona només agafant vacances, no?
0: Ahí està, depèn de la magnitud que siga, on estiga el problema i la durada que tinga. Al final, tinc una mala setmana a la feina, pues descanse dues setmanes i tot s'olvida, vale, això està bé, però si tinc una situació ja prèvia d'un malestar molt gran, és que quatre setmanes de vacances, vale, és una bombolla d'oxigen, però realment no resol ningú problema de base.
3: Doncs, doctor Francisco Mira, director mèdic del Centre My Brain, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquesta tornada a la feina. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ha sigut un plaer. Gràcies.
1: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: A La Ciutat.
5: Tócala, Sam.
4: Tócala otra vez.
3: Vinga, va, arriba el moment de saber més sobre aquesta cançó misteriosa. Ja sabeu que avui estem estrenant una novetat en aquest programa de ràdio i és que volem que vosaltres, que la nostra audiència, s'espremi una mica la memòria un dia a la setmana. Serà, en aquest cas, cada dimarts, quan direm això de toca-la otra vez. I la tocarà en Robert Calvo, sí, que ens oferirà... Aquesta mà, treu! El Robert ens oferirà pistes sobre una cançó concreta i l'audiència, vosaltres, amb missatges de veu o de text al 676-760908, doncs les haureu d'intentar endevinar. De moment el Robert ja ens ha donat algunes pistes. Ens has dit que la cançó està escrita a quatre mans, dues persones. Ens has dit que té doble autoria i que aquestes dues persones són nascudes aquí a Catalunya.
6: A Barcelona concretament.
3: Una extra, eh?
6: Sí, sí.
3: No la van escriure abans d'ahir, la van escriure, compondre i publicar el 63, 1963, fa quatre dies. I després d'això, una sèrie... Dic jo la pista o la dius tu? Bueno,
6: sí, pots dir-la.
3: I després d'allò, una sèrie de televisió la va popularitzar.
6: Sí.
3: Una pisteta més.
6: Una sèrie de televisió la va popularitzar.
3: Una més, va.
6: En dona una altra?
3: Dona una altra.
6: A veure, hem dit autors de Barcelona, catalans, 1963, sèrie de televisió que popularitza aquest tema, i va ser tal l'èxit d'aquest tema que es va passar 5 setmanes a les llistes d'èxits.
3: Molt bé.
6: I és que estem parlant d'una cançó de dos autors que, atenció, ara ve la pista, dos autors que tenen una estretíssima relació amb Londres, la capital del Regne Unit.
3: Però no hem dit que són catalans.
6: Ja, però poden ser catalans i tenir una estretíssima relació amb Londres. És la pista d'ara. Autors catalans, 1963, estreta relació amb Londres i sèrie de televisió.
3: Déu-n'hi-do, ja comença a agafar forma això, eh?
6: Ja hi ha alguna persona que està contestant a les pistes,
3: que s'ha tirat, tirat a la piscina.
6: S'ha tirat a la pista.
3: A la pista. I ens ha dit això.
7: Atenció, com... Hola! Es Casablanca, Dios mío, por favor, una de mis películas, bueno, favoritas, preferidas. Mare meva, del 63. Senyo, aquest és el meu Robert. M'ha vingut amb el 63 per mes germanes, m'ha vingut Resistiré del Duo Dinámico.
3: Ah?
6: Resistiré del Duo Dinámico.
3: Casablanca no és. Casablanca és com l'ambientació d'aquesta secció, vale? Que no és del 63, que
6: no,
3: és del
6: 40,
3: no, del 30 i pico.
6: Sí, sí.
3: Del 30 i pico, he mirat abans. Resistiré del Duo Dinámico, vale? Ja tenim una.
6: Vale.
3: Pot ser aquesta, no ho sabem.
6: No ho sabem. Home, sens dubte, clar, ella diu Duo Dinámico, duos, dos, clar.
3: Sí, sí. Per aquí anem bé.
6: Per aquí va bé.
3: I són catalans.
6: Sí, la veritat és que sí.
3: Vale. Doncs va, quina penseu que és vosaltres?
6: La cançó,
3: que és la cançó misteriosa.
6: S'ha de dir la cançó.
3: Exacte. Ella ha dit, l'Olga ha dit, Resistiré, de Duodinamico.
6: I sobretot s'ha de dir...

0: catalans.
1: Aquestes dues persones han fet plorar tot un país, en un moment concret. Tot un país. Un dia concret de la història.
0: Molt bona pista aquesta, Molt bona pista. Cap més?
1: Cap més, de moment cap més.
0: Cap més, eh?
1: Anirem amb la penúltima, l'última ja, i llavors la resolució.
0: L'última serà més fàcil.
1: Atenció, Han fet plorar tot un país.
0: Jo crec que la gent s'està apropant ja.
1: Jo crec que sí.
0: Després, en una estoneta, posarem alguna de les vostres notes de veu i resoldrem quina és la cançó misteriosa, la primera d'aquesta temporada, que ens ha portat el Robert Calvo. El que toca ara és parlar amb el síndic de Greuges.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Doncs una temporada més tenim el plaer de rebre en aquest estudi de ràdio en David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, per saber quines són les principals preocupacions dels barcelonins i barcelonines i, sobretot, com s'aborden aquests problemes a una gran ciutat com la nostra. Síndic, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Com ha provat l'estiu?
1: Bé, provat l'estiu, recuperant forces per enfrontar aquests 5 anys de nou a la sindicatura.
0: És que avui comencem una nova temporada d'aquesta secció i ho fem amb aquesta gran notícia. El síndic va ser reelegit el mes de juliol fins al 2031, una candidatura que encara no ha començat, no? Comença a l'octubre, no?
1: Jo vaig ser escollit el 2021 a l'octubre, ara acabaré el mandat a l'octubre del 2026, ja hem escollit el plenari i haig de prendre possessió a principis d'octubre.
0: I des de l'octubre del 21 que estàs aquí, en aquest programa, s'ha passat superràpid.
1: Ha passat superràpid i ens ho hem passat molt bé.
0: De seguida expliquem com afrontes aquests 5 anys, però expliquem una mica com ha estat tot aquest procés abans de ser reelegit.
1: Sí, el procés comença en el que hi ha un decret d'alcaldia, que l'alcalde demana a les entitats que proposin candidats. Llavors, les entitats van proposar a 2 candidats, a mi i una altra candidata. A partir d'aquí hi ha una votació popular sobre la ciutadania que pugui votar per el decidim en votar i també que les entitats s'hi puguin sumar. Hi ha un resultat d'aquestes votacions i finalment és el plenari que decideix. I el plenari en el 24 de juliol d'enguany, el que per de 41 regidors va ser una votació en... Només vaig tenir 2 abstencions i 4 abstencions i 2 vots en contra. Per tant, 35 del plenari van decidir que jo seria el nou síndic i renovaria el mandat ara al mes d'octubre.
0: Síndic de ple de dret, aquesta nova candidatura. Aquesta nova candidatura, no, aquest nou mandat.
1: Nou mandat, proposo continuar amb les propostes que es van realitzar el 2021, però incorporar noves propostes.
0: Parlem d'això, de les propostes que tens per aquest nou mandat. Quin és l'objectiu?
1: Una mica la idea també és, primer, hem de dir, estem a una de les millors ciutats del món.
0: Això queda clar.
1: Hi ha coses a millorar, però no tot és negatiu a la nostra ciutat. I, per tant, hi ha una evolució en quant a la sindicatura, que el 2021 parlàvem del dret a la ciutat, ara hi ha determinats partits polítics que parlen del dret a quedar-se a la ciutat perquè tenim un problema greu d'habitatge. Nosaltres considerem que s'ha de defensar el dret a viure bé a la ciutat. No només és quedar-te a la ciutat, no només és accedir, sinó quedar-te i quedar-te en condicions, gaudir de la ciutat i sobretot del benestar a la ciutat. I aquestes són les propostes de millora. Què vol dir defensar el dret a viure bé a la ciutat? Bueno, que no s'expulsi els veïns i les veïnes de les nostres ciutats, que hi hagi habitatge per tothom, que sigui un habitatge accessible i en condicions. No té cap sentit tenir un habitatge que la gent gasti més del 30% del seu sou a aquest habitatge, que la gent jove, la gent gran, la gent amb discapacitat, els menors, es sentin partíceps de la ciutat, que construeixen ciutat, els migrants també construeixen ciutat, que sigui una ciutat respectuosa, que es combati el soroll, que es vetlli per la convivència, que es vetlli per la seguretat, també que l'Ajuntament sigui àgil en la tramitació dels requisits de la ciutadania i, sobretot, això, buscar el benestar en l'àmbit de la ciutat, pensar la ciutat d'una altra manera i pensar la ciutat en això, no només quedar-se, sinó defensar viure bé en aquesta ciutat.
0: El leitmotiv d'aquesta temporada va una mica per aquí, síndic, aprendre a viure bé a la ciutat, perquè sempre diem que el poble es viu molt bé, i és evident, però la ciutat també, i volem saber com podem aconseguir-ho, així que anirem a aquesta temporada més que mai. Quins són els principals problemes, objectius o les prioritats en aquest inici de mandat?
1: Moltes, també el que com anirem en l'inici,

0: Alineats amb això hem de veure que hem d'aprendre de les coses que s'ha fet bé, és a dir, l'orgull de barri, les lluites ciutadanes, i també hem de veure les coses que s'han fet malament i, i per poder transformar-les. Nosaltres en aquests moments el que considerem un greu problema és l'habitatge. Tenim un greu problema d'habitatge i sobretot moltes peces que hi ha al voltant de l'habitatge. Nosaltres fem diverses propostes en el sentit de... No només és necessari construir més habitatges, sinó veure que l'habitatge sigui accessible. Ser conscients de que hi ha molts usos no residencials que s'estan produint a la ciutat de Barcelona i hem de recuperar aquests habitatges. També, si s'augmenta el parc d'habitatge públic, també s'ha de gestionar de forma correcta. Per què? Perquè moltes vegades el que veiem és que la gestió d'aquest parc d'habitatge públic és deficient i no s'està fent bé. Per tant, nosaltres creiem que s'haurien d'augmentar aquests recursos. I coses, per exemple, nosaltres en una proposta que portem en el programa és un pla pilot, que és el pla pilot Pla Zero Carrer. És a dir, tenim un problema que és el sensellarisme. Sí. Un problema que, és veritat, Barcelona ha posat recursos econòmics, ha posat recursos habitacionals, però ha augmentat el sensellarisme a la nostra ciutat, a totes les ciutats que han augmentat. Per tant, el que hem de buscar és com no pensar que hem de treballar-ho des de l'emergència, sinó des de la solució. I per tant, nosaltres portem una proposta de veure que hi ha sectors com és el sector de l'Ajuntament, el sector municipal, hi ha un sector que són les entitats socials i hi ha un sector que és el sector privat, que moltes vegades treballen en paral·lel i no treballen de forma conjunta. I hem de fer que treballin de forma conjunta. I nosaltres hem portat aquest pla, i un pla que el que pretén és fer combatre l'efecte crida. És a dir, si Barcelona fa bé combatre el sensellarisme, què ens pot passar? Que totes les persones sense llar vinguin cap a Barcelona. Podem provocar un efecte mirall. L'efecte mirall és que Barcelona ho fa bé i, per tant, altres ciutats al voltant de Barcelona també aplicaran aquesta metodologia. I això canvia també perquè hem de començar a mirar amb mirada metropolitana. Vosaltres, que ara quan sortireu els dimecres al carrer, no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana. Per què? Perquè les problemàtiques que té Barcelona les té l'Hospitalet, les té Sant Boi, les té Santa Coloma, i hem de començar a treballar de forma conjunta. I, per tant, el que aplicarem, i ja això ja hem convençut a l'Ajuntament de Barcelona i han convençut a un ajuntament d'una ciutat de l'àrea metropolitana, que de forma paral·lela a partir del setembre aplicarem aquest pla pilot per veure com en 18 mesos d'un barri de Barcelona i d'un barri de l'àrea metropolitana, d'una ciutat de l'àrea metropolitana, podem intentar treure tota la gent que hi ha al carrer. I això no implica més recursos econòmics, sinó treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera, sobretot perquè dèiem abans els tres sectors, perquè des de l'àmbit municipal no només ha de ser serveis socials, sinó habitatge també s'ha d'implicar. Des de l'àmbit de les entitats tenen molt valor a aportar, i tenint en compte que moltes entitats no només treballen a Barcelona, sinó treballen a tot el conjunt de Catalunya. I des de l'àmbit de l'economia tenim a Pimec, tenim el Col·legi de l'Advocacia, tenim a la Fundació La Caixa, que el que busquen també és fomentar l'autonomia de les persones. Per tant, com estem abordant ara el tema del sensellarisme, és crear dependències. Nosaltres creiem que s'ha de buscar l'autonomia i s'ha de buscar treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera perquè no és només treure'ls de forma temporal del carrer, sinó consolidar projectes de vida. I aquest és un dels abordatges que volem prendre. També tenim altres reptes, també el repte de la intel·ligència artificial. Tothom
1: el tenim aquest, eh?
0: Mirem la part positiva de la intel·ligència artificial sense menysvalorar la part negativa. La part positiva és que ens pot ajudar molt en el treball de l'àmbit municipal, en el treball de la sindicatura, en el treball de buscar bones pràctiques, però no deixar de veure que darrere hi ha persones, i darrere hi ha persones que el que han de supervisar és que aquesta intel·ligència artificial s'apliqui de forma correcta per evitar discriminacions, evitar biaixos, i per tant el que hem de veure és que si ja l'Ajuntament de Barcelona l'està aplicant, la sindicatura l'ha d'aplicar, però també ha de vetllar perquè no s'apliqui de forma discriminatòria i perquè no acabi vulnerant drets de les persones, protecció de dades, etcètera, etcètera. Aquest és un dels reptes. Molts altres reptes. Un altre repte és la transparència. La transparència en l'àmbit municipal és fonamental. S'han de publicar les dades de l'Ajuntament, s'han de ser criteris clars, criteris que la gent es pugui conèixer. Els concursos públics, tenir la capacitat de conèixer com es decideixen aquests concursos públics. Un altre repte que tenim i que volem abordar, en tenim molts, però que volem abordar és el tema, i n'hem parlat aquí alguna vegada, com vam crear una comissió de reparació pel tema dels abusos a les escoles públiques. Bueno, això ho augmentarem en el sentit de que no només serà una comissió de reparació per temes d'abusos en escoles públiques, sinó qualsevol centre municipal. I volem ser referents amb això, de dir, persones que hagin patit discriminacions, vexacions, abusos en centres municipals i sobretot que estiguin prescrites, que puguin venir a la Comissió de Reparació de la Sindicatura per oferir-los algun tipus de suport, acompanyament, etc.

Generalitat de buscar una reparació perquè judicialment ja no podran buscar-la perquè ha prescrit. Un altre dels reptes que creiem que són molt importants per nosaltres és el tema de les mediacions. Vam començar

0: part de l'Ajuntament de Barcelona es faci més publicitat de què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es faci més difusió, es facin campanyes i també augmentar recursos. Recursos de tenim el personal que tenim, no volem més diners, però sí que volem més infraestructura per poder abordar tots els reptes que implica aquest defensar el dret a viure bé a la ciutat.
1: Molts reptes que teniu per endavant durant aquests propers 5 anys i tot plegat sense oblidar-vos dels problemes que tenen els veïns i veïnes dia a dia. Imagino que seguiràs a peu de carrer escoltant a tots els ciutadans i ciutadanes.
0: No hem de perdre mai de vista que el nostre objectiu fonamental és resoldre les queixes de la ciutadania. Clar. És a dir, que quan la ciutadania, nosaltres sempre diem, som una institució de segona instància, la ciutadania es queixa a l'Ajuntament, al districte o a l'àrea, no respon o respon de forma incorrecta, és quan ve a la sindicatura. Per tant, la nostra essència és resoldre les queixes de la ciutadania de tot allò que afecti a l'àmbit municipal. I, per tant, això continuarem treballant i, a part de tot això, anirem coneixent, i no només queixes, perquè moltes vegades el que veiem són inquietuds, preocupacions, i per això fomentarem molt la sindicatura en el territori, que és sindicatura a peu de carrer, sindicatura a prop teu i la sindicatura itinerant. Ens traslladarem un cop al mes als diferents barris de Barcelona a recollir les queixes de la ciutadania.
1: I si teniu qualsevol dubte, també podeu visitar la sindicatura. Recordem com ho poden fer, síndic.
0: Sempre ho hem dit, que podeu venir a visitar-nos amb cita prèvia, però sabeu molt ben atesos sense cita prèvia, perquè ja nosaltres ja portàvem amb l'informe del 2025 que el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona és acabar amb la cita prèvia obligatòria. Cita prèvia sí, però no de caràcter obligatori. Ens podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 43-45, tercer pis, ens podeu trucar al 93-413-2900 o a la nostra pàgina web sindicaturabarcelona.cat. Teniu un enllaç on podeu formular les vostres queixes i les vostres preocupacions.
1: Doncs amb ganes de saber com s'ha, i de veure i d'explicar com se desenvolupen aquests propers 5 anys. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Un plaer tenir-te aquí una nova temporada.
0: Un plaer per nosaltres i gràcies per donar-nos un espai en el vostre programa.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: A La Ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Vinga, va, seguim recuperant i recordant pistes i donant noves pistes per esbrinar quina és aquesta cançó.
5: Estic molt content, Míriam.
1: Sí?
5: Molt content.
1: Perquè tenim una audiència meravellosa.
5: Tenim una audiència que no ens la mereixem. Tenim una audiència que, a més, vull agrair que hagin estat cada dia de l'estiu amb nosaltres,
1: sí,
5: cada dia del mes d'agost, i que avui, que els hem
1: no
5: demanat...
1: No descansen de nosaltres.
5: No descansen. No fan vacances a la ciutat. Que els hem demanat, sisplau, que obríem una nova secció, que la música sempre ens emociona i ens toca la fibra, i que sempre ens fa... provoca molta participació, ho tenim aquí. Sabem el que...
1: Tenim moltes notes de veu.
5: A vegades toquem tecles erròniament. Avui hem tocat la tecla.
1: I hem de reconèixer que estàvem nerviosos.
5: Sí, sí.
1: Que pensàvem,
5: i si la gent no ho endevina?
1: Doncs la gent respon.
5: Potser no ho endevinen, però estan responent, que és l'important.
1: L'important és divertir-nos una estona. Va, noves pistes.
5: Atenció,
1: recordes perquè... les que has donat?
5: Sí, a través del 676-760908 la gent està participant, les persones que ens escolten, perquè hem donat algunes pistes sobre la cançó que resoldrem al final del programa,
1: vale,
5: perquè serà una de les que formarà part de Paraula de Cançó.
1: Molt bé, molt bé.
5: Val? Atenció, perquè hem dit que té la cançó que avui portem té doble autoria, està escrita a quatre mans per dos catalans.
1: Vinga.
5: Concretament de Barcelona són... I crec que puc atrevir-me més, i un d'ells, l'altre no ho sé, però un d'ells és del barri de la Sagrada Família.
1: Vale. Vale?
5: La van escriure aquests dos homes, ja ho he dit, són homes,
1: sí.
5: Una altra pista,
1: No, ja s'ha escapat d'una altra pista.
5: El 1963. Són dues persones que tenen una relació molt, molt, molt, molt, molt estreta, però molt, amb Londres.
1: Vinga.
5: Molt estreta.
1: Aquesta és la més difícil, jo crec.
5: És tan estreta la relació amb Londres que allò... que tenen a veure amb Londres, els va llançar a la fama.
1: Vale.
5: Però després van estar 5 setmanes a les llistes d'èxit amb el tema que avui portem,
1: sí,
5: i a més van fer plorar tot un país a la vegada.
1: No ha de ser amb aquest tema.
5: No, no.
1: Potser és amb un altre.
5: Van fer plorar un país tota la vegada.
1: Uh-huh.
5: Va ser l'èxit d'aquest tema que llavors l'hem escoltat moltes vegades després per acompanyar un moment de l'any.
1: Sí.
5: I dic una pista, que n'hem parlat tu i jo a la redacció.
1: Aquesta és una pista més.
5: Atenció, la pista ja és definitiva, aquesta.
1: Apareix en una sèrie de televisió, has dit.
5: Això
1: també.
5: Això hem dit, sí.
1: A veure, quina és la pista?
5: Jo dic la pista difícil i tu la facilites, val?
1: Vinga.
5: Jo diré menstruació.

0: Sí, Fer. Simplemente feliz.
1: Que xula.
2: Quin subidon aquesta careta.
1: La nova careta,
2: sí, sí.
1: L'equip tècnic que s'ocorre moltíssim. Jo tenia ganes i ara ja tinc el toc d'escoltar-les totes senceres.
2: Molt bé.
1: Una temporada més portem a l'antena una de les seccions estrella dels darrers temps aquí a la ciutat, perquè a banda de portar-nos alegria i un riure, també ens fa aprendre moltíssim, que això és el més important de tot. I és que descobrim cançons que potser eren desconegudes per algunes persones, dades interessants o cantautors doncs, que no han arribat al gran públic. Aquesta secció la protagonitzen, ja sabeu, la Montse Valls i en Robert Calvo, que s'alternen una setmana

0: l'una i una setmana a l'altra portant cançons de diferents èpoques. La Montse porta les posteriors a l'any 2000 i el Robert les anteriors al nou mil·lenni. I aquesta temporada hem girat la truita. Comencem la ronda amb la música vintage. A veure, Robert, quin menú tens avui?
1: Doncs mira, un menú que ens ha proposat l'audiència, que sempre participa... Estic molt emocionat. Molt emocionat.
0: Ja et veig.
1: Perquè la secció que hem ideat, que hem pensat, que has pensat tu i que hem portat a l'antena avui, està tenint un èxit que mai havia tingut cap secció en aquesta
0: secció. Sí, estem encantats.
1: És meravellós. Gràcies per participar a través del 676-760908.
0: Podeu seguir participant, pensant, encara no hem resolt.
1: No, resoldrem per tot l'altres. Un cop recordat aquesta mecànica que ens deia la Míriam, anem amb la primera paraula de la temporada. Saps quina és? Míriam, la va proposar a un oient abans de marxar.
0: A veure, quina?
1: Torre.
0: Torre.
1: Home. Ens el va proposar un oient de Torredembarra.
0: Ah, mira,
1: sí,
0: per això.
1: Per cert, una salutació a tothom qui ens escolta des de Torredembarra, des d'Altafulla, des de Tarragona o des de Reus, a través del 95.3 de l'FM. Allà hi ha en Pablo Alcaraz fent el programa ara. El cas és que si em proposen Torre, a mi no em ve cap altra cosa al cap.
0: Home, és que a mi només em ve una a la teva època.
1: Quina?
0: Torre d'Arena.
1: Totalmente, claro que sí. Torre d'Arena és, com es diria en el teatre, un drama en dos actos. És una copla composada pels mestres Lladré, Gordillo i Sarmiento, que la van pensar als anys 50. El 1957 es va gravar per primera vegada. La va gravar ella, Maria Felisa Martínez López, Marifé de Triana. És un drama, com qualsevol coble.
0: Home, ja començant.
1: Ella parla d'una vida, com ha de ser la vida d'una coplera, és a dir, com la meva.
0: Un drama. Un drama constant.
1: Un drama desquiciado, además, saps? Un drama desquiciado. Diu, como lamento de l'alma mía son mis suspiros, válgame Dios.
0: Portem dos dies de la temporada.
1: Fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va. I llavors diu, agafa la força d'on no la té, la treu de sus adentros i diu, torre d'arena, i canta així Marifé de Triana.

0: no
1: Ay,
0: podían.
1: Sí. Ya le digo, mira que digo.
2: Noche sin luna.
1: Río sin agua.
2: Todo es mentira.
1: Todo es quimera.
0: Qué drama, tú.
1: Ya le digo, árbol millón. El delirio provocado por el dolor.
0: Mare meva, quin drama, eh?
1: Sí, sí.
0: Clar, no podíem començar d'una altra manera amb el Robert Calvo, que no fos una copla d'aquestes que ell tant li agrada cantar. Jo crec que hauries d'haver estat coplera.
1: Jo sí, jo vaig néixer en un moment equivocat, i tothom sap això, sí, sí. I a més a més vaig néixer potser en un lloc equivocat, no ho sé.
0: Home, potser sí. Vinga, què?
1: Doncs mira, et porto un regal. El següent és un regal per tu.
0: Estopa.
1: No exactament. Ui. És de l'època del naixement d'Estopa.
0: Bueno, vale.
1: Estan una mica coetanis.
0: Estopa el 99.
1: Doncs aquest és del 2001.
0: Que això és de la Montse. Ja s'ha saltat les normes.
1: Ah, ostres, doncs jo pensava que era anterior. Clar.
0: Ara s'ha tirat de les normes, després doncs de les temporades.
1: Doncs molt bé, doncs m'acabo de saltar la norma jo mateix. Ai. Però la Montse, la setmana que ve tindrà... Mira, això és una novetat d'aquesta temporada. No ho sabies, però m'ho acabo d'inventar jo.
0: Molt bé.
1: Que és que tenim un comodín.
0: Però si té pocs anys, la Montse té pocs anys, no li treguis, que tu tens segles.
1: Montse, perdona'm. Bueno, aquesta és una cançó que podria portar la Montse? És el nou comodín que tenim ara. Quina cançó podria portar el Robert? És igual, que me l'he cagat.
0: Bueno, lo del comodín us ho accepto.
1: He patinat perquè pensava que era anterior al 2000.
0: Un comodín per secció.
1: Un comodín a tota la temporada, ja està, és l'últim que utilitzaré.
0: Però si has posat 2006 aquí, dius, no ho sabia.
1: He posat 2006, és veritat.
0: Sí, és el que vol. Ell és lliure.
1: Sí.
0: Després ho dieu, no?
1: És el comodín del... És que, clar, he pensat. No li podia portar cap altra cançó que no fos aquesta i l'havia de portar jo, perquè...
0: I a sobre dius que és un regal.
1: És un regal, per això. Perquè jo sé que ella vibra amb David Bisbal. Ah.

0: Ja està, tot, ja ho he dit.
1: No, és que us heu adelantat. Jo has fet aquí el paperina, eh? Us heu adelantat. Tu dius, la cançó és incorrecta perquè és de la Montse. No, carinyo, no. La Torre de Babel de quin any és?

0: Torre Babel, que niños de la Biblia.
1: No, sí, la Torre Babel és molt antiga,
0: doncs
1: però la cançó
0: portat.
1: Del Bisbal, que és el que portes,
0: si és anterior a l'any 2000.
1: És del 2006.
0: És de la creació de la humanitat.
1: No t'hi tantes coses.
0: És de la creació.
1: A la Montse què vas?
0: No, no, és que jo porto una cançó de la creació de la humanitat. Torre de Babel de David Bisbal.
1: Fuera. Primera secció, ja es passa les normes pel
0: a veure, fero. Aprofito ja per explicar la història de la Torre de Babel.
1: També et dic, no sé si la Montse portaria Bisbal.
0: No, clar, per això t'ho he portat
1: jo. Si no tenia moltes paraules amb Torre, potser li has tret
0: una. És que David Bisbal acaba de recordar al seu Instagram aquesta cançó.
1: No el segueixo a l'Instagram.
0: I diu que aquesta cançó avui la va fer fa 20 anys, el 2006, inspirant-se en la Torre de Babel.
1: Avui té 20 anys. Avui fa 20
0: anys? Ara fa 20 anys aquesta cançó.
1: Molt bé, felicitats.
0: I es va inspirar en la Torre de Babel. La Torre de Babel, que després del diluvi universal, els descendents de Noé van arribar a Babel.
1: Vale, si no m'expliquis la història de la Bíblia, canviem
0: doncs
1: aquest senyor.
0: Ja, diu en David Bisbal que hi ha cançons que quan les tornes a escoltar amb el pas dels anys, tot passa a Míriam quan l'escoltes a ell, t'adones que estaven avançades al seu temps. I ell diu que és un adelantat al seu temps. Diu que en reflecteix la situació d'una societat esbojarrada, complexa, com la que estem vivint.
1: Va, canviem de cançó. No em portis David Bisbal. Quina cançó més has trobat amb la paraula torre?
0: Doncs mira, hem dit que els autors de la nostra cançó d'avui, de Toca-la otra vez, tenen una estreta relació amb Londres, no?
1: Sí.
0: Molt estreta.
1: Sí.
0: Doncs anem allà. Tower of London. Let me take you to Trafalgar Square. Let me take you there. Diu la cançó Tower of London, que és un dels temes del grup britànic de pop i new wave ABC. Parla de la Torre de Londres. Va ser publicat el tercer àlbum d'estudi How to be a Zillionaire, de l'any 1985. ABC es va formar a Sheffield, Anglaterra, i es va formar l'any 1980, i es van destacar pel seu estil elegant, i el seu vocalista principal és Martin Fry. L'àlbum How to be a Zillionaire va sortir al mercat el 1985 i va incloure aquest so que estem escoltant, més electrònic i més sintetitzat. La cançó utilitza la famosa fortalesa històrica com a metàfora en el seu estil musical pop dels 80, diu la lletra. Deixa'm portar-te a Trafalgar Square, deixa'm portar-te allà. Cada carrer és una passarel·la de moda, tothom és elegant. Deixa'm portar-te a Piccadilly, suposo que et porta a algun lloc. Alça't sobre segles, alça't sobre Londres, alça't i, francament, estic sorprès el que no s'ha fet... Estic sorprès, el que s'ha fet no es pot desfer. El que s'ha fet no es pot esborrar mai. Així que alça't. Són aquestes petites coses. Fes que la vida sigui interessant. Torre de Londres, alça't perdent el temps. Teu i meu, Torre de Londres.
1: Doncs tercera paraula amb torres. Canviem de paraula, ja estic cansada de la paraula torre.
0: Però és que és una bona metàfora de la vida. Jo et porto una metàfora avui.
1: Sí, sí.
0: Alça't, gaudeix dels petits moments. I mai
1: mira
0: ningú
1: que mal s'ho marxo, eh?
0: Mai ningú podrà enfonsar.
1: Escolta,
0: ets la torre de Babel, de Londres i de la Rambla, Míriam.
1: Sí, que s'enfonsarà algun dia.
0: Sí,
1: va, quina més paraula ha demanat l'audiència?
0: Va, doncs anem a una paraula.
1: Vinga.
0: Que ha demanat l'audiència del programa, saps quan? Ahir mateix, quan vam avançar el que faríem aquesta temporada, ja hi ha algú que va enviar una paraula. I clar, si avui comença la tardor climatològica, vol dir que s'acaba l'estiu.
1: Sí!
0: Sí! I quan s'acaba l'estiu, què recordem de l'estiu? És el que més recordem de l'estiu.
1: Qui t'agrada aquesta pel·lícula, tu?
0: Summer Nights.

0: Happen So Fast, i tant que passa ràpid.
1: Happen So Fast, sí. Summer Nights és l'apassionant romans d'estiu entre Danny Zuko i Sandy Olson, a través de les versions oposades que cadascú treu d'aquell estiu amb els seus amics. Ell, en Danny Zuko, diu... I ella també li pregunta a les seves amigues. Ell presoneix amb els T-Birds d'una aventura física molt intensa. Clar, això xoca amb la versió que ella dona a l'Institut Rydell a les seves noves amigues, que diu que va ser una cosa romàntica, que ell és tan dolç, tan maco, i llavors es retroben allà, a l'Institut Rydell.
0: No expliquem la pel·lícula.
1: No expliquem la pel·lícula. No farem spoiler perquè no hagi vist Gris.
0: Clar,
1: però al final, el xico acaba con la xica.
0: No ho diguis, home, ja ho dic.
1: Aquesta cançó va ser escrita per Jim Jacobs i Warren Cassidy pel musical original de Gris, que després va veure... És que primer el musical i després ve la pel·lícula.
0: Sí, ho sabíem.
1: Que la pel·lícula és de l'any 1978.
0: Ja n'hi he nascut jo, imagina't.
1: Mira, d'aquí a dos anys farà...
0: 50.
1: 50 anys.
0: Vinga, va, més cançons amb la paraula estiu. Què ens portes?
1: Home, doncs venim una cosa més mediterrània, menys californiana,
0: no? Ai, m'encanta aquesta, m'encanta.
1: Que t'agrada? Sabia que t'agradaria. Sí. Perquè

0: Mira, abans una cosa ja de demà. Demà celebrarem aquí el rock català.
1: Molt
0: ja veuràs
1: bé,
0: per què t'ho dic.
1: Molt bé.
0: I avui el comencem a celebrar amb una de les cançons més icòniques del grup Els Pets, que es va convertir en sintonia oficial de la campanya d'estiu de TV3 l'any 1993.
2: Munta-t'ho bé, ara és moment de passar-ho bé, que any a l'estiu veus el teu riu i munta-t'ho bé.
0: Mira, poques cançons són tan gràfiques.
1: Oh, m'encantava aquesta cançó.
0: I en Gavaldà ho va fer molt bé amb aquesta cançó, Els Pets en general ho van fer molt
1: sí.
0: bé. És una cançó que està al mini CD titulat Cap de Setmana, que també incluïa noves versions de temes antics del grup i que va ajudar a consolidar aquesta formació i la tradició de les bandes sonores estiuenques en català a la televisió pública. Es manté com un dels clàssics indispensables de la música festiva a Catalunya i de la trajectòria del grup liderat per Lluís Gavaldà.
1: Vinga, i amb què acabes aquest bloc?
0: Doncs, home, perdó, quina paraula has dit?
1: Que, amb què acabes aquest bloc?
0: Home, doncs si parlem d'acabar, podem dir que l'estiu ja s'ha acabat.
1: Sí!
0: Sí, perquè la tardor començarà el dia 23, l'astronòmica, la climatològica, ja ha començat avui. Per tant, atenció, redoble de tambores. Si l'estiu ja s'ha acabat i ja som a la tardor, arriba al final també la resolució de la nostra secció estrenada avui titulada...
3: A la ciutat.
4: Tócala, Sam.
3: Tócala otra vez.
1: Ai,
0: i arriba el moment de resoldre...
1: Algú l'ha encertat?
0: Ho sap el Gerard.
1: Sí?
0: El Gerard ens diu que sí.
1: Vale, algú l'ha encertat.
0: Algú l'ha encertat ja.
1: Diem una... ja quina és?
0: Molta... Sí.
1: Quins nervis.
0: Mira, repasso ràpidament algunes pistes.
1: Vinga.
0: Tenen a veure amb Londres. Els
1: sí.
0: autors d'aquesta cançó,
1: dos?
0: Que són dos
1: catalans,
0: catalans de Barcelona, sí. que l'any 1963 van escriure aquesta cançó,
1: sí.
0: que va protagonitzar un moment icònic d'una sèrie de televisió que va fer plorar tot un país. I estic plorant jo?
1: Ai, mare meva, mare de Déu, senyor.
0: Perquè era... recordo aquell moment.
1: Sí, sí,
0: i el
1: sí.
0: moment és després de la menstruació.
1: Ah, jo pensava que va fer plorar tot un país amb una altra cançó.
0: No, no, amb aquesta.
1: Ah, doncs anava molt perduda.
0: I ara l'última pista, l'última pista, perquè ara potser no l'han encertat.
1: No?
0: Perquè la gent diu un títol d'aquesta cançó que no és el real.
1: Sí, sí. Va, jo vull saber quina és.
0: La cançó que avui hem portat a Tócala otra vez és... Amor de verano. Falsament coneguda com...
2: El final del verano llegó.
0: Sí que llegó, sí. Avui és tardor ja.
2: I tu partiràs.
1: I tant que ens va fer plorar aquesta cançó.
0: I tant, ja estic plorant jo.
2: No sé.
1: Per què plores?
0: Perquè penso en el xanquet, eh?
1: No facis spoilers, que ja ha fet molt.
0: Ai, que maca és aquesta cançó.
1: És preciosa, bueno. Duo Dinàmico tenia cançons molt maques. Deixa de plorar, Robert.
0: Fixa't que la primera oient que ens ha enviat una nota de veu, l'Olga, ens ha dit...
1: Sí, ha encertat el grup,
0: crec que és Duo Dinàmico, però
1: resistiré.
0: És
1: Resistiré. Clar, jo pensava que quan has dit que havia fet plorar tot un país, que era amb Resistiré a la pandèmia.
0: No.
1: Que també jo l'escoltava i plorava.
0: Sí, sí. No, aquesta cançó va fer plorar tot un país quan va morir Xanquete.
1: I
0: no,
1: va
0: quan,
1: acabar,
0: Júlia, quan Júlia se'n va amb el cotxe, amb el taxi...
1: Tanca la casa...
0: Tanca la casa i el Pancho es queda allà amb el quadro.
1: I s'acaba l'estiu. Ai! Algú l'ha encertat? Vols que ho escoltem?
0: Va, escoltem-ho.
1: Vinga, va.
5: El final...
1: Mira,
5: del verano...
1: Molt bé!
6: Hola, buenos días.
1: Hola.
6: Me encanta esta sección.
1: Qué
6: Espero
1: bien.
6: Que la tengamos durante mucho tiempo.
1: Todos los martes.
6: Pero poner algo más sencillo. Yo creo que es el Duo Dinámico.
1: Muy
6: Puede
1: bien.
6: Ser, no sí. sé qué canción. Un saludo.
1: Bueno, ¿se ha encertado alguna cosa?
7: Buen día. Yo Buen creo día. Que es la canción de Cuéntame de Fórmula Quinta, ¿no?
1: Wow.
7: Yo creo que esa. No sé. Es que creo que es de ese año, pero tampoco sé muy bien los años.
1: Pero ya era
7: Estoy
1: ya
7: yo
1: era
7: muy
1: época,
7: puesta
1: sí.
7: en esos años. Yo soy demasiado joven. Hasta luego.
8: Hola, la canción Hola. Que buscáis, a ver si puede ser Sambana.
1: No.
8: La música es de Lleó Burrell y la letra de Josep Maria Andreu.
1: Mira, que aprenem
8: Adiós.
1: Coses aquí.
9: La cançó és El final del verano.
10: Crec que és una pel·lícula... Ai, la música de Cuéntame.
1: Mira.
10: Em sembla que és aquesta. No sé. Però jo juraria que és aquesta. Petonets, guapos.
11: Hi ha una de la Salomé, que crec que és d'aquells anys 60, però no me'n recordo com es diu, que crec que la cantava en català.
0: Té un disc en català.
11: Algú d'anar, sí. cap anar, o ha d'anar, o alguna cosa així.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. El govern català dona per tancada la crisi política a educació després d'anomenar Marta Clari nova secretària del departament. L'executiu vol obrir una nova etapa, deixar enrere la pífia de Pisa, però li persegueixen encara alguns fantasmes del passat. La vaga d'USTEC i CGT continua convocada per a l'inici de curs. Aquesta setmana hi haurà reunió amb aquests sindicats, però la portaveu del govern, Sílvia Paneque, hi veu poc marge per a l'acord.
2: És evident, de ben segur, que hi haurà qui pensi que es podria fer més. Però amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada. I aquest és el diàleg que volem tenir amb tota la comunitat i amb els representants sindicals en particular.
1: A l'agenda del govern, a més del 8 de setembre, dia de retorn a les aules, i ha marcat també en vermell un altre dia de la setmana vinent, l'11 de setembre. Una diada que la Generalitat vol que sigui de germanor. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Una visió integradora d'una societat plural i diversa que vol recordar l'esperit unitari de la manifestació de 1976 a Sant Boi de Llobregat per afrontar els reptes del futur. Per primera vegada, la diada també se celebrarà a Extremadura, tot recordant les migracions dels anys 50 i el seu acolliment a Catalunya.
1: Pel que fa a Ceuta, el govern català continua obrint la porta a rebre menors no acompanyats sempre que vinguin amb els recursos pertinents. Ferran, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. En canvi, PP i Vox consideren que Catalunya no pot ser l'ONG d'Europa i asseguren també que no hi ha espai per acollir més migrants. Escoltem el número 2 dels populars de Catalunya, Juan Fernández.
5: I aquesta és una qüestió de límits i Catalunya ha arribat al límit.
4: Tant PP com Vox critiquen també la gestió del govern espanyol a la crisi migratòria i la passivitat de Salvador Illa.
1: La bona notícia del dia la trobem a les carreteres. Es redueix la sinistralitat viària.
4: Sí, el nombre de víctimes mortals ha caigut un 11% fins al 31 d'agost en comparació amb el mateix període del 2025. Tot i això, l'AP7 continua sent un dels punts més negres de la xarxa catalana. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a la CNN.
6: Jo vaig dir en alguna ocasió, és una té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes.
4: Avui tot just es compleixen 5 anys des que es van aixecar definitivament les barreres dels peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 al Maresme i també la C33.
1: En plana de successos, us destaquem la mort violenta d'un home de 45 anys a Manresa.
4: La víctima hauria estat apunyalada al carrer de Sant Jaume de la capital del Bages per causes que encara investiguen els Mossos d'Esquadra.
1: I Ferran Adrià i Caterina Viscari, medalles d'or de la Generalitat.
4: El govern català els ha condecorat amb el seu màxim reconeixement per una trajectòria marcada per l'excel·lència, la innovació i la voluntat de portar a la societat els fruits de la creativitat i la recerca. El xef va ser l'ideòleg del Bulli i Viscari, la directora del Sincró, Alba, durant 14 anys.
1: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
1: El Barça arrenca la Lliga de forma estel·lar i ja té un nou davanter centre per a les properes 3 temporades.
7: Sí, exacte. Les 3 victòries en les 3 primeres jornades de Lliga fan que el Barça sigui líder, empatat a punts amb el Real Madrid. Ahir golejada per 5-2 sobre el Rayo Vallecano, amb remuntada inclosa i amb doblets de Rafinha i de Lamine Yamal. I a més, són ja les últimes hores del mercat de fitxatges, que tanca tot just abans de la mitjanit, i Hansi Flick té una nova peça per confeccionar el seu atac culer, Gabriel Jesús.

0: davanter brasiler ex de l'Arsenal de 29 anys i que ha signat pel Barça fins al juny del 2029.
1: Tanquem aquests titulars amb la previsió del temps i la Noelia García. Noelia, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però continuem amb temps càlid. Màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució i al Pirineu i al sud de Tarragona no es descarten precipitacions molt febles. Demà dimecres pugen les temperatures, màximes elevades a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Demà temps més càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, núvols al Pirineu i possibles ruixats de forma aïllada. Temperatures mínimes de 24 graus a Barcelona o 19 a Lleida. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passant 5 minuts a 2:15 de la tarda. Vicenç Armero, al control tècnic. A hores d'ara, el govern no veu gaire marge de negociació perquè els sindicats educatius desconvoquin la vaga prevista per l'inici del curs escolar de cara a dimarts vinent. Tot plegat quan encara cueja la crisi a l'interior del Departament d'Educació que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona per tancada, descartant ja, Ricard, el cessament de la consellera Esther Niubó.
3: Sí, aquest dijous hi ha una nova reunió entre el govern i els sindicats liderats per USTEC, sent aquesta la darrera oportunitat que té l'executiu català per convèncer la comunitat educativa perquè desconvoquin les protestes. Avui, els sindicats segueixen insistint en buidar les aules dimarts vinent, mentre el govern no té marge de reacció. Asseguren que han invertit tots els recursos humans i econòmics disponibles per millorar les condicions laborals i salarials dels mestres catalans. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, garanteix que van pel bon camí.
4: El que es vol explicar als sindicats, a la societat en general i a la comunitat educativa és que aquest curs comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern anem en la direcció adequada i obrim una etapa que va en la direcció adequada per assolir l'objectiu final, que és la millora del sistema educatiu i dels resultats i de l'excel·lència educativa a Catalunya tal i com havíem tingut en el passat.
3: Paneque afegeix que si finalment es manté la vaga, treballaran per garantir el dret a l'educació dels infants, com també el dret a la mobilitat dels pares i la resta de treballadors. Pel que fa a la crisi al si del departament, Paneque creu que amb el relleu a la Secretaria General i l'obertura de 3 expedients per resoldre quin error es va cometre perquè els resultats dels alumnes catalans de les proves PISA de l'any passat quedin invalidats, mostren la voluntat del govern d'obrir una nova etapa sense haver de prescindir de la consellera Niubó. Una altra qüestió d'actualitat recau en la crisi humanitària a Ceuta. La portaveu assegura que Catalunya només podrà acollir menors no acompanyats si aquests arriben de la mà de més recursos destinats pel govern espanyol.
4: Aquesta capacitat d'acollida, Catalunya doncs, reclama que hi hagi els recursos econòmics i humans vinculats perquè es pugui fer de la millor manera possible. No es tracta d'assignar una xifra a cada comunitat autònoma, es tracta que vinguin recursos acompanyant perquè tinguem capacitat d'integració, no?, i d'acollida d'aquestes persones.
1: La crisi d'educació i Ceuta són també les dues grans qüestions que preocupen els socis de Salvador Illa i els partits de l'oposició. El portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, titlla d'insuficients les explicacions de la consellera Niubó i dona per fet que Salvador Illa complirà la seva paraula de comparèixer al Parlament.
5: Nosaltres donem per fet que el president compareixerà abans del debat de política general per explicar el fiasco de PISA i després també la crisi, no, permanent en la que sembla que està, no, instal·lada l'educació pública al nostre país.
1: De la seva banda, la CUP considera que els canvis d'educació arriben tard i que el govern començarà el curs escolar sense haver fet els deures. PP i Vox van més enllà i reclamen una vegada més el cessament de la consellera Niubó. D'altra banda, el Partit Popular Català segueix centrat, com dèiem, a Ceuta. Els populars critiquen la desaparició del president de la Generalitat davant la crisi migratòria i reiteren, Ferran, que Catalunya no té capacitat per acollir més menors migrants.
6: Així ho assegura el secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, qui critica que Salvador Illa hagi estat desaparegut de vacances, diu, fins l'entrada d'inici del curs polític i vingui ara a prendre decisions. Assegura que ja és tard. Fernández manté que Espanya no pot esdevenir l'ONG d'Europa i que Catalunya no té capacitat per acollir més menors migrants. Hem arribat a punta al límit.
7: Catalunya no deu ni pot acollir a més

0: menors no acompanyats, perquè és que ja no podem atendre els que tenim, ni tenim la capacitat per poder atendre'n més. I aquesta és una qüestió de límits, i Catalunya ha arribat al límit.
1: I demana presència social demà dimecres, dia 2, en les concentracions descentralitzades arreu de l'Estat. En el marc del Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat diferents concentracions davant de més de 250 ajuntaments.
2: I a la mateixa línia s'ha mostrat Vox, rebutgen qualsevol entrada de menors migrants.
1: El seu portaveu al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, rebutja, diu, qualsevol quota i insta el govern a paralitzar els processos de repartiment entre comunitats.
3: Rechazo de cualquier traslado en nuestra querida región, en Cataluña, de menores extranjeros no acompañados, que tengan que estar con sus padres, con la red de Marruecos, con quien quieran, pero aquí no. Aquí no se entra ilegalmente. Aquí no nos colocan a menores que no hemos pedido que nos colocasen.
1: I també, com els populars, demanen participar a la concentració de demà que defineixen de política.
2: Avui el govern també ha donat a conèixer el cartell i la programació de l'11 de setembre, quan es compleixen 50 anys de la primera mobilització postfranquista celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 1976. La Generalitat ha escollit l'artista català Javier Jaén per crear la imatge de la Diada, que mostra sobre un fons groc milers d'empremtes vermelles que simbolitzen la unitat del poble català.
4: Com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
5: I pel que fa a la programació, el dimecres 9 de setembre se celebrarà un acte commemoratiu del 50è aniversari de la Diada precisament a Sant Boi de Llobregat. L'endemà s'emetrà el discurs institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa, sent aquesta l'avançala de la jornada festiva. Ja l'11 de setembre, a les 9 del matí, es farà la tradicional ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova i per la tarda el Teatre Nacional de Catalunya acollirà l'acte institucional, on la música hi tindrà un paper destacat. Entre altres hi actuaran Lorena Nogal, Joan Dausà o Sopa de Cabra. I com a principal novetat d'aquest any, la Generalitat celebrarà de forma especial la Diada a Extremadura, quan abans es feia a Madrid, per posar en valor els vincles de les dues comunitats fonamentades en l'onada migratòria que durant els anys 60 va portar milers d'extremenys a Catalunya.
2: I avui el Consell Executiu de la Generalitat també ha reconegut amb la seva màxima distinció dues figures de l'àmbit científic i gastronòmic de Catalunya. Medalla d'or de la Generalitat per al xef Ferran Adrià i la doctora en física Caterina Viscari, que ha dirigit el sincrotró Alba durant els darrers 14 anys.
1: En un vídeo a les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha agraït l'aportació a Catalunya al llarg de la seva trajectòria professional. Adrià va dirigir el revolucionari Bullí a Roses, a Girona, que va ser considerat el millor restaurant del món en 5 ocasions i va ser guardonat també amb 3 estrelles Michelin. Amb aquesta medalla, el xef català remata una carrera extraordinària reconeguda també amb la Creu de Sant Jordi o la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts. De la seva banda, Caterina Viscari ha desenvolupat la seva carrera científica en l'àmbit dels acceleradors de partícules. Així, ha dirigit des del 2012 i fins al 2026 el sincrotró Alba, una de les principals infraestructures científiques de Catalunya, un projecte que ha continuat creixent fins a convertir-se en un sincrotró de quarta generació.
2: La bona notícia del dia ens porta a parlar de les carreteres de Catalunya perquè la sinistralitat viària continua a la baixa. Segons el balanç del Servei Català de Trànsit, des de començaments d'any han mort 87 persones en accidents a la xarxa viària interurbana. És un 11% menys que en el mateix període de l'any passat. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. També s'ha reduït el nombre de ferits greus, que baixa gairebé un 19%. Aquest mes d'agost han perdut la vida les carreteres catalanes 5%. Persones, la meitat que durant el mateix mes del 2025, quan en van morir 10. Malgrat la millora de les dades globals, preocupa especialment la situació dels col·lectius vulnerables. Motoristes, vianants i ciclistes concentren més de la meitat de les víctimes mortals, amb 34 motoristes morts, la xifra més elevada entre tots els usuaris de la via. Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més alt de víctimes, mentre que Tarragona registra una reducció destacada de la mortalitat. Trànsit fa una crida a la prudència i recorda la importància d'evitar la velocitat excessiva, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues al volant.
2: Doncs en aquest sentit, avui precisament es compleixen 5 anys de l'alliberament dels peatges de les autopistes catalanes. En aquest període és cert que s'ha registrat menys sinistralitat, però les congestions, Montse,

0: i els col·lapses han augmentat.
1: Sobretot a l'AP7. Aquesta arran de l'aixecament de les barreres ha concentrat la major part de la mobilitat, per tant, tota la seva congestió. Segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, l'AP7 té una mala salut de ferro. Ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i els que involucren conductors de països de fora de la Unió Europea s'han duplicat. Són declaracions a la CNN.
2: Una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar tres paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors.
1: I sobre aquests tres eixos s'estructura el nou pla del Servei Català de Trànsit. En aquest sentit, Lamiel reitera que la fi dels peatges ha ajudat a reduir la sinistralitat. El motiu, la concentració de tota aquesta mobilitat a vies més segures. Segons dades de trànsit, les víctimes mortals entre l'1 de gener i el 28 d'agost han caigut un 26% respecte al 2019, l'últim any sencer abans de la retirada dels peatges.
0: Gràcies, Montse. En l'àmbit de la mobilitat, nous problemes per als usuaris de Rodalies, en aquest cas de la R1 de nou. La causa de la incidència ha estat un robatori de cable.
3: Ha estat un intent de sustracció que ha provocat afectacions tècniques a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. La part més afectada ha estat el sistema de senyalització de Sant Adrià del Besòs, el que ha obligat els trens a romandre aturats més temps del que és habitual i un increment també del recorregut en aquest mateix tram. Els retards han estat d'uns 15 minuts, tot i que a hores d'ara ja s'ha recuperat tota la normalitat en aquest servei.
0: Obrim plana econòmica quan passa un minut de 3:15 de la tarda. Catalunya segueix batent rècords com a destinació turística. El juliol vam rebre prop de 2,4 milions de turistes internacionals. És un 0,8% més que l'any passat.
3: Són dades provisionals publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística. L'indicador encadena 4 mesos de pujades interanuals des de l'abril. Pel que fa a la despesa d'aquests visitants estrangers, la despesa mitjana també bat rècords aquest juliol amb 241 euros per dia i un creixement interanual del 5,5%, tot i que queda per sota dels 267 euros diaris del mes de juny.
0: I Hola Luz ha tornat avui a la borsa i, a més, ho ha fet amb força. Les seves accions s'han disparat un 11% en el seu retorn al mercat després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi arxivat el procés d'inhabilitació obert contra la companyia catalana.
3: El procediment es va iniciar arran d'unes reclamacions de determinades factures de tres proveïdors per un import de prop de 4.400.000 euros. Aquest dilluns, en un comunicat, l'empresa dirigida per Carlota Pi va assegurar que l'expedient era una situació puntual i que ja està al corrent de les seves obligacions amb les distribuïdores i també les factures que se li reclamaven.
0: La Barcelona New Economic Week, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, busca les startups més innovadores de la nova economia. Les empreses interessades encara poden presentar la seva candidatura a través del web oficial del BNIU abans del 7 de setembre.
3: L'esdeveniment, que se celebrarà del 5 al 7 d'octubre, el The Factory Barcelona premiarà les millors startups de 7 sectors estratègics: gaming, intel·ligència artificial, energia, agroalimentació, ciència, talent, aviation and space i també salut. Les startups finalistes disposaran de 4 minuts per presentar els seus projectes davant d'un públic especialitzat durant una ronda de pitches prevista per al 7 d'octubre. Els projectes seleccionats optaran al premi a la millor startup BNIU 2026 que es lliurarà durant l'esdeveniment.
0: I un apunt més en aquesta plana, en aquest cas en matèria laboral. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador a Glovo i les seves empreses subcontractades per mantenir l'activitat dels riders durant una alerta vermella per calor a Barcelona durant l'estiu. Segons els fets denunciats per la CGT, el dia 8 de juliol es va arribar als 40 graus i tot i això la companyia va mantenir els repartidors en circulació, una decisió que anava en contra dels protocols de l'empresa i també de les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball. La sanció, encara per determinar, podria arribar als 49.000 euros en el seu grau màxim. Un parell de punts en la crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a punyalades d'un home de 45 anys a Manresa.
3: Els agents han rebut l'avís a primera hora del matí per una agressió al carrer de Sant Jaume de Manresa, al Bages. Diverses patrulles s'han desplaçat fins al lloc dels fets on han trobat l'home ferit de gravetat. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec ara d'una nova investigació per mort violenta a Catalunya.
0: Detenen tres membres d'un grup criminal i desmantellen tres plantacions de marihuana al Montmell i Querol.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 24, 29 i 35 anys com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública pertinença a grup criminal i també de defraudació de fluid elèctric. Un d'ells també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes, tot plegat en el marc d'un operatiu en el

0: el qual es van desmantellar tres plantacions de marihuana a diferents habitatges del Montmell, al Baix Penedès i també Querol, a l'Alt Camp.
1: I en plana local hem de parlar dels treballadors de les biblioteques de Barcelona que inicien setembre en peu de guerra. Aquest matí una cinquantena d'empleats s'ha concentrat davant de la Sagrada Família per denunciar el que considera l'immobilisme de l'Ajuntament en el conflicte laboral que mantenen Montse des de finals de maig.
2: Els sindicats asseguren que 36 de les 41 biblioteques de la ciutat han tancat aquest matí a causa de la vaga indefinida i critiquen la manca d'avenços en les negociacions. Entre les principals reivindicacions demanen revisar els horaris, aplicar mesures per facilitar la conciliació laboral i familiar i una millora de les condicions salarials. Els representants dels treballadors acusen el consistori de seguir una estratègia de desgast i adverteixen que no acceptaran cap acord que no doni resposta a les demandes de la plantilla. Pau Solsona és delegat de la CGT i del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: L'Ajuntament no ens vol treure del seu acord, bueno, de la seva proposta d'acord, una jornada de setmanal de 11 hores diàries, que nosaltres no acceptarem. I després també hi ha tema retributiu i tema d'equiparació respecte a altres sectors de l'Ajuntament i sobretot tema també per una part del personal, que és el personal de cap de setmana, que se'ls vol fer que el sou que cobren ara vagi dependent d'un pla d'absentisme, i això tampoc ho volem acceptar.
2: El futur de les mobilitzacions es decidirà en una assemblea prevista per a mitjans de setembre.
1: I els bombers de Barcelona han donat per extingit l'incendi de Collserola, que es va declarar la setmana passada i que ha acabat afectant 54 hectàrees de terreny, majoritàriament d'arbrat i matollar.
0: El foc, que recordem, va obligar a confinar els barris de Torre Baró i també Ciutat Meridiana i a desallotjar també una trentena de veïns de manera preventiva, és el més important registrat al Parc Natural en les últimes tres dècades. Durant els darrers dies, els equips d'emergència han continuat treballant a l'interior del perímetre per eliminar focus calents i evitar revifalles. Els Mossos d'Esquadra i també els agents rurals mantenen oberta la investigació per determinar l'origen del foc i, de moment, no es descarta cap hipòtesi sobre les causes de l'incendi.
1: I l'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de reforma del Parc de les Pedreres. Es tracta d'una actuació pressupostària costada en prop de 350.000 euros que vol convertir aquest espai en més accessible, sostenible i adaptat a les condicions climàtiques actuals.
0: La proposta incorpora diverses modificacions per protegir el baluard de la Mercè situat al subsol i preveu millorar els accessos i el traçat dels camins. També pretén renovar el sistema de drenatge, la vegetació i el mobiliari urbà. El projecte inclou la tala de 33 arbres en mal estat i la plantació de 70 exemplars nous, a més de vegetació autòctona i prats florits per incrementar la biodiversitat de la zona. La reforma manté l'objectiu de convertir les pedreres en un espai més útil per al veïnat, amb zones de passeig, descans i joc, i s'ha dissenyat tenint en compte les aportacions recollides durant el procés participatiu amb la ciutadania.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Comencem parlant del Barça. Després de la golejada contra el Rayo Vallecano, Hansi Flick ja té nou davanter centre.
6: Sí, es tracta de Gabriel Jesús, que va aterrar a la capital catalana. Va seure a la llotja del Camp Nou per presenciar el Barça-Rayo i d'aquí a pocs minuts s'ha presentat com a nou futbolista culer després de ser anunciat. Als seus 29 anys, Gabriel Jesús arriba després de jugar les últimes tres temporades a l'Arsenal, amb Mikel Arteta com a entrenador a la Premier, la última d'elles amb poca participació per culpa de les lesions. Abans va estar dirigit per Pep Guardiola al Manchester City. El seu nou entrenador, Hansi Flick, li donava la benvinguda ahir a la roda de premsa.
7: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. He parlat amb ell aquesta tarda i vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com jugar a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil i crec que ens pot ajudar molt també en els partits, i crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
6: Gabriel Jesús ha signat un contracte de 3 temporades fins al juny del 2029 i serà un complement més en atac per un

0: Barça, que hi va tornar a exhibir-se al Camp Nou. 5-2 va superar el Rayo, amb remuntada inclosa, perquè Sergio Camello va avançar els de Beñat San José al tram inicial del partit. Però les dianes de Rafinha i Lamine Yamal van capgirar el marcador encara a la primera meitat. Ja la represa, el Barça va sentenciar el maig amb 3 dianes més, obres de Legend en pròpia porteria i altre cop Rafinha i Lamine Yamal, que van ser autors d'un doblet. El brasiler és el màxim anotador del campionat de Lliga, amb 5 gols en els primers 3 partits. També va ser destacat el paper de Xavi Espar com a lateral esquerre i també com a migcampista, i el de Marc Bernal com a mig centre. El de Berga ha estat titular en els 3 primers partits.
1: Sí, al final molt contents. No és fàcil aconseguir 3 de 3, no és fàcil guanyar els partits a la Lliga, i ho estem aconseguint i molt content per l'equip.
0: Un altre dels protagonistes, l'extrem anglès Anthony Gordon, que sembla del tot adaptat a l'estil de joc culé, i ahir va regalar una nova assistència, en el seu cas a Rafinha. Flick està encantat amb el rendiment de l'atacant britànic.
2: Yes, of course. Sí, és clar, té molta velocitat. Very clear with the ball. I és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet 2 passades de gol. Per a nosaltres, tenir-lo justament juntament amb el Karim, amb el Rafa, amb Lamine, tenim molta velocitat en aquestes posicions davanteres, i és genial, i estic molt content amb ell.
0: Aquest dimarts i demà dimecres el primer equip té festa i tornarà a l'activitat dijous per preparar el duel de diumenge a Mestalla contra el València.
3: I a tot això, el mercat de fitxatges tanca aquesta nit amb molts equips amb deures pendents encara.
0: Sí, el Barça, excepte sorpresa de darrera hora, no hi haurà més arribades, però ha de tancar la sortida de Marc Casado, que no compta per a Hansi Flick. L'Espanyol donarà sortida al lateral dret Rubén Sánchez, rumba a l'Elx, i el seu substitut serà Ander Gorosabel, actualment a l'Atlètic Club. D'altra banda, el davanter de Granollers, ex del Barça, Marc Guiu, ha signat fins al 2031 pel Leipzig de la Bundesliga alemanya, procedent del Chelsea. A segona divisió, el Girona i el Sabadell també podrien fer moviments d'última hora. Tot abans de les 11:59 minuts de la nit, moment en què tancarà el mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola.
3: I ara obrim la plana poliesportiva amb notícies de bàsquet, tennis i ciclisme.
0: Sí, en bàsquet el Barça ha anunciat l'onzena incorporació de l'estiu. Es tracta de Justin Minaya, jugador nord-americà amb passaport dominicà de 27 anys i 1,96 d'alçada, que signa pels 2 propers cursos. Destaca per la seva tasca defensiva i aquesta serà la seva primera experiència a Europa. En tennis, Paula Badosa debutarà a l'Open dels Estats Units no abans de 6:45 de la tarda contra l'australiana Daria Kasatkina, a la primera ronda de l'últim Grand Slam de la temporada. D'altra banda, Carlos Alcaraz va tornar a les pistes amb un triomf contundent contra el rus Roman Safiulin per 3-16-0, i jugarà demà la segona ronda contra el portuguès Jaime Faria. I en ciclisme, a la Vuelta, després de la jornada de descans d'ahir, avui ja en marxa la disputa de la desena etapa de 185 quilòmetres de recorregut entre Alcaraz i Elche de la Sierra, amb 3 pots de tercera categoria, i amb el mallorquí Enric Mas del Team Movistar defensant el mallot vermell de líder.
3: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
3: El món de la cultura catalana està de dol per la mort de l'actor barceloní Francesc Garrido, que ha mort, com dèiem, als 56 anys a causa d'un infart.
4: Amb una llarga trajectòria al teatre, al cinema i la televisió, Garrido era una de les cares més reconegudes de l'escena audiovisual catalana. Al llarg de la seva carrera va participar en més d'una trentena de pel·lícules i una vintena de sèries, amb papers destacats a produccions com Estació d'enllaç, Cites, Mar adentro, Sé quién eres o Días de Navidad. També va participar recentment en produccions com Balandrau i L'Anfitrión. La crítica li havia destacat sovint la capacitat de convertir en protagonistes els personatges secundaris. En aquest sentit, l'Acadèmia del Cinema Català ha recordat la seva trajectòria, que el va portar a ser nominat en 2 ocasions als Premis Gaudí. La seva mort ha generat consternació en l'escena cultural catalana.
3: El musical Cabaret arribarà a Barcelona al febrer de l'any vinent amb una ambiciosa producció dirigida per Federico Belore. L'espectacle s'instal·larà al Teatre Coliseum, que es transformarà completament per recrear l'emblemàtic Kit Kat Club on transcorre la història.
4: La proposta oferirà una experiència immersiva amb localitats situades sobre el mateix escenari perquè el públic pugui viure l'acció des de dins. La producció, estrenada a Madrid l'any passat, manté l'essència del clàssic ambientat al Berlín del 1929, però amb una mirada més contemporània. El repartiment encara no s'ha fet públic.

0: Online.es o en el 1551 o 2. Respira.
1: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
2: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
5: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
4: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
5: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
4: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
5: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
4: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
5: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Cuando trabajas, mientras cocinas, cuando vuelves a casa, dicen que la radio hace compañía y nos gusta creer que es verdad. Pero la verdad completa es otra. La radio hace compañía, pero vuestra compañía hace la radio. Gracias por estar siempre al otro lado. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio.

0: 5, que vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
1: Por fin.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem el repàs cultural amb la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
5: On del 2 al 5 de setembre la ciutat es tornarà a l'epicentre del teatre amb propostes artístiques ambicioses i obres per a tots els públics. Amb prop de 35 funcions, les entrades són a partir dels 18 euros i els abonaments en varien.
4: Continuem amb l'edició número 39 de la Festa de la Verema a Cubelles.
5: Amb una dotzena d'activitats gratuïtes, els dies 4 i 5 de setembre, Cubelles rememora el seu passat agrícola i fa un homenatge a la pagesia local amb tastos de vins, caves, gastronomia i activitats familiars on no falta la música i els recorreguts guiats.
4: I ara marxem cap al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles, per retrocedir en el temps.
5: Els dies 5 i 11 de setembre es podran visitar les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i conèixer el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. La visita té una duració d'una hora i mitja i l'entrada general és de 4 euros.
4: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre a Tortosa, la tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa.
5: Pels que vulguin gaudir de música en directe, l'Ebre Folk Tortosa ofereix dos dies en què versadors, sonadors, balladors de voreu i la música de rondalla i la cultura popular es transformen en els grans protagonistes amb espectacles gratuïts de tota mena.
4: I per acabar, l'edició número 21 de la Fira d'Indians de Begur, que serà del 4 al 6 de setembre.
5: Begur celebrarà la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat amb un cap de setmana ple de propostes històriques, musicals i visites guiades pel patrimoni indià de Begur. Hi ha activitats gratuïtes i altres de pagament.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrant.
6: Vaja, jo crec que Flix sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com és jugar tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
7: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya. Sí, són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
8: Bueno, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
7: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
9: Basada en el fenómeno literario.
10: Menuda coincidencia. Su hija y mi sobrina nacieron la misma noche. Eso sí que es cosa de médicas.
11: Si quieres te molestaste en conocerlo.
9: Dos hermanas.
11: Clara es tan Valdés como Catalina.
9: Un secreto.
11: Y te tienes que hacer cargo de ello.
9: Que cambiará sus vidas.
12: No aguanto más en conocer a mi hija.
9: Para siempre. Las hijas de la criada. Mañana a las 11 de la noche, estreno en Antena 3.
13: La serie completa, ya disponible en A3 Player.
14: Son las 6, las 5 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes. División en los partidos ante las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias mañana en los ayuntamientos de toda España para mostrar su apoyo a Ceuta. El PSOE, Izquierda Unida y la mayor parte de las formaciones nacionalistas consideran que detrás de la convocatoria están el Partido Popular y Vox para trasladar al gobierno las protestas por la situación que vive la ciudad autónoma. De hecho, hoy la ministra portavoz del gobierno, Elma Sáinz, ha acusado al Partido Popular de instrumentalizar las instituciones.
15: Mire, lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado. Lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones.
16: Bueno, pues el diputado socialista de Ceuta, Melchor León, ha defendido esta mañana en Más de Uno su decisión de acudir a la manifestación y ha cargado duramente contra la actuación del gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis que vive la ciudad.

0: Cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
1: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera amb el seu programa anomenat La Repesca algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
4: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
3: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
4: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli antic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina veneres, flamenc, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
3: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
4: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la Vila Romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Sencelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2.
3: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
4: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
5: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
6: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: ¿Advierte usted eso si no lleva una sabutarda? Exacto. En un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
4: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
6: Estats Units avui compensen,
5: Estats Units.
6: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
5: Ah, mira.
6: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
5: No és molt dels Estats Units, no?
6: No és dels Estats Units.
5: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
7: És que jo m'hagués quedat a Ferran Torres. No hi ha cap jugador que no sigui titular.
8: Sí, però li donen 55 quilos.
7: Ara, si has d'anar a buscar un atacant d'alt nivell, de dir, aquest si bé ha de ser titular, aquests no estan. Has d'anar potser amb,
9: a nivell
7: amb un segon espasa, no?
9: Això dels 55 milions per Ferran Torres, perquè es va destapar Cava i del Bo, perquè diuen que bons que som, hem traspassat un tio que l'any que ve acabava contracte per 55 milions d'euros, oh, ole, ole. Resulta que el Madrid va traspassar a Gonzalo per 45 al 70%. Cuidao.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
10: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
11: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

El número 1 sol tenir de per si una connotació de començament, i encara més si és 1 de setembre. Ens agafem aquest dia, que marca el calendari d'avui, per estrenar temporada. De nou, la brúixola torna a engegar el motor de les seves agulles per assenyalar tot el territori català i explicar-ne tot el que passa, el que preocupa, el que d'una manera o altra ens afecta al nostre dia a dia, el dels catalans i les catalanes, i tots els dies esperem explicar també tot allò que és sinònim de bones notícies, perquè també n'hi ha, també existeixen. Engeguem una temporada que de ben segur ens portarà a parlar de canvis, o promeses de canvis, millor dit, en diversos aspectes polítics i econòmics de casa nostra, perquè tant els que manen com els que voldrien o els agradaria manar tenen assenyalat al calendari que el proper mes de maig se celebren eleccions municipals. En el primer dia de brúixola de la temporada encetarem el curs polític. Avui parlarem amb el president dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, per abordar els reptes d'aquest nou curs que comença amb una crisi humanitària a Ceuta i una comunitat educativa que, lluny d'enviar de vacances al seu anuig amb el departament, té entre Sella i Sella continua sent la pedra a la sabata de la consellera Esther Niubó i inclús, si poden, del president Salvador Illa.

0: moment d'assenyalar quins són els punts cardinals que descobrirem en aquesta brúixola d'avui. Ja ho fèiem d'aquesta manera la temporada passada i no hi ha canvis. Ho fem amb el Joan Valentín. Joan, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs amb ganes de l'estrena. Sempre fa especial il·lusió i els punts cardinals d'avui segueixen una mica l'estela de la teva portada, perquè si res no canvia, el dia 8 de setembre començarà el curs escolar amb vaga de mestres. Aquesta setmana el departament es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT, però des del govern ja auguren que el marge d'acord serà gairebé nul.
0: De fet, les diferents formacions polítiques ja s'abraonen sobre el govern per aquesta qüestió i també ho fan per la gestió que Catalunya pugui o podria fer davant d'un possible repartiment de menors que arribessin de Ceuta.
1: Precisament avui ens traslladarem sobre el terreny de la mà de Save the Children perquè ens expliquin com s'està vivint aquesta crisi humanitària a la zona, tant pels nens i nenes com hi han arribat pels ceutis que han de conviure amb aquesta situació.
0: La brúixola d'avui assenyalarà també les carreteres catalanes de la mà del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, amb qui parlarem sobre el descens de les víctimes mortals a la xarxa interurbana. Tot i això, encara queda feina per fer, perquè des que va començar l'any ja són 88 les persones que hi han perdut la vida. L'última, de fet, l'hem conegut fa no res, ha estat aquesta tarda a Osona.
1: I contingut de molt interès per encetar la part final d'aquesta brúixola, perquè quan ens iniciem en alguna cosa, com ho estem fent avui, sempre ens va bé tenir un manual d'instruccions. Això és el que ens porta avui el psicòleg de capçalera de la brúixola, el David Cueto, que ens prepararà pel retorn a la rutina.
0: Un retorn que nosaltres acabarem a Tarragona, on demà es dona el tret de sortir del Festival Internacional de Teatre, que aquest any és especial perquè torna a casa el talent que s'ha forjat al llarg dels anys durant aquest certamen. Ho sentirem abans de 8:45 del vespre, quan tancarem aquesta brúixola, però moment ara de posar-la al nord i encetar el programa. Inici de curs incert a les aules catalanes. A hores d'ara, el govern no veu gaire marge de negociació perquè els sindicats educatius desconvoquin la vaga prevista per l'inici de curs escolar de cara al dimarts vinent. Ens en dona més detalls el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Aquest dijous hi ha una nova reunió entre el govern i els sindicats USTEC i CGT, sent aquesta la darrera oportunitat que té l'executiu català per convèncer la comunitat educativa perquè desconvoquin les protestes. Avui els sindicats segueixen insistint en buidar les aules dimarts vinent mentre el govern no té marge de reacció. Asseguren que han invertit tots els recursos humans i econòmics disponibles per millorar les condicions laborals i salarials dels mestres catalans. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, garanteix que van pel bon camí.
3: El que es vol explicar als sindicats, a la societat en general i a la comunitat educativa és que aquest curs comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern anem en la direcció adequada i obrim una etapa que va en la direcció adequada per assolir l'objectiu final, que és la millora del sistema educatiu i dels resultats i de l'excel·lència educativa a Catalunya, tal i com havíem tingut en el passat.
2: La ronda de contactes amb els sindicats ha començat aquest migdia amb els minoritaris, que sí van signar un acord que inclou, recordem, una inversió total de 2.000 milions d'euros. Des del Departament d'Educació asseguren que han complert amb el 96% de les millores promeses pel primer dia de classe. Estrevila, de Comissions Obreres, ho valora positivament.
4: Més o menys estem en un 96% d'aplicació de l'acord, tal com estava previst. Per nosaltres aquesta és una molt bona xifra.
2: Paneque afegeix que si finalment es manté la vaga, treballaran per garantir el dret a l'educació dels infants i els adolescents i també el dret a la mobilitat dels pares i la resta de treballadors.
0: Pel que fa a la crisi al si del Departament d'Educació, per la pífia de les proves PISA, el govern la dona per tancada sense haver de prescindir per ara de la consellera Esther Niubó. Paneque creu que amb el relleu de la número 2 i l'obertura de 3 expedients per descobrir què va provocar la nul·litat de les proves dels alumnes catalans, Niubó ha actuat adequadament, Joan.
1: Ara bé, els partits de l'oposició no opinen el mateix. El portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, titlla d'insuficients les explicacions de la consellera Niubó i dona per fet que Salvador Illa complirà la seva paraula de comparèixer al Parlament.
5: Nosaltres donem per fet que el president compareixerà abans del debat de política general per explicar el fiasco de PISA i després també la crisi, no, permanent en la que sembla que està no instal·lada l'educació pública al nostre país.
1: La CUP, de la seva banda, considera que els canvis d'educació arriben tard i que el govern començarà el curs escolar sense haver fet els deures. PP i Vox van més enllà i reclamen una vegada més el cessament de la consellera Niubó.
0: Una altra qüestió d'actualitat recau en la crisi humanitària a Ceuta. La

0: La portaveu assegura que Catalunya només podrà acollir menors no acompanyats si aquests arriben de la mà de més recursos destinats pel govern espanyol. Sílvia Paneque.
1: Aquesta capacitat d'acollida, Catalunya doncs, reclama que hi hagi els recursos econòmics i humans vinculats perquè es pugui fer de la millor manera possible. No es tracta d'assignar una xifra a cada comunitat autònoma, es tracta que vinguin recursos acompanyant perquè tinguem capacitat d'integració, no?, i d'acollida d'aquestes persones.
0: Doncs sobre aquesta qüestió, tant Vox com el Partit Popular es mostren intransigents. Els populars critiquen la desaparició del president de la Generalitat davant la crisi migratòria i reiteren que Catalunya no té capacitat per acollir més menors migrants. Ens en dona més detalls el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
2: Bona tarda. Així ho ha assegurat el secretari general del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández. Aquest critica que Salvador Illa hagi estat desaparegut de vacances, diu, fins l'entrada d'inici del curs polític i vingui ara a prendre decisions. Assegura que ja és tard. Fernández manté també que Espanya no pot esdevenir l'ONG d'Europa i que Catalunya no té capacitat per acollir més menors migrants. Hem arribat a apuntar al límit.
3: Catalunya no deu ni pot acollir a més menors no acompanyats, perquè és que ja no podem atendre els que tenim, ni tenim la capacitat per poder atendre'n més. I aquesta és una qüestió de límits, i Catalunya ha arribat al límit.
2: I demanar presència social demà dimecres, dia 2 de setembre, en les concentracions descentralitzades arreu de l'Estat. En el marc del Dia de Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat diferents concentracions davant de més de 250 ajuntaments.
0: En la mateixa línia s'ha mostrat Vox rebutja qualsevol entrada de menors migrants.
2: Sí, el portaveu al Parlament de Catalunya, Joan Garriga, rebutja, diu, qualsevol quota i insta el govern a paralitzar els processos de repartiment entre comunitats autònomes.
4: Rechazo de cualquier traslado en nuestra querida región, en Cataluña, de menores extranjeros no acompañados, que tienen que estar con sus padres, con la red de Marruecos, con quien quieran, pero aquí no. Aquí no se entra ilegalmente. Aquí no nos colocan a menores que no hemos pedido que ens col·locasse.
2: I també, com els populars, demana participar a la concentració de demà que defineix de política.
0: Gràcies, Ferran. Passant 9 minuts de les 7 de la tarda, petita pausa per la publicitat i abordem totes aquestes qüestions amb Ferran Pedret, president socialista al Parlament.
5: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
6: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques. Troba la teva botiga més propera a Veig.es.
7: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: En aquesta primera brúixola de la temporada parlem molt de retorns i una de les coses que comença també ara és el curs polític. Sobre aquest inici voldrem parlar en els propers dies amb les diferents formacions parlamentàries i avui comencem saludant Ferran Pedret, president dels Socialistes al Parlament. Senyor Pedret, què tal? Molt bona tarda.
8: Bona tarda.
0: A veure, parlant d'inicis, tenim a tocar el proper dia 8 de setembre el tret de sortir del curs escolar. Ahir coneixíem la destitució de la fins ara secretària general d'Educació, Teresa Sambola. La consellera Esther Niubó separa la decisió dels errors en les proves PISA. Sigui com sigui, aquest cessament és suficient per abordar tots els reptes que té el departament, tant en matèria educativa com també de condicions laborals del professorat?
8: Bé, nosaltres estimem que el departament és qui ha de valorar fins a on cal diguem, fer front amb reordenació de les persones que presten servei al departament o bé amb altre tipus de mesures, doncs els reptes que cal abordar per, no només per començar el curs acadèmic, sinó també per afrontar els canvis en matèria educativa que calen a Catalunya.
0: El sindicat majoritari, USTEC, insisteix en la represa de negociacions, d'una banda amb la consellera Esther Niubó, i també demana la implicació del president del govern. Creu que Salvador Illa obriria la porta a reunir-se personalment amb els sindicats i com haurien també de ser aquestes negociacions per poder tenir un inici de curs

0: sense vagues després d'un curs tan atropellat com va ser el passat.
1: Nosaltres, com a grup parlamentari socialista, posem en valor els acords que ha assolit el govern de la Generalitat de Catalunya amb diversos sindicats. És veritat que en el cas d'un d'ells, l'USTEC, finalment en el procés de consulta que van iniciar, doncs no va ratificar l'acord, però el va subscriure. I aquests acords suposen la inversió de 2.600 milions d'euros extra en educació per fer front a qüestions que la comunitat educativa en el seu conjunt, també el personal docent, havia estat posant sobre la taula doncs, durant els darrers 15 anys. No? La qüestió de les interlocucions, pensem que correspon als actors, als que intervenen en aquesta negociació, parlar-ne, però nosaltres pensem que el Departament d'Educació i la seva Esther Niubó han de ser qui encapçali aquesta negociació.
0: Vostè precisament qualificava de nyap el que ha passat a aquestes errades, no?, amb les proves PISA. Què creuen que ha fallat i què s'hauria de fer perquè això no tornés a succeir?
1: Doncs, d'una banda, hi ha expedients oberts que han d'acabar d'ajudar a aclarir diguem, què és el que ha passat exactament. Hem sentit al Departament d'Educació donar algunes explicacions, també explicar alguns advertiments que havien arribat, i el que s'ha de fer és prendre totes les mesures que calgui per evitar que es torni a produir una situació com aquesta. Entenem que correspon al Departament determinar-les.
0: El tema principal, ara hem parlat d'aquest inici de curs, però aquest estiu també hem abordat molt i una qüestió que està cuejant encara, que és aquesta crisi a Ceuta. Ahir tant Esquerra com Comuns rebutjaven les paraules del president Pedro Sánchez que exculpava el Marroc d'aquesta crisi migratòria. Quina opinió li mereixen aquestes crítiques?
1: Miri, el primer que vull fer quan valorem el que ha passat a Ceuta és lamentar la pèrdua de més de 150 vides, no? amb un assalt massiu a la frontera de Ceuta. No? Jo crec que el que hem vist té molt poc a veure amb els fluxos migratoris. De fet, els fluxos migratoris cap a Espanya, els fluxos de migració irregular cap a Espanya, han anat millorant en els darrers anys, han anat baixant les arribades irregulars a Espanya i té bastant més a veure amb fórmules de pressió i de desestabilització que crec que estan adreçades no només a Espanya específicament, que en part és així, sinó al conjunt de la Unió Europea, d'aquí que hagi estat decebedor observar la reacció d'alguns actors a nivell europeu, no? Davant de el que suposava aquesta arribada de 70.000 persones a Ceuta.
0: Per tant, hem d'entendre que aquesta exculpació del govern al Marroc potser no segueixen vostès també amb aquest criteri?
1: Miri, jo no tinc elements per determinar quin és l'origen d'aquesta assalt, no? d'aquesta circumstància que s'ha produït, que ja li dic, té molt poc a veure amb fluxos migratoris. Ara bé, crec que a ningú se li amaga quina és la posició d'Espanya en matèries sensibles en política internacional i bueno, doncs crec que no és difícil poder intuir alguna relació entre una cosa i una altra, perquè, ja dic, el moviment que es va produir el juliol no es correspon amb els moviments habituals dels fluxos migratoris a la frontera sud de la Unió Europea. En tot cas, el que cal és prendre mesures, en primer lloc, per atendre les persones que estan en situació de vulnerabilitat, prendre mesures per assegurar la seguretat i la convivència a Ceuta, assegurar el respecte a les fronteres i, evidentment, actuar conforme a la llei, tant pel que fa a les persones que hagin de retornar al Marroc, com és el cas de la immensa majoria dels que van entrar irregularment, sí, com també respectar la llei pel que fa a atendre situacions individuals de persones que puguin tenir dret a asil o refugi.
0: Ara li anava a preguntar per aquesta qüestió, perquè fa uns dies Salvador Illa mostrava la disposició de Catalunya a atendre les demandes d'acollida de menors que han arribat a Ceuta i apuntava que s'estudiaria la petició del govern espanyol en aquesta matèria. Com s'hauria d'abordar aquesta acollida des de casa nostra, des de Catalunya, i quin impacte hi podria tenir?
1: Doncs per començar, amb lleialtat institucional i amb solidaritat. S'han incrementat enormement les places d'acollida a la pròpia Ceuta. Avui mateix llegíem que fins i tot hi havia alguna informació que apuntava que potser no serien necessaris trasllats a la península, però si estem parlant de menors, doncs és veritat que això requereix un tractament específic i des d'aquí el Departament de Drets Socials ha dit que està disposada a estudiar les propostes que es situïn.

0: distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes, no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
1: I ja per acabar, quins són els principals reptes que preveu que tindrà la legislatura de cara a aquest curs polític, sobretot tenint en compte que el proper mes de maig tenim eleccions municipals aquí a Catalunya?
0: Doncs el principal repte és l'execució dels pressupostos que vam aprovar el juliol, perquè incorporen molts recursos i especialment en matèria d'inversió per reforçar, millorar, ampliar els serveis públics a Catalunya. En segon lloc, el repte d'assolir l'aprovació del nou model de finançament, que es va aconseguir acordar també fa uns mesos, i finalment l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Ferran Pedret, per acompanyar-nos en aquest primer dia de brúixola, en aquest seguit d'entrevistes que farem per donar el tret de sortida al nou curs polític. Gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Gràcies a vostès.
2: La brújula a Onda Cero Cataluña.
3: ¿Qué?
4: No me da facilidades de pago. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
1: 7 i 18, moment de repassar altres coordenades del dia d'avui, dia 1 de setembre. Per exemple, els expliquem que els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial i han escorcollat un habitatge relacionat amb la mort a punyalades d'un home de 45 anys a primera hora d'aquest matí a Manresa.
6: Els fets han tingut lloc a primera hora d'aquest dimarts al carrer Sant Jaume de la capital del Bages. Fins allà s'hi han desplaçat diverses patrulles que han trobat l'home ferit de gravetat. Malgrat les maniobres de reanimació, l'individu ha acabat morint. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci demà a les 12 del migdia a la plaça Major per rebutjar la violència i mostrar també suport als familiars i amics de la víctima.
1: Avui el govern ha donat a conèixer el cartell i la programació de l'11 de setembre amb la Generalitat volcada en recuperar l'esperit d'unitat i entesa que Catalunya va recuperar amb la fi de la dictadura. Ricard.
7: Quan es compleixen 50 anys de la primera mobilització postfranquista, celebrada a Sant Boi de Llobregat l'any 1976, la Generalitat ha escollit l'artista català Javier Jaén per crear la imatge de la Diada, que mostra sobre un fons groc milers d'empremtes vermelles que simbolitzen la unitat del poble català.
8: Com la suma de la diferència pot conformar un col·lectiu i una unitat. És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
7: Pel que fa a la programació, el dimecres 9 de setembre se celebrarà un acte commemoratiu del 50è aniversari de la Diada, precisament a Sant Boi de Llobregat. L'endemà s'emetrà, com sempre, el discurs institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa, sent aquesta l'avançada de la jornada festiva. Ja l'11 de setembre, a les 9 del matí, es farà la tradicional ofrena floral davant el monument de Rafael Casanova i per la tarda el Teatre Nacional de Catalunya acollirà l'acte institucional, on la música hi tindrà un paper destacat. Entre altres, hi actuaran Lorena Nogal, Joan Dausà o Sopa de Cabra. I com a principal novetat d'aquest any, la Generalitat celebrarà de forma especial la Diada Extremadura, quan abans per cert es feia a Madrid, per posar en valor els vincles de les dues comunitats, fonamentats en l'onada migratòria que durant els anys 60 va portar milers d'extremenys a Catalunya.
1: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien un setembre en peu de guerra. Un total de 36 de les 41 biblioteques de la capital catalana van tancar aquest dimarts, han tancat amb un seguiment del 60% de la vaga.
6: Demanen revisar els horaris, aplicar mesures per facilitar la conciliació familiar i una millora de les condicions salarials. Escoltem Pau Solsona, delegat de la CGT i del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: L'Ajuntament no ens vol treure del seu acord, bueno, de la seva proposta d'acord, una jornada de setmanal de 11 hores diàries, que nosaltres no acceptarem. I després també hi ha tema retributiu i tema d'equiparació respecte a altres sectors de l'Ajuntament. I sobretot tema també per una part del personal, que és el personal de cap de setmana, que se'ls vol fer que el sou que cobren ara vagi dependent d'un pla d'absentisme, i això tampoc ho volem acceptar.
6: Una cinquantena d'empleats s'han concentrat a les portes de la Sagrada Família per denunciar el que consideren l'immobilisme de l'Ajuntament en el conflicte laboral que mantenen des de finals de maig. Per la seva banda, el Consorci manté que la negociació segueix oberta i defensen les millores ja presentades en les 13 reunions celebrades.

Nosaltres mantenim aquestes millores al damunt de la taula i tenim la negociació i mantenim la negociació oberta, no hem tancat la negociació en cap moment, per poder avançar en tota la

0: Ciència, Talent, Aviation and Space i Salut. Les startups finalistes disposaran de 4 minuts per presentar els seus projectes davant d'un públic especialitzat durant una ronda de pitches prevista per al 7 d'octubre. Els projectes seleccionats optaran el premi a la millor startup Viniu 2026 que es lliurarà durant l'esdeveniment.
1: I en cultura, el musical Cabaret arriba a Barcelona, ho farà el febrer de l'any vinent amb una ambiciosa producció dirigida per Federico Bellone. L'espectacle s'instal·larà al Teatre Coliseu, que es transformarà completament per recrear l'emblemàtic Kit Kat Club, on transcorre la història.
0: La proposta oferirà una experiència immersiva amb localitats situades sobre el mateix escenari perquè el públic pugui viure l'acció des de dins. La producció estrenada a Madrid l'any passat manté l'essència del clàssic, ambientat al Berlín de 1929, però amb una mirada contemporània. El repartiment encara no s'ha fet públic i es donarà a conèixer aquesta tardor. Les funcions començaran el 10 de febrer de 2027 i les entrades ja s'han posat a la venda.
2: La próxima. L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
4: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
5: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
6: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
7: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
3: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
8: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
9: Soy Mar Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
10: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisure. Llama al 900-272-272.
11: ¿Vamos de visita?
12: Hola, ¿qué tal?
11: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
13: Bien.
11: ¿Y la pequeña qué tal?
13: Está bien.
11: ¿Y tu gato?
13: Bien, muy bien.
11: Esta es.
14: ¡Wow! Me encanta.
15: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
11: Bienvenida.
15: Century 21.
16: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770, 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
1: La sinistralitat a les carreteres catalanes continua baixant. Segons les últimes dades del Servei Català de Trànsit, des de començaments d'any han mort 87 persones a la xarxa viària interurbana. Això és un 11% menys que en el mateix període de l'any passat. Disminueixen també els ferits greus. Volem abordar aquesta qüestió avui precisament, que es compleixen 5 anys de la desaparició dels peatges a les autopistes catalanes, i per fer-ho podem parlar amb Ramon Lamiel, és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, què tal? Molt bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
1: A veure, les dades d'aquest 2026 són millors, aparentment, amb les xifres sobre la taula. A què atribueixen aquesta reducció de víctimes mortals i també de ferits greus?
17: Són millors, però són dolentes, perquè 87 persones han mort a les carreteres catalanes i són 87 tragèdies per elles i per les famílies. Per tant, mai podem estar satisfets. Però anem en la direcció correcta o en el sentit correcte, perquè estem contenint i reduint la sinistralitat. I no respecte a l'any passat només, que és aquesta reducció de l'11%, nosaltres tenim un horitzó que és reduir un 20% les víctimes que teníem l'any 19. Estem en un 28%, per tant, els objectius, en certa manera, els estem complint amb escreix en aquests moments. Però no es pot mai baixar la guàrdia i no podem estar contents amb les xifres que tenim. I l'altra notícia també que ens fa veure que anem en una bona direcció és la reducció de ferits greus, que és aquest gairebé 18%, això sí, respecte a l'any 2025, i un 8% respecte a l'any 2019, que fa

0: a entendre o ens porta a concloure que el que estem fent doncs millora en aquest cas les xifres perquè els sinistres que hi ha són menys lesius, menys greus. Ara bé, si mirem les xifres globals de víctimes totals, lleus, víctimes greus, mortals i lleus, ens han augmentat respecte al 19 i respecte al 25. Per què? I vostè em preguntava quina explicació. No és la causa, però la mobilitat va correlacionada sempre amb la sinistralitat. Llavors estem tenint més mobilitat, en alguns mesos concrets hi ha hagut un esclat i una pulsió de mobilitat i això s'hi ha associat una sinistralitat determinada, no? S'incrementa la mobilitat, s'incrementa la sinistralitat. No és causa de la una, la mobilitat no és la causa de la sinistralitat, però haver-hi més moviment hi ha més risc de patir un accident. Llavors, això se'ns ha concentrat especialment en els motoristes després d'uns períodes de mal temps, sí. Quan va fer bon temps, i el maig i el juny van ser dos mesos molt dolents per a les motos, tenim 34 víctimes mortals en motos, però els mesos de juliol i agost hem contingut aquesta sinistralitat i l'hem reduït.
1: Clara, li volia preguntar com s'està treballant des del Servei Català de Trànsit per reduir aquesta, reduir i evidentment a zero, aquesta xifra, en aquest cas de motoristes morts, aquests usuaris de la via que formen part de col·lectius vulnerables, com s'està treballant per fer front a aquests resultats?
0: En algunes de les carreteres que circulen aquests motoristes hi ha d'haver unes millores determinades. Hi ha aquesta àrea periurbana que hi hauria d'haver-hi alguna millora i, per tant, deixar-los circular per un carril més específic per ells, no? I l'altra és, hi ha d'haver millores en les carreteres de cap de setmana, per entendre'ns, on els motards van a fer carretera. Aquí marcar la traçada, perquè orientar-los i la traçada perquè la facin millor i no pateixin aquests accidents de sortides de via i xocs frontals. I l'altre tema és la formació. Estem veient que el motorista és major de 50 anys, és una persona que no percep el risc que suposa conduir un vehicle d'aquestes característiques, estem veient també actituds i conductes que semblen de videojoc i d'entreteniment. Això no és un videojoc i no és un entreteniment, és un vehicle que et fa molt vulnerable i per tant és molt perillós, i per tant qualsevol incident, qualsevol accident menor acaba sent un accident molt greu. I nosaltres creiem, i això ho presentarem també aquesta tardor en un congrés que se'ns ha convidat a Saragossa, creiem que l'obtenció del permís A o la renovació dels permisos A, A1, A2 i A hauria d'anar acompanyat d'una formació en habilitats a partir d'una edat determinada del motorista.
1: Mm-hmm. Prenem nota d'aquesta novetat que ara ens comenta. Dèiem a l'inici també que es compleixen avui 5 anys de l'alliberament de peatges. Quin balanç en fan des del Servei Català de Trànsit?
0: El balanç que fem és, com no pot ser d'altra manera, començar pensant i parlant de la sinistralitat. Les xifres que tenim en aquests moments de reducció d'aquest 28% de les víctimes mortals que teníem el 2019 no s'explicarien sense l'alliberament de peatges. L'alliberament de peatges ha fet que les autopistes d'alta capacitat que van alliberar els seus peatges, especialment també l'AP7, el que han fet és aglutinar trànsit. Les autopistes d'aquestes capacitats tan elevades són vies més segures que les carreteres convencionals, entre altres coses perquè tenen millors condicions, però també s'eviten uns xocs que són molt letals, que són els xocs frontals en unes autopistes com les que estem parlant. Ara bé, hi ha algunes d'aquestes vies, especialment l'AP7, perquè l'AP2 no ha acumulat més sinistralitat, la C32 no ha acumulat nord, no ha acumulat més sinistralitat, i la C33 tampoc. Cal ser molt curosos, aquí vull fer atenció a una de les xifres que s'estan donant i que he sentit. L'autopista no ha doblat la seva sinistralitat si parlem de víctimes mortals. N'ha sumat, això sí, i ens ha ajudat a l'alliberament de peatges a contenir la sinistralitat a nivell global fins a aquest 28% de reducció que estem parlant ara.
1: Hi ha conductors que tenen la sensació que l'AP7 viu en un col·lapse, podríem dir, gairebé permanent. Avui dia, a l'AP7 què hi falla? Una manca de capacitat, excés de demanda, problemes de gestió del trànsit?
0: L'autopista AP7 s'ha d'abordar des de tres elements diversos, des de tres paràmetres diferents. Un és la infraestructura, l'altre és els vehicles i l'altre és els conductors. En quant a la infraestructura, l'autopista AP7 té diferents problemes en funció dels diferents dies de la setmana. Els dies laborals. L'autopista P7 concentra tots els problemes. A la zona centre, entre el Papiol i el que seria Mollet, i en aquesta zona l'autopista té moltes mancances com infraestructura. No es relaciona bé amb la C58 a través de dos carrils d'entrada i de sortida en aquesta via, no ho fa. Els quilòmetres, els punts quilomètrics de l'entorn del Baricentro, per entendre'ns, sí, fins al que seria Bellaterra, tots aquests punts quilomètrics presenten xifres importants de sinistralitat, no de sinistralitat lesiva, ni de ferits greus ni de mortals, però sí que presenten accidents diversos, fruit de la configuració, de la mala connexió d'aquestes dues vies, i que això s'hauria de resoldre. Nosaltres el que hem fet és una anàlisi de diferents trams de l'autopista i es veu bastant clar que en aquells trams, especialment el tram de Llinars fins a la zona de Montornès, tot el tram central i tot el tram del sud fins a Vilafranca, és els llocs on nosaltres tenim mesures de gestió del trànsit i aquí ens ha millorat la sinistralitat, i per tant si millora la sinistralitat també millora la fluïdesa. I l'última cosa és, on no teníem mesures era on teníem més increments de sinistralitat, ja sigui global, ja sigui amb ferits greus i morts, que era l'Ebre, i en aquests moments, després de posar aquestes mesures al novembre, en aquests moments podem dir que l'autopista P7 a la demarcació de Tarragona no presenta cap víctima mortal. L'any passat eren una desena de víctimes mortals. En quant als vehicles, se'ns ha incrementat de manera notable el número d'avaries i és fruit de com està el parc automobilístic en aquests moments. Envellit, i cada vegada envelleix més. Per tant, aquí hi ha d'haver alguna actuació per la renovació dels vehicles i apostar també, òbviament, per un vehicle amb una petjada ecològica menor, com pot ser un vehicle elèctric, o que és el que també pretenem fer amb l'oficina que hem creat de vehicle autònom, apostar ja per fer el salt, en algun cas, a vehicle autònom, perquè el vehicle autònom no ens ho sembla, però arribarà aviat després de l'explosió i de l'eclosió de la intel·ligència artificial. Ja hem vist experiències, ens hem posat en contacte amb experiències d'altres estats, on els camions autònoms són en aquests moments una realitat. I en quant als conductors, el que veiem és que hi ha conductors que necessiten formació, com poden ser els conductors de camions, perquè és una professió que s'ha envellit i per tant li cal renovar-se i no trobem una renovació natural, no? Sí. I el sector va buscar professionals de països tercers de fora de la Unió Europea. Això, les incidències amb aquest col·lectiu se'ns ha doblat des de l'alliberament de peatges. Per tant, aquest col·lectiu necessita formació i hem començat una proposta formativa al nord i al sud de Catalunya per veure si aconseguim donar-los una mica més de formació a aquests conductors que saben conduir però no saben circular per una autopista d'aquestes característiques. Per tant, aquestes serien les grans actuacions.
1: Doncs ho deixem aquí i ens quedem amb aquestes reivindicacions en matèria de sostenibilitat, d'autonomia dels vehicles i sobretot també de formació a tots els conductors, també als motoristes i aquells col·lectius més vulnerables, i important també doncs, que sí, han baixat el nombre de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana, però encara fins avui en tenim 87 que s'han de lamentar i s'ha de treballar perquè aquesta xifra sigui un rotund zero. Moltes gràcies des del Servei Català de Trànsit al seu director Ramon Lamiel. Gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
1: Quan passen 7 minuts de 7:45 del vespre, la brúixola assenyala al món, moment de treure el cap per aquesta finestra, un exercici que farem diàriament i que ens servirà per copsar alguns dels temes que marquen l'actualitat lluny de casa nostra. Som-hi, Joan, cap a on viatgem per començar?
3: Doncs cap a Kirguizistan, on Putin, el president de Rússia, Vladimir Putin, ha reunit avui els dos socis més importants del país, el xinès Xi Jinping i l'indi Narendra Modi. La trobada arriba en un moment delicat, amb la guerra d'Ucraïna encara oberta i amb el conflicte entre l'Iran i els Estats Units, els Estats Units i Israel, afegint més tensió als mercats energètics. De fet, notícia d'última hora, els Estats Units han tornat a atacar objectius militars de l'Iran com una represàlia pel bloqueig que ja actualment a Hormuz. El Pentàgon ha confirmat aquests atacs després d'un mes sense hostilitats i per tant demà repassarem aquesta notícia que avui ens arriba en última hora. Per al Kremlin, la foto, tornem a la reunió a Kirguistan, és important perquè la Xina i l'Índia continuen comprant grans quantitats de petroli rus, una font d'ingressos clau per a Moscou, malgrat les sancions occidentals. De fet, Putin busca garantir que aquests dos gegants asiàtics continuïn sostenint els llaços econòmics i comercials amb Rússia.
1: Ara bé, la cosa no ha quedat en una simple instantània, cadascú ha mirat de jugar les seves cartes a la trobada.
3: Sí, Xi Jinping manté el suport a Moscou, però també aprofita per remarcar la dependència russa. I Narendra Modi, sense trencar la relació amb el Kremlin, ha aprofitat la cimera per reclamar de nou, ho ha fet en més ocasions, el final de la guerra a Ucraïna i un alto al foc pel bé de la humanitat. Amb aquestes mateixes paraules ho ha dit.
1: Una cimera que marca l'actualitat a escala global, però han passat més coses. Anem cap a l'àmbit judicial i cap als Estats Units, on un jurat de Massachusetts no aconsegueix posar-se d'acord sobre el veredicte de Lindsay Clancy, l'infermera acusada d'haver matat els seus tres fills petits l'any 2023.
3: Ningú discuteix els fets. El gran debat és si era conscient del que feia o si patia una greu psicosi postpart. La defensa assegura que sentia veus i que travessava una crisi mental severa i la fiscalia, en canvi, sosté que va planificar els assassinats i que va aprofitar que el seu marit era fora de casa per actuar. Doncs bé, després de 4 dies de deliberacions, el jurat ha admès que continua bloquejat. Si finalment es declara culpable, s'enfronta a cadena perpètua sense possibilitat, atenció, de llibertat condicional. Si es considera inimputable per raons de salut mental, ingressaria en un centre psiquiàtric estatal. El cas ha tornat a posar sobre la taula, sigui com sigui, com ha de respondre la justícia quan una malaltia mental greu es troba darrere d'una tragèdia d'aquesta magnitud. Seguirem pendents a la resolució del cas.
1: Volem acabar aquesta finestra al món amb una notícia més simpàtica. Si li agraden els efectes de fer esport, però no pas fer esport, potser estan de sort, escoltin.
3: Atenció a aquesta notícia, eh? Una empresa nord-americana ha creat una píndola que simula els efectes de fer exercici. Com ho senten? Un fàrmac creat amb intel·ligència artificial que inclou una molècula molt semblant a la que el nostre cos allibera quan fem esport. Però és que fins i tot el fàrmac recrea alguns dels beneficis de l'activitat física, com ho seria la reducció de gana durant unes hores. S'ha comprovat que els pacients amb sobrepès o obesitat toleren el fàrmac i ara falta veure si pot ser un bon tractament per aprimar-se.
1: Aquesta mena de remei miraculós, o alguns ho podrien veure així, no sé si el tindrem exposat, Joan, a les farmàcies d'aquí no gaire.
3: No pas, encara li queda un llarg camí, ha superat la primera fase de 4, un pas important perquè els resultats són bons de moment, però com dèiem, encara li queda un llarg camí. La fase 2 és la que comença ara i aquí s'ampliarà la mostra i la diversitat de la mateixa. Si se supera, fase 3, la gran prova de foc, milers de pacients de diferents països hi participen i es compara el medicament amb placebo o altres tractaments existents. Si tot això supera, l'empresa ha de presentar la documentació als reguladors perquè l'aprovin, com l'Agència Europea del Medicament i la FDA als Estats Units, i finalment arribaria a la quarta fase, ja estaria al mercat, però es monitoritzaria durant anys per detectar possibles efectes adversos.
1: Hem repassat el món, ara volem repassar el món dels esports, amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: A veure, com ha anat l'estiu? Les vacances han provat? Hem descansat?
4: No he fet vacances.
1: No, eh?
4: No.
1: Però ja m'han dit que aviat, en un mes o així...
4: Sí, com el Joan, més o menys.
3: Mira, hem coincidit aquí l'estiu i també
1: en el període de vacances.
3: Sí.
1: Molt bé.
4: Cadascú pel seu costat.
3: Sí, exacte. Bueno, hem de parlar
1: encara. Era important aquest aclariment.
4: El tinc molt vist.
1: Massa ja. A veure, José, què tenim d'actualitat avui?
4: Estic nerviós.
1: A veure, explica'm.
4: Per què? Perquè se'ns marxa ja el mercat de fitxatges, sí, d'estiu. A la mitjanit es tanca i els equips, no sé, que sigui un jugador que tingui la carta de llibertat i estigui sense equip, ja no podran fer incorporacions més enllà de les que es poden fer per una lesió de llarga durada. El Barça ja dona per tancat l'apartat arribades amb la incorporació de Gabriel Jesús, el davanter brasiler que ha estat presentat avui i que ha signat per 3 temporades, un jugador que arriba procedent de l'Arsenal de la Premier League. Una operació que ha estat molt ràpida, com reconeixia avui el mateix jugador.
5: Me han hecho muy rápido las cosas, ¿sabes? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los 2 años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces eso facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster, al presi por la confianza.
4: Finalment, sembla que no arribarà el central esquerrà que s'havia estat buscant. Pel que fa a sortides, pendents que es tanqui la sessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña. A les darreres hores, el conjunt gallec ha pres la davantera a equips de Turquia i d'Aràbia Saudí. D'altra banda, també s'han d'oficialitzar les sortides de Guillem Fernández al Mallorca i d'Álvaro Cortés a la Lliga Belga. Ahir va tancar la tercera jornada i es va tancar amb el partit del Barça davant el Rayo Vallecano 5-2
1: sí.
4: Pel conjunt de Hansi Flick, doblet de Rafinha, pitxitxi de la Lliga, 5 gols, doblet per Lamine Yamal, el primer un golaç, i el cinquè gol en pròpia porta. Lamine, per cert, ha estat avui recollint el premi a millor jugador als guardons que entrega l'Associació de Futbolistes Espanyols a Madrid, i allí ha parlat el barcelonista.
6: Habla mucho de siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, estoy muy feliz y contento de estar aquí también. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo, goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Al final, marcar con el club de mi vida otra vez, pues me pone muy contento.
4: Pel que fa al mercat del Reial Club Deportiu Espanyol, pendents de dues operacions. Una de sortida, la de Rubén Sánchez, que permetrà l'entrada d'un lateral dreta, Gorosabel, que arribaria cedit per l'Atlètic Club de Bilbao amb opció de compra a final de temporada, obligatòria depenent dels partits que jugui. I el Centre Esport Sabadell ha fet tres fitxatges al dia d'avui. Un mig centre de 20 anys, Josif Owusu, un extrem de 25, Ángel Baena, i Marc Vidal, porter de 26 anys. I el Barça Bàsquet, un cent incorporació, Justin Minaya.
1: O sigui que ja...
4: Un alè d'un 96 que signa per dues temporades.
1: Quan has dit?
4: Un 96.
1: Un 96,
4: sí, especialista defensiu.
1: Mare meva. Doncs, José, aquest és el repàs de la jornada esportiva d'avui, però això sí, més detalls i amb més deteniment i amb tertúlia i amb de tot amb l'Albert Terrant a partir de 8:45 del vespre.
4: Clar que sí.
1: Perfecte, José, fins demà. Bona tarda. Fins gràcies.
4: Demà.
7: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
8: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.
9: La mesa con Cristina Pardo. Mañana a las 11 de la noche estreno en Antena 3.
10: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3 Media.
11: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
12: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
13: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
14: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
10: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
15: Soy Marc Márquez.
16: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
17: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: En punt, les 7:46, fa una estona escoltàvem diversos representants polítics valorar la situació a Ceuta. De fet, aquí a la brúixola parlàvem amb Ferran Pedret, diputat i president dels socialistes al Parlament sobre aquesta qüestió, però ara volem copsar la situació humanitària després d'un mes de l'onada migratòria que va sacsejar a Ceuta i ho volem fer sobre el terreny. Per això connectem amb la Jennifer Zupiroli, és especialista en migracions de l'ONG Save the Children. Jennifer, què tal? Buenas tardes, gracias por atendernos.
18: Hola, muy buenas tardes, gracias a vosotros.
1: A ver, después de un mes nos llegan relatos de tensión entre una parte de la población local, los ceutíes, y los migrantes. ¿Cómo se percibe desde el terreno esta tensión? ¿Es así?
18: Sí, efectivamente Ceuta en este momento se encuentra sumergido en una gran tensión social. Está habiendo pues bastante conflictividad, ¿no?, entre algunas personas de la ciudad y grupos de personas migrantes, e incluso está habiendo tensiones también entre grupos de personas migrantes llegadas en el pasado finales de julio hasta ahora. Es algo que nos preocupa mucho y además es algo sobre el que estábamos alertando las organizaciones que trabajamos ahora en Ceuta, porque es evidente que la situación estaba siendo bastante insostenible.
3: A veces se generaliza, pero ¿habéis visto parte de la sociedad civil ceutí que también está abriendo espacios o repartiendo comida para acoger de la mejor forma a estos migrantes durante este mes?
18: Nosotros desde el principio hemos reconocido el enorme valor que han aportado

0: Tornem a aterrar aquí ara a la Rambla amb tota la informació aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, a la brúixola, una brúixola que està d'estrena, ja ho saben, però hi ha espais que no cal presentar-los gairebé perquè repeteixen una temporada més. Com diu la frase feta, mentre canti no li toquis la xapa, o el que vindria a ser el mateix, si una cosa funciona, no li calen canvis. Doncs per això estem encantats de tornar a obrir el nostre espai setmanal dedicat a la salut mental, que un any més corre a càrrec del nostre estimat David Cueto, psicòleg a la brúixola que també exerceix a Acepte Qualeón. David, què tal? Ben tornat, com estàs? Bona tarda.
1: Muchísimas gracias por la calidad de introducción y la verdad que un placer volver a colaborar con la brúixola en toda esta nueva temporada, con Joan y con Lola.
0: El mateix diem. A veure, començarem amb un tema que ens interessa a tots i precisament doncs, aprofitem avui que estem de tornada, primer dia de la brúixola i a més coincidint amb 1 de setembre. Tornem a la rutina, David.
1: Sí, sé que es una demanda, digamos, que ahora en el inicio de curso, especialmente gente con familia o que tiene un esquema laboral más clásico, aunque sí que es verdad que este tema de julio y agosto y 15 días en una segunda residencia, esta especie de ideal aspiracionista a nivel socioeconómico, parece que se va diluyendo, ¿no? En Cataluña hay estadísticas que hablan de que una de cada tres personas no ha podido permitirse de vacaciones al menos una semana durante el último

0: i seguir a com han continuat desenvolupant el seu talent i les seves produccions. I aquest ha sigut com el lema d'enguany, no? El talent torna a casa.
1: Per tots aquells que no coneixin el feed o l'hagin descobert,

0: històrics de la ciutat, emblemàtics, col·locant-hi noves dramatúrgies, i l'explosió va ser meravellosa, va ser una festa, i així va néixer aquest festival.
1: Clar, de fet, precisament la Sala Trono ja és tot un referent pel que fa al teatre de proximitat a casa nostra. Com d'important és aquesta proximitat amb el públic, amb l'espectador, perquè no es desenganxi i també perquè entri, no?, dins l'atmosfera de la història que s'explica?
0: Bueno, jo crec que és la millor manera de poder gaudir del teatre, estant a primera fila, no?, primera línia. I la Sala Trono, des de que va néixer, és així, una sala molt petita on estàs a tocar de l'actor o a tocar de les companyies. Al FIT ens passa el mateix, que intentem que aquelles companyies que podem mantenir aquesta essència de l'espectacle de proximitat, doncs poder-ho oferir al públic, però sempre en espais que la gent no s'espera o que no estan utilitzats normalment per fer-hi teatre. I això és el que intentem mantenir al festival. Evidentment, per sort també, hem crescut molt de públic i hem hagut d'agafar equipaments grans com el Teatre Municipal, el de Tarragona, o també aquest any que hem obert el festival a Vilaseca o a la Canonja, perquè els dos equipaments són meravellosos i permeten portar espectacles més grans. Però sempre, sempre, sempre, dins de la programació hi ha propostes que mantenen l'essència inicial del festival.
1: Parlem d'aquesta 13a edició, perquè es proposen precisament 16 projectes escènics en només 4 dies. Què destacaria de les obres d'aquesta edició?
0: Clar, no puc destacar de res, perquè és com escollir entre el papa i la mama, no? O entre el fill i la filla, no? Vull dir, la programació, estem des de l'equip del festival molt orgullosos, creiem que és una programació molt variada, eclèctica, que defensa molt les creadors i les creadores contemporànies. Hi ha una paritat, hi ha una transversalitat en temàtiques, també en estils, perquè crec que avui en dia les noves dramatúrgies inclouen ja totes les disciplines que hi ha, no? Les arts escèniques, sigui teatre, dansa, música, arts visuals o... I que, per tant, crec que és una mica, doncs, aquesta macedònia, no?, de tot. Però no només hi ha exhibició, també és important dir que no només hi ha funcions en programació, sinó que també hi ha altres activitats. Crec que és com la gràcia del FIT, que hi ha formació també, companyies que estan en programació ofereixen un workshop als espectadors que vulguin, i també aquests sopars FIT, no?, que també ens defineixen, perquè entre funció i funció oferim al Passeig de les Palmeres de Tarragona, doncs, un sopar amb companyies, públic, programadors, organització, voluntaris, tothom, amb restauradors d'aquí de la ciutat, que fan que durant aquesta hora del sopar, a part de degustar, no?, els aliments d'aquí o el menjar típic de Tarragona, doncs la gent pugui debatre sobre allò que ha vist durant el festival.
1: Com es fa la selecció de les propostes que al final acaben formant part del festival?
0: Doncs veient moltes coses, veient molt teatre, veient molts espectacles, viatjant tot el que podem per anar seleccionant el bé millor del que passa arreu del món, i després, quan tens tot això, intentes lligar un fil conductor perquè puguin mirar-ho tot i a veure si te n'en surts, no? I així portem 13 anys.
1: Ja per acabar, com continuaran treballant des del festival? Perquè, clar, es continuï repetint aquest lema de l'edició d'enguany, que és el talent torna a casa, i que l'espectador pugui fer seguiment dels professionals que potser ara neixen o estan començant a créixer dins d'aquesta edició del festival.
0: Bé, doncs això és també una de les marques que crec que el FIT ha aconseguit subratllar, no? Que molts espectadors, algunes companyies que han vingut aquí i que no han pogut tornar pel que sigui, doncs aquests espectadors han anat seguint-les en les programacions que hi ha a Barcelona, a Madrid o a festivals. I, per tant, això crec que també és lo maco o l'objectiu de fer un festival així, no? Que la gent pugui, doncs, conèixer noves creadores, nous creadors, i pugui seguir-los més enllà d'aquest festival. Això genera, doncs, a part de sentit crític, genera comunitat, genera capacitat analítica, i crec que és, vamos, no sé, molt important per nosaltres haver aconseguit això.
1: Doncs recordem als oients que poden gaudir de teatre a dojo, també de formació de gastronomia tarragonina. Ara ens explicava, des de demà, dia 2 de setembre, fins al dissabte, dia 5, al Festival Internacional de Teatre de Tarragona. N'hem parlat amb Joan Negrier, el seu director artístic. Joan, que vagi molt bé, molts èxits. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, a reveure.
2: La brújula amb Lola Sorribas.
3: Cada día hay niños y niñas que sufren acoso escolar en nuestros colegios. Pero juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.

0: Doncs tanquem així aquesta brúixola de primer dia de setembre de 2026. Fem un repàs de titulars. La última hora ens arriba des de Manresa perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors per l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys a la localitat. Veurem com evoluciona aquest cas. Avui també hem parlat de la situació del col·lectiu educatiu que té una setmana per intentar arribar a un punt de trobada, ni que sigui mínim, per intentar evitar començar el curs en vaga, una negociació que el govern català ja reconeix que no és gaire optimista. I aquesta temporada volem acomiadar cada programa amb una cançó dedicada a alguna de les històries, dels temes o de les idees que hagin marcat el dia d'avui. I Joan, en aquest primer programa de temporada, diguem que ho tenim relativament fàcil.
1: Sí, no per la tria de la cançó, sinó pel tema que hem escollit, que és evident. Avui hem de parlar d'inicis, ho hem fet, l'inici de temporada, la tornada progressiva a la rutina, el curs escolar, que és a tocar, tot allò que comença de nou. I els inicis sempre fan una mica de respecte, però també estan plens d'oportunitats. Per això, avui ens acomiadem amb una cançó que parla precisament d'això, d'estrenar etapa i de mirar endavant amb optimisme. Per tots els nous començaments, avui tanca el programa Brand New Day de Sting.
0: I d'aquesta manera tanquem el programa que ha estat possible gràcies a la realització de Vicenç Armero. Ara la brúixola del Radio Estadio. Tornem demà a partir de les 7 de la tarda.

0: Passen quatre minuts ja del punt horari de dos quarts de nou. Anem una miqueta retrasadets, però recuperarem el temps segur. Hora magnífica per fer cinc cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa en clau Barça un nou reforç pels de Flick després d'atzibar-li a nit una maneta al Rayo, tercera de Lliga, al nou Camp Nou, amb doblets de Rafinha i Lamine i gol de Legend en pròpia porta. Víctor Lucía, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Ja té 9-9 al Barça. Gabriel Fernando de Jesús, conegut com a Gabriel Jesús, va aterrar a la capital catalana, va seure a la llotja del Camp Nou per presenciar el Barça-Rayo i l'últim dia del mercat de fitxatges, avui mateix, ha estat presentat com a nou futbolista culer als seus 29 anys. Gabriel Jesús ha jugat les darreres 3 temporades a l'Arsenal de la Premier League, de la mà de Mikel Arteta, l'última d'elles, això sí, amb poca participació per culpa de les lesions. Abans havia estat dirigit per Pep Guardiola diversos anys al Manchester City. L'atacant nascut a São Paulo està ansiós per debutar amb la samarreta blaugrana. Primeres paraules com a futbolista del Barça.
2: Me han hecho muy rápido las cosas, ¿sabes? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los 2 años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces eso facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster, al presi por la confianza.
1: Ha afirmat que ha après castellà a través dels companys que ha tingut en els diversos equips en els que ha jugat. Gabriel Jesús ha signat un contracte de 3 temporades fins al mes de juny de l'any 2029. El traspàs a l'Arsenal és d'uns 10 milions d'euros més variables i avui el futbolista brasiler ha estat acompanyat dels seus 2 fills i de la seva dona en la signatura del contracte. Ha explicat Gabriel Jesús que els problemes al genoll ja han quedat enrere.
2: El tema de lesiones, claro, en mis últimos 2 años has hecho, fuiste muy, muy complicado, claro, después de la lesión de la rodilla que me quedó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien. Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a 1 año y medio atrás. Me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo, como siempre has hecho en mi vida.
1: Per tant, Gabriel Jesús és el 7è fitxatge del Barça aquest estiu, després d'Anthony Gordon, de Karim Adeyemi, de Jesse Bisigu, de Rodri Hernández, João Cancelo i Dominic Livakovic. Molt satisfet amb la feina, el president del club, Joan Laporta. Són declaracions al Chiringuito.
3: Gran fichaje, se le ve muy, muy bien, muy motivado y una persona que merece la pena. Creo que viene con mucha ilusión, así nos lo ha manifestado y puede aportar mucho.
1: Gabriel Jesús lluirà el dorsal número 9 i serà una nova peça, un nou complement en atac per un Barça que ahir es va tornar a exhibir al Camp Nou. 5-2 va superar el Rayo Vallecano, amb remuntada inclosa, doblets de Rafinha i de Lamine Yamal, a més de la diana de Florian Legend en pròpia porteria. El davanter brasiler, Rafinha, és el màxim golejador del campionat amb 5 dianes en les 3 primeres jornades del campionat de Lliga. L'entrenador alemany Hansi Flick lluava el rendiment de Rafinha, que de moment està exercint de davanter i centre de l'equip.
4: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació

0: dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
1: També elogis per Anthony Gordon o Xavi Espar i per l'equip en general, però en la línia de Flick també va assenyalar totes les coses negatives que s'havien de millorar de cara a futurs duels. També va haver bones paraules per a Lamine Yamal, que ahir es va estrenar amb dues magnífiques dianes contra el conjunt madrileny de la Franja.
2: I think that he always wants to improve.
0: Jo crec que ell sempre vol millorar i jo puc dir que estic molt content amb ell, molt. Avui, com està jugant, com ha jugat, com juga al futbol, és increïble de veure i per mi està a un nivell increïble.
1: I el Barça, líder de la Lliga, amb 9 punts de 9 possibles, ha empatat això sí amb el Real Madrid, però el conjunt blaugrana té més gols a favor, 12, en 3 jornades. Els números surten ben fàcils, 4 gols de mitjana per partit de moment l'equip de Hansi Flick. El primer equip que ha tingut festa avui tampoc no s'entrenarà demà dimecres i tornarà a exercitar-se dijous per preparar el duel de diumenge a Mestalla contra el València.
3: I pendents estem dels moviments de transfer, de sessions, de fitxatges, de sortides, d'entrades, pel que fa al Futbol Club Barcelona, el gran nom propi a hores d'ara és Marc Casado. Sembla ser que la situació és la següent: el jugador vol anar al Deportivo de la Coruña, el Deportivo de la Coruña vol, el jugador s'ha dit, el Barça tenia algunes altres preferències i en forma de traspàs mercats turcs i àrab. El turc, per exemple, tanca el dia 4 de setembre, però la voluntat del jugador sembla imposar-se. El Deportivo haurà de fer un forat en el seu límit salarial per ubicar-lo. També allà a Galícia estan pendents d'alguna sortida, això ajudaria. I, per tant, Riazor sembla el destí fins al mes de juny, sense opció de compra ni res més, amb el Barça abonant una gran part de la fitxa del jove jugador migcentre català. Són les 8 i 40 minuts. Seguim.
4: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.

0: Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LineaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Vuit i 43, de seguida la tertúlia, abans l'Espanyol pendent de laterals. José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. És l'únic que li resta per tancar la plantilla de cara a aquest final de mercat. Rubén Sánchez ja és oficial, se'n va traspassat a l'Elx per uns 500.000 euros, més un 25% en unes futures plusvàlues. La sortida de lateral permetrà l'arribada d'un altre lateral dretà, en aquest cas amb més experiència, 30 anys, a un jugador que ha passat per la Real Societat, l'Alavés, i les darreres dues temporades a l'Atlètic Club de Bilbao. Es diu Andoni Gorosabel, que ja s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys fins ara de l'Atlètic Club de Bilbao. En principi arribaria cedit amb opció de compra i opció de compra obligatòria depenent dels partits que pugui jugar. La passada temporada va disputar un total de 24 partits, 15 com a titular, i la seva temporada arribada a l'Atlètic Club, la 24-25, 20 partits, 17 com a titular. Experiència, solvència per lateral dret de Manolo González.
1: A segona divisió, pendents del que facin Girona i Centre d'Esport Sabadell.
2: El Girona té un problema principalment amb el límit salarial, i això, per corregir això i poder fer alguna operació de darrera hora, necessita que surtin dos jugadors amb una fitxa molt elevada, Ounahi i Asprilla. De moment, no hi ha operacions tancades per cap dels dos. Està parlant-se de sessions, de traspassos, sessions a opció de compra obligatòria, però de moment la seva permanència a la plantilla limita les operacions del director esportiu Quique Cárcel. I el Centre d'Esport Sabadell s'està movent. Ja han sortit Miguelete i Agustín Costia i ha arribat un mig centre de 20 anys, Yusif Owusu, que arriba lliure del filial del Brighton i signa fins al 2029. Un extrem de 25 anys, Ángel Baena, procedent del Vilcia Olot, i signa fins al 2028. I un porter, Marc Vidal, català, 26 anys, signa per una temporada i la passada campanya era el tercer porter del Celta a primera divisió.
1: Passa un minut de tres quarts, tertúlia.
3: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.

0: 8:47, saludant l'exdirectiu del Futbol Club Barcelona i bon amic Toni Freixa. Hola, Toni.
1: Què tal? Com estem?
0: Bé, preocupat perquè m'has de donar el número de la Primitiva, però no el que ha tocat ja, sinó el proper. Perquè t'he vist...
1: Per què?
0: Sí, home, perquè t'he vist jo aquest estiu, o fa... mira, el 13 d'agost. Dius, el Barça gana Liga, Copa, Supercopa i Champions. El Madrid es rescatado de la quiebra con dinero público en una operación urbanística. De que el Atlético hace su sexto nadaplete consecutivo y el Español baja a segunda. Si encerta aquestes quatre, company, jo vull que em donguis el número de la Primitiva.
1: Bueno, no et pensis que he dit coses que són difícils, molt difícils. De fet, si entres a les cases d'apostes i busques les probabilitats de que qui guanya la Lliga, la Copa, la Supercopa i quin equip de la Lliga Espanyola té més opcions de guanyar la Champions, és el Barça.
0: Ah, sí? A totes? O algunes?
1: Sí.
0: A totes?
1: Sí. Vale, vale. No,

0: Jo és que no faig servir, no faig servir, per això ho pregunto. No faig servir cases.
1: L'únic que no és una opció, diguéssim, majoritària és la del descens de l'Espanyol, que vull aclarir que és un pronòstic, que no és un desig.
0: Ja.
1: Però que em fa gràcia fer-lo perquè... Bueno,
0: perquè tu ets així, home, et va de marxar.
1: Perquè tinc a prop de l'Espanyol, se'n van ofendre a tots i em van dir, però com dius això? I tal. Hi ha la gent que estic estiuejant, que són molts amics, que entre ells hi ha uns quants que són de l'Espanyol, i va servir per riure, però clar, no per res més.
0: Clar que sí. Pitu Abril, director i presentador de la porteria de 2 de 3 a 2 de 4 dilluns a divendres a BTV. Hola, bona nit.
2: Què tal, Albert? Content de sentir-te tu i el Toni, eh?
0: Abans que res, mestre, recorden si hi ha alguna novetat, que segur que sí, a la porteria 26-27?
2: A veure, serà una temporada de continuïtat.
0: Ah, mira.
2: I, evidentment,
0: jo em porto 23. Aquesta és la 23 de continuïtat, tu. I és que vol dir que continuo al micròfon.
2: Nosaltres hem celebrat ja la 20a temporada. Eh?
0: Ole, doncs aquí esteu. 20
2: temporades a la porteria.
0: Com el Tiriti Cardús. Sí. Fantàstic.
2: No, suposo que hi haurà alguna incorporació, algun tertulià que debutarà amb nosaltres, però bueno, està...
0: S'està acabant de negociar els serrells, que això és molt propi d'aquestes
2: sí,
0: dates.
2: Sí, saps què passa, Albert? Que demà tinc la primera reunió amb l'equip del programa.
0: Ojo.
2: Demà la primera reunió, perquè el programa no torna fins al dilluns 14 perquè anem amb la programació de BTV. O sigui, tota la programació de BTV torna el dilluns 14... I nosaltres també, encara que el Barça ja tindrà mitja lliga guanyada, no?
0: Bueno, que vas molt de pressa. Tu també t'abones a la primera predicció del Freixa? El Barça guanya Lliga, sí, Copa, home. Supercopa i Champions?
2: Jo, llevat del tema Frenkie de Jong, estic d'acord amb tot, amb el Toni Freixa, amb gairebé tot.
0: Bueno, escolta, jo era dels convençuts que a aquesta hora estaríem parlant de Jong, i no estem parlant de Jong. No, era convençut, absolutament convençut. Amb tal com ha quedat el mig camp del Barça, bueno, anava a dir una borrada, anava a dir amb sobre, però no vull dir-ho. Borra-ho d'això del copion, Vicenç. Però sí estava convençut que avui seria un dels noms propis. Doncs mira, res de res, tu. És veritat? No ha aparegut el seu nom, eh?
2: No, però saps què passa? Que, mira, us estava escoltant el Toni. Jo també ho penso, que el Barça és... A veure, el Barça sempre és favorit a guanyar-ho tot. El que passa que després, evidentment, hi ha altres equips doncs, que també ho volen guanyar tot. No? No, però jo crec que la principal diferència entre el Barça de la temporada passada i el Barça d'aquesta temporada que comencem és que aquesta temporada Hansi Flick està davant de la banqueta, se gira, mira la banqueta, mira els suplents que té i diu, carai, però sí, molts d'aquests són millors que els que estan jugant, no?
0: Fons d'armari.
2: Sí, exacte. Finalment, aquesta temporada tenim, com tu dius, un gran fons d'armari i, per tant, amb possibilitats de guanyar-ho tot, no? I amb molta qualitat. Mm. O sigui, jo crec que ja... És a dir, més que un gran equip, tenim una gran plantilla. I això, amb un equip com el Barça, és bàsic, és fonamental, no?
0: Recordo Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi, Gabriel Jesús, Bisibu, Livakovic i Cancelo. Crec que no me'n deixo cap. Ningú, les incorporacions del Futbol Club Barcelona que satisfan plenament el Toni Freixa?
1: Sí. Aprofito també per saludar el Pitu, que fa temps que no parlem i que sigui... en el programa, o sigui que content de sentir-lo i de la reincorporació propera.
0: M'han dit, Toni, m'han dit fonts fiables, properes a la porteria, m'han dit que tens una ampliació de contracte de 5 anys i clàusula de 1.000 milions. M'han dit.
1: Està bé, bueno, doncs ja tindré notícies.
0: T'ho hauré que firmar, no?
1: Tu estàs ben informat.
2: jo espero que el programa, que la porteria segueixi durant molts anys, però no jo, eh? O sigui, jo no em veig capaç d'aguantar 5 anys més a Toni Freixa, sincerament, no.
0: Deies, Toni, que t'he tallat.
2: Me l'estimo molt.
0: Que per fer la conya t'he tallat. Digues, Toni.
1: No, deia que els jugadors que han vingut realment han estat molt ben triats i sobretot responen a la idea de joc que ja és guanyadora. El Barça no ha d'inventar res, ha de continuar una línia de joc ofensiu, de joc dominador, de joc enèrgic, d'acceleració.

0: d'adaptació, de canvi de ritme, de posar-li molt difícil al rival, fins i tot quan juga en bloc baix, i jugadors molt treballadors, jugadors que no són només estrelles, sinó que posen el seu rendiment al servei de l'equip. I això és possible perquè hi ha un senyor que ho lidera, que és Hansi Flick, que al final és el gran encert que va tenir el president Laporta i la junta directiva en un moment que va ser complicat quan va sortir Xavi, i aquella temporada, recordem tots que el Madrid havia guanyat la Lliga i la Champions, i a sobre venia Mbappé. Carai, quan va venir Hansi Flick, això se li va donar la volta. I jo crec que aquests fitxatges porten el segell del que Hansi Flick vol i del que Deco molt bé ha interpretat i ha sabut moure's en el mercat per aconseguir uns jugadors que jo crec que ens donaran un gran rendiment, perquè tenim, com molt bé dèieu, ja no un equip, diguéssim, plegat d'estrelles, sinó una idea de joc col·lectiva, que és el que al final... has de tenir per aspirar a tot. No és només tenir un equip titular i amb això anar tirant, sinó que el que estigui jugant se n'adoni que si no dona un nivell màxim i òptim, hi ha un altre que està esperant fora que és millor que ell, no?
1: De les sortides, doncs els noms que destaquen per damunt dels demés, per no donar-los tots, perquè hi ha gairebé una dotzena, Ferran Torres, Héctor Fort, Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Ter Stegen, Rashford, aquestes serien els noms més importants, i el de Marc Casado, que està a punt de lligar-se a la seva sessió al Deportivo de la Coruña, que està fent arte de birli birloque per encabir-lo en el seu límit salarial, que també ha incorporat en el dia d'avui el José María Jiménez, el central uruguaixo de l'Atlètic de Madrid, i que té al davant Aubameyang i Adama Traoré. És un Barça a lo galaico, seria més o menys de fa uns anyets, una mica retro i una mica galaico. D'aquestes sortides tan haguessis estalviat alguna, Pitu?
2: No, sincerament no.
1: Segur?
2: No.
1: La de
2: no,
1: Ferran no, tampoc?
2: No, tampoc.
1: L'altre dia el Solsona no, i el Batlle deien aquí que se la podien haver estalviat tranquil·lament, que ells se l'haguessin estalviat.
2: Bueno, però passa que el jugador tampoc va posar massa de la seva part per continuar al Barça, Vull dir que... tenia una bona oferta al PSG, tu, i l'ha agafat.
1: A l'entorn del jugador diu que la seva prioritat era continuar al Barça.
2: Bueno, no ho sé. Bueno, si ho diuen ell, igual és veritat, No ho sé, no ho sé. No, jo vaig ser molt crític quan el Barça va fitxar Ferran, perquè no em semblava un jugador, crec que de 60 milions, no? Em sembla que es va pagar, no? Després, amb el pas de les jornades i del temps, ha millorat el seu rendiment, això és veritat, però fixa't una cosa, quan aquí va començar ja fa no sé quants mesos el debat, fa una temporada quan va marxar Lewandowski, va començar el debat sobre el nou, no? Sobre si havíem de fitxar un nou, i van començar a sortir noms, però fixa't que el nom de Ferran Torres no sortia mai, o sigui, ningú o la majoria no comptaven que Ferran Torres fos el successor del dorsal nou del Barça, no? Per tant, crec que això també és molt significatiu. I jo crec que una cosa és el que opinien els periodistes, el que opinia el públic, però jo crec que l'estat tècnic del Barça, amb Hansi Flick al capdavant, tampoc es creien que a Ferran Torres, m'imagino, això és una especulació, fos el nou titular del Barça, no? Per tant, no em sap... No em sap greu la marxa de Ferran Torres, només perquè, home, és veritat que és un tio guapo i que, per tant, no, també és important que el Barça tingui jugadors guapos, no? Perquè això, si no, atrau el públic.
1: Escolta, un respecte pel Torito Fugiria, sisplau, Un respecte,
2: Tenia el seu encant.
1: Hombre, ja te digo. Yo corro por no, yo, ¿cómo era yo? No se preocupe, alemán, que yo corro por los dos. Li deia al Schuster. El Barça va pagar 55 milions d'euros el 28 d'octubre del 2021 per la incorporació de Ferran Torres, i el ven per 55, si jo no vaig errat i no em falla la memòria. El PSG, amb tota l'amortització a nivell esportiva, no hi ha futbolística, que s'ha produït. Tu creus que per portar Gabriel Jesús, Toni, valia la pena no haver fet un esforç per Ferran Torres?
0: No, home, jo crec que el cas de Ferran Torres, ho ha explicat una miqueta el Pitu, i tu després deies que, Albert, deies que el jugador, deien els

0: Dos agents que la seva prioritat era el Barça, però aquí falta una dada, i és que la seva prioritat era el Barça en les condicions econòmiques que Ferran Torres pretenia i que el Barça no estava disposat a pagar-li.
1: Ja.
0: O sigui, ell considerava que si havia d'ocupar la posició que deixava Lewandowski com a davantercentre del Barça, havia de cobrar un contracte similar al de Lewandowski, cosa que el Barça no estava disposat perquè Ferran Torres, sincerament,
1: no és Lewandowski.
0: Malgrat el seu rendiment, no és Lewandowski.
1: No ho és.
0: Aleshores, crec que la qüestió estava molt clara. No és que el Barça hagués de quedar-se a Ferran Torres per no anar a Gabriel Jesús, en aquest cas, sinó que és que en l'operació Ferran Torres de continuïtat en el Barça no era possible perquè les dues parts no tenien la mateixa idea. Dit això, jo crec que ningú se'n recorda de que Ferran Torres ha anat al PSG ara mateix. El rol de Ferran Torres dintre del PSG no crec que sigui molt diferent del que hagués tingut aquí a Can Barça o del que ha tingut a Can Barça durant tot aquest temps.
1: Totalment d'acord.
0: Té molta competència i el que sí, segur que Ferran Torres té a París són millors condicions retributives, que al final és el que ell volia. Per tant, tothom content.
1: Sí, senyor. Gabriel Jesús, 29 anys, diu que no hay ni rastro de la lesión de grave lesión de rodilla, que estoy fantásticamente bien. Però, Pitu, jo porto dient que a mi em dona la sensació, i si m'equivoco, recullo cable, faltaria més, de que els 120 millors partits de Gabriel Jesús ja els hem vist. Fa 3 anys que no va amb la selecció. És veritat que al mig hi ha una lesió llarga, insisteixo. I que la temporada passada va fer 27 partits amb totes les competicions, sí. Només 6 gols amb l'Arsenal, i insisteixo també amb la lesió pel mig, Però a tu et convenç? O com ell ha dit avui, i són paraules de Gabriel Jesús, a mi m'és igual ser plan B o plan C.
2: Ja. Bueno, això és important,
1: Ja.
2: És important que estigui disposat a assumir el rol que li digui l'entrenador, no? Que és una... Jo ho tradueixo d'aquesta manera. No, jo, si no em falla la memòria, crec que el Barça ja va estar interessat en Gabriel Jesús fa, crec, unes 10 temporades.
1: Sí.
2: El Toni se'n recordarà més bé que jo, que té més memòria, no?
1: I el jugador ha dit també avui. Jesús...
2: Ah, sí?
1: Sí, sí.
2: Ah, mira, doncs mira, no l'he escoltat. Sí. No, a veure, Gabriel Jesús ha estat en els dos equips de la Premier més importants, que són el City i l'Arsenal, no?
1: Sí. Records de l'aficionats del Liverpool, que t'estimen molt, diuen.
2: home, si mirem el palmarès últim, bueno, sí, podem posar el Liverpool també per aquí, va, posem-lo. No, però a veure, el seu darrer equip ha estat l'Arsenal. És veritat que no era titular en l'Arsenal, en part per les lesions. És veritat que ha tingut moltes lesions i ha tingut lesions greus, però bueno, té 29 anys, ve aquí a assumir un paper secundari, perquè jo crec que es pot interpretar del que ha dit, que tindrà un paper secundari, i bueno, i com a reforç per aquesta plantilla em sembla un bon reforç, i a més, home, econòmicament ha estat una bona operació, perquè pagar 10 milions avui en dia, quan a la Premier estan parlant de, és a dir, un jugador barat a la Premier són ja 100 milions, no?
1: Sí.
2: Per tant, pagar només 10 milions per Gabriel Jesús em sembla, a més, a part que és bon jugador i té 29 anys, encara és una edat perfecta, és molt jove, i jo crec que donarà el rendiment que s'espera d'ell, no? És veritat que no és un gran golejador, té gol però no és un gran golejador, però
1: Julián
2: és un
1: tampoc.
2: Molt bon jugador.
1: Però el plan A tampoc té el gol que mereix una transacció multimilionària.
2: Sí,
1: no?
2: Però mira, t'has estalviat 140 quilos.
1: Això, i tant. No? Sí, totalment d'acord. Toni, la sensació aquesta que el millor Gabriel Jesús va ser al City i que si a l'Arsenal es desprèn d'un jugador per 10 milions és que no el vol, la tens tu també?
0: L'Arsenal es desprèn d'aquest jugador, entre altres coses, perquè el jugador no té ganes de continuar amb la competència que tenia de Kai Havertz i de Jokeres, sobretot, perquè no estava jugant, perquè sortia d'una lesió, perquè suposo que ja té una trajectòria llarga al futbol de la Premier, i perquè, escolta, si li ve el Barça, automàticament ell considera un regal caigut del cel, que avui ha expressat que és un home creient, doncs segur que això ell ho atribueix a aquests designis.

0: dins, no?
1: Ho ha dit, ho ha dit.
0: I crec que és un fitxatge que, tenint en compte que l'entrenarà Hansi Flick, que sempre sap treure el millor rendiment de tots els jugadors, ens pot sorprendre. O sigui, és un fitxatge que no esperàvem, és un fitxatge que, ho dic perquè vam començar, com dèieu abans, l'estiu dient que necessitàvem un nou perquè se n'havia anat Lewandowski, Ferran Torres no continuava i semblava que aquí ningú feia cap gol. Ara ja hem vist que el Barça no és un tema de tenir el jugador, sinó de que té una forma de jugar que aquí marca qualsevol. Qualsevol és un dir, eh? Perquè són grandíssims jugadors, però vull dir que no, el rol del golejador no el té un sol jugador, sinó que està absolutament repartit. Doncs a Gabriel Jesús no l'esperàvem, i com que no l'esperàvem i és una molt bona operació, com diu el Pitu, 10 milions d'euros, i tenint en compte que l'entrenarà Hansi Flick, vigila que no sigui el fitxatge de l'estiu.
1: Home, la cara que ell tenia ahir a la llotja veient el partit del Barça i del Rayo, que de seguida també analitzarem, Pitu era de: ostres, jo aquí no jugo res, com juguen aquests? Abril?
2: Sí, això passa. Passa amb els jugadors que arriben a aquest equip, eh? Passa amb els jugadors i passa amb Gabriel Jesús. De tota manera, insisteixo, crec que sap quin és el seu rol, que el rol serà el que li otorgui a Hansi Flick. I jo crec que de cara al grup, de cara a la plantilla de jugadors, crec que és una bona notícia haver fitxat Gabriel Jesús i no haver fitxat a Julián. I ho dic perquè si al final hagués acabat l'operació Julián amb fitxatge pel Barça, estaríem parlant de mínim 100 milions d'euros, no?
1: Sí.
2: Mínim 100 milions, per no dir més, no?
1: Sí.
2: Clar, si tu fitxes un jugador com Julián, que té gol però no és un gran golejador, efectivament, com deies tu, home, està obligat a jugar a cada partit, i no només a jugar, sinó a fer un hat-trick a cada partit, no?
1: Sí, sí.
2: I clar, i si Julián és titular, que és titular indiscutible en el Barça, això vol dir que hi ha altres jugadors que, degut a la presència de Julián, no tenen tampoc la titularitat assegurada, no? I estic pensant, per exemple, en jugadors com Olmo, com sobretot Fermín, en fi. I, en canvi, l'arribada de Gabriel Jesús no porta aquesta pressió afegida sobre el grup, no? Per tant, jo crec que Gabriel Jesús serà ben rebut al grup, i amb Julián hi hagués hagut alguna, no sé, això ja és especular també, no? Algun problema de gelos, degut a que l'obligació de, com et deia, de que el jugador, un jugador pel qual pagaràs més de 100 milions, home, no pot estar a la banqueta, no?
1: No, està clar. Home, que la integració de Gabriel Jesús al Futbol Club Barcelona serà immediata, no és ser pito ni sopito, és que té el millor mestre d'ambaixadors que pot haver en aquest vestidor, que és Rafinha, brasiler com ell, internacional brasiler, i el capità, i el primer en donar exemple de lo que vol Hansi Flick, de lo que vol l'agradaria, de lo que necessita aquest vestidor, Toni, vull dir, de la maneta millor entre el vestidor del Barça, l'ex de City d'Arsenal. Ens ha caigut el Toni. Igual s'ha fet mal, espero que no. Se'ns ha caigut, ara el recuperem ràpidament, però dic que això és molt més fàcil arribar a un lloc quan el que tens més en comú és el que dona exemple, oi, Pitu?
2: Sí, no, sí, però no només el que tu deies, sinó també, no sé, no estic segur, no sé si en el City, no sé si va arribar a coincidir amb Rodri, no ho sé. Hauria de mirar-ho, no?
1: Podria ser, també, sí, pel temps que han estat tots dos vestint la samarreta Citizen, podria ser que també, però Rodri és un nou vingut, Rafinha ja és capità general aquí, saps?
2: Sí, sí, però bueno, però Rodri és un jugador espanyol,
1: sí.
2: A veure, ha entrat en el vestidor del Barça, però doncs coneixen ja la majoria de jugadors, els jugadors internacionals, per tant, la integració de Rodri, estic segur que ha estat molt més fluida, molt més fàcil, i la integració de Gabriel Jesús, a part del que tu deies, també comptarà amb amb la mà de Rodri per acabar d'integrar-se en aquest vestidor, no?
1: Treia el nom de Rafinha per seguir hilando,
2: sí.
1: Que diuen, perquè ahir, Toni, un cop més el brasiler ens deixa bocabadats. Estem a la jornada 3, calma, vale? Calma, les temporades són molt llargues, però... aquest Rafinha

0: És el de fa dues temporades, Freixa. No crec que exageri.
1: Sí, sí. Bueno, jo diria des de que va venir Hansi Flick. L'any passat va tenir lesions.
0: Ai.
1: I això el va aturar una miqueta en el seu rendiment.
0: Sí.
1: Però és un jugador que el que Hansi Flick ha sabut trobar perfectament el seu rol perquè rendeixi. No és un jugador que hagi d'estar enganxat a la banda, que és on al principi quan va arribar jugava, enganxat com si fos un extrem, sinó que és un jugador que té un dinamisme i una capacitat per tirar les marcades a l'espai, que això ajuda molt a l'equip quan tens la pilota, i també per pressionar, i té molta fam, perquè té ganes de triomfar, de fer gols, de ser el que lidera el joc d'atac de l'equip, és el capità, bueno, realment és una meravella.
0: La veritat és que a mi em sorprèn la intensitat en la pressió des del minut 1. Pitu, no oblidem, sí, que el Barça ve de guanyar la Lliga. Sí. Vull dir que allò de la panxa plena, o de prenem-nos-ho amb una mica de calma. No, noi, amb sisena des del minut 1 del partit 3.
2: He llegit avui unes, arran d'això que tu comentes, he llegit avui unes declaracions de Rafa Alcorta.
0: Ex-central de l'Atlètic i del Madrid, sí.
2: El que va ser, sí, central del Real Madrid, el que tothom recordarà per la cua de vaca de Romario.
0: Sí, senyor.
2: Que li va trencar la cintura. Sí, tot i que Rafa Alcorta sempre ha dit, home, escolta, a mi em va trencar la cintura Romario, no un torcebotes, no? Vull dir que,
0: sí,
2: escolta,
0: és
2: estem parlant d'un dels millors davanters de la història.
0: Sí.
2: Rafa Alcorta, que és un personatge que les seves opinions solen ser molt objectives i ponderades, no? Doncs he llegit unes declaracions seves dient que, escolta, a veure, que la resta d'equips de la Lliga no intentin fer el que està fent el Barça, referint-se precisament a la pressió, no? Referint-se a la pressió.
0: No lo hagan en casa, eh? És allò que... No, esto no lo hagan en casa, eh?
2: I ho deia també del Madrid, eh? I deia també del Real Madrid, que no... Diu, jo crec que el Real Madrid no veurem mai fer aquesta pressió, aquest tipus de pressió que fa el Barça, no? El Madrid té un altre estil, té una altra història, juga una altra cosa, però això que està... El que juga el Barça... és molt difícil que un altre equip ho pugui fer, no? Contestant una mica el que tu deies sobre la pressió que fa des del primer minut. I el primer que fa la pressió és justament Rafinha, no? Ahir el vam veure, doncs, ajudant el lateral en aquesta recuperació, pressionant durant tot el camp. Però no només Rafinha, perquè Rafinha és segurament és el millor capità que pot tenir en aquests moments el Barça, perquè és l'exemple a seguir, no?
0: Ai!
2: I estem veient, doncs, jugadors, ho deies tu al començament, el Barça ha fitxat bons jugadors, però sobretot jugadors molt treballadors, no? Com són Adeyemi o Gordon, no?
0: Sí, el que passa que tu també treies el tema de si Julián hagués vingut, els 100 milions passarien... A mi, sí. A veure, conscient soc del que acabo de dir, que és jornada 3, eh? Vull dir, al final, a lo millor, acaba amb 22 gols i 12 assistències... i torno a recollir cable, però a mi em segueix passant Freixa cada vegada que veig a Gordon, que sí, que corre molt, que treballa, que és solidari, que sembla que encaixa fantàstic, que dona assistències, però jo cada vegada que el veig, veig el número 80. Freixa.
1: Què vols dir? El que ha costat?
0: Claro.
1: Bueno, hostia, i quan veus Diomandé, què veus?
0: 125. A la banqueta.
1: 140.
0: Bueno, segons on miris, bueno, hi ha entre 125 i 140. Ara el City ha fitxat el Chelsea per 145. Estem perdent l'Oremus.
1: Sí, sí.
0: Com es diu aquest internacional argentí del mig del camp que se m'ha anat? Enzo Fernández és?
1: Sí.
0: Enzo Fernández, que va pagant el seu dia al Chelsea 140 també per fitxar-lo. I clar, 125, vale, bueno, pues serà l'estrella titular. No, està a la banqueta. Dius, perdó? Bueno, pues això, jo veig 80 per 1, a mi em segueix semblant molt car.
1: No, a mi, jo crec que els jugadors són cars o baratos en funció del seu rendiment.
0: Sí, probablement.
1: I al final, sempre poso el mateix exemple. Luis Suárez, a l'any 2014, han passat, sí, 12 anys, va costar 85 milions d'euros, imagina't, els mateixos que estem parlant ara, i ningú recorda el fitxatge de Luis Suárez com un fitxatge car, precisament.
2: No, Toni, però, Toni, si no cal anar tan lluny, Toni, podem parlar del que va costar Rafinha.
1: Sí.
2: Quan el Barça fitxa Rafinha, te'n recordes, suposo, sí, no? Tothom, sí, diu, la majoria, jo també, jo el primer, i és un bon jugador.

0: jugador, però no és un jugador de 60 milions. Hòstia, ara, amb el pas del temps, sembla barat aquest jugador.
1: Sí. Sí, sí. Sí, sí.
2: No, i Gordon és un jugador que ha caigut de peu. O sigui, sembla que estava preparat per venir a jugar al Barça, perquè fins i tot ens va sorprendre a tots a la seva presentació parlant un castellà pràcticament perfecte, no? I connecta amb l'afició, entén què li demana l'entrenador, és generós en l'esforç, en la passada, perquè no està obsessionat en fer gols, que és una cosa que a un davanter sempre li acostuma a passar quan veu que els companys marquen. Ell em sembla que això li condiciona el joc. Amb ell no, perquè és absolutament generós. O sigui, és un jugador que a Can Barça sempre agrada perquè sotmet el seu esforç a l'interès general i amb bon rendiment. O sigui, no només és que s'esforci, sinó que el seu joc és desequilibrant i no sé quantes assistències porta ja, però ahir, per exemple, el gol de Rafinha fa una assistència i el gol en pròpia porta de la gent també és una jugada on ell està buscant la passada, no? Jo crec que això a la gent li agrada molt.
1: Simplement deixem obrir un parèntesi per matitzar. Sí, Suárez era car quan es va fitxar, però clar, és que venia de fer 69 gols i 39 assistències en 4 temporades amb un tal Liverpool.
2: Però és que el futbol no són les estadístiques, només.
1: Ja.
2: O sigui, no és que...
1: Ja, però el golejador, el que primer li demanes és l'estadística, el golejador, dic.
2: Qui ha dit que Gordon és golejador?
1: No, jo no. Per això dic que jo associo amb un davanter amb un preu elevat la seva contribució anotadora.
0: Sí.
1: Llama-me
0: sí,
1: antiguo, saps?
0: Sí, no, Albert, però mira, la temporada passada el pitxitxi de la Lliga va ser Mbappé, no?
1: Sí.
0: Si no recordo malament. Sí. Bueno, què va guanyar el Madrid?
1: Ah, nada. Nada de nada.
0: No, per tant, jo sempre he dit que és molt millor tenir el gol repartit.
1: Ja. Però no, crec que no trobarem gaire gent que qüestioni el fitxatge de Mbappé pel Madrid. Un altre, potser, però no, el de Mbappé no.
0: No, però jo no estic criticant la fitxatge, ni estic criticant Mbappé, que
1: sé,
0: és un grandíssim jugador.
1: Ho sé.
0: Però no, l'únic que dic és que, és a dir, tenir un gran golejador com és el cas d'Mbappé no et garanteix tenir títols.
1: Digue-li el Tottenham amb el Kane, clar, correcte, tens tota la raó. És així.
0: Per tant, què té aquest Barça? Hòstia, té aquest Barça que, la gran majoria de jugadors tenen gol, sobretot els que juguen de mig camp cap endavant, no? O sigui, Gordon té gol, Fermín té gol, Olmo té gol, Lamine per descomptat, Rafinha per descomptadíssim, i si tens aquests jugadors que tots tenen gol, uns més, altres menys, hòstia, és més garantia de guanyar títols que no pas si tens només un jugador que monopolitza el gol, no?
1: Freixa, deixem d'estar preocupats ja per la tristor de Lamine després del partit d'ahir.
2: Jo no he estat mai preocupat.
1: Home, estava moix. El nano se'l veia
2: moix. No, però...
1: Moix.
2: Bueno, però és que...
1: En si mateix, moix.
2: Les persones... No us passa a vosaltres dies que estàs més engrescat i altres dies que estàs més capficat o més introvertit, per dir-ho així. Jo no crec que hi hagi cap problema del que ens haguem de preocupar, sincerament. Sí que la Lamine Yamal té una personalitat que justament és la personalitat que li fa ser un jugador tan talentós, un jugador tan ocurrent, tan genial, que bé, els genis tenen dies baixos i vull atribuir-ho a aquests símptomes, no?, que dius que segurament et refereixes a que el veies doncs segurament com una mica desganat, per dir-ho així, però bueno...
1: No, desganat no, jo no, en absolut, desganat en absolut, a mi em semblaria que desganat seria com despectiu, no?, com atribuir-li manca de professionalitat. No, jo et dic com preocupat per un rendiment no desitjat, preocupat amb si mateix. Jo ni tan sols, jo quan molta gent deia, bueno, és que no, mira la cara que pone perquè no li gusta que le canvien, que Lamine, a mi em dona la sensació, estava fumut amb si mateix perquè no li sortia com ell volia, i en el Mundial, per mi, no ha estat ni del primer, ni el segon, ni el tercer, probablement ni el quart més destacat de la selecció espanyola. No ha donat el rendiment que ell segurament, i a més ho anava anunciant, el próximo partido será el mío, i no ho era. I em donava la sensació que tenia aquesta situació de, com de ballada anímica que jo vaig percebre en el Mundial, que tenia continuïtat en l'inici.

0: Sí, de Lliga, fins ahir. Ahir ja no.
1: Sí, el que passa és que jo crec que hem anat molt ràpid tots amb Lamine, no?
0: Sí,
1: ell el primer, ell el primer, perquè debuta molt jove,
0: cert.
1: I és el que
0: totalment
1: ja ha aconseguit arribar als 50 gols, el jugador més jove de la història de la Lliga Espanyola en aconseguir-ho, sempre va per davant. Cert. Aleshores sembla com que estem esperant d'ell que ja sigui el millor jugador del món en tots els partits, i la gran errada que és, que ho he dit sempre, és comparar-lo amb Messi. Messi és una altra història. Messi menja part. És molt difícil que a un jugador se li posi com a objectiu. O sigui,
0: és injust.
1: Estan molt injustos amb ell, si estem demanant que sigui Messi. Ah. No, no és Messi. És un jugador d'un talent extraordinari, és un jugador que està batent totes les marques, tots els rècords, i que es fica l'equip a l'esquena en determinades situacions de partit i el seu talent li permet, però segurament estem esperant d'ell massa. I jo crec que hem de ser, entre tots, oblidar-nos una miqueta de Lamine. O sigui, no estiguem tan pendents del que fa Lamine i fixar-nos més en el que fan els altres.
0: De fet, jo abans d'ahir, divendres, li deia a la tertúlia, li deia, perquè jo no li dic, lo lanzo al viento, i si algun amic m'escolta de Lamine i li vol dir, pues fantàstic, però no lo creo. Llançava la idea, Pitu, de que el Lamine es tregui pressió, que no cal que estigui obsessionat en marcar, que en aquest sistema de Flick hi ha moltes altres coses, i em direu, i Gordon, ja, però és que la mínima ha costat 80. Hi ha moltes altres coses en les que contribuir al poder ofensiu del Futbol Club Barcelona, que és assistir, que és arrossegar defenses, que és pressionar defenses, o sortides de pilota, no sé si estàs amb mi, Pitu.
2: Sí, però és que tot això, la mínima ho fa, i ho fa molt bé, eh? Vull dir, no és només... De tota manera, és a dir, veure Lamine, veure les quatre jugadetes de Lamine, els slàloms que fa Lamine, això ja justifica el preu de l'entrada. Eh? Vull dir que, a mi el que em preocuparia és que Lamine no estigués preocupat. O sigui, a mi em sembla bé que estigui preocupat. Mm. Home, estàs preocupat perquè el teu rendiment no és el que volies i perquè no has marcat. Igual, de la mateixa manera que s'enfada quan el canvien. Bueno, doncs a mi em sembla bé que s'enfadi. Sí, que és una cosa relativa, vull dir que tampoc no va tot el dia enfadat, però a mi que vulgui jugar sempre, que vulgui jugar els 95 minuts del que dura el partit, em sembla perfecte. I el jugador és així, no el canviaràs. I el jugador, si no marca, pues, no marxarà satisfet del partit. Però això no ho canviaràs perquè el jugador és el que és. I per això és el que és, i per això és un dels millors del món, encara segurament encara no el millor, però un dels millors del món i segurament gran candidat a la pilota d'or a la pròxima edició. No?
0: Uf,
2: tot això reporta una pressió.
0: L'altre dia em va fer... Tenia que haver recuperat... Sabia que em deixava alguna cosa. Tenia que haver recuperat la declaració de Mou d'abans del darrer partit de Lliga del Madrid, on va fer una defensa terrible de la candidatura de Mbappé a pilota d'or. Ja sé que tenim molts mesos encara per davant per parlar de la pilota d'or, i que al final és una cosa que acabava cansant quan enfrontava Messi i a Cristiano, i que probablement s'acabi cansant també amb Mbappé i Lamine, o Mbappé i Rodri, etc. Però clar, ell deia, no, Mourinho deia, no, és que no tiene por qué ser determinante haber ganado el Mundial o no para la candidatura de Mbappé. I dius, ja, bueno, però és que ¿qué más ha ganado Mbappé? És que no ha ganado nada, Freixa. En canvi, en el Barça hi ha jugadors que han guanyat títols, i no dic que hagi de ser un jugador del Barça, entén-me, igual ho ha de ser un del PSG, no tinc ni idea, que almenys ha guanyat la Champions, però que en el Barça tenen jugadors, 8 per ser concrets, que han guanyat el Mundial i han guanyat més títols que Mbappé l'any passat com per ser candidats a la pilota d'or. Vamos, és que em sembla calaix.
1: Bueno, a veure, però és que estàs caient a la trampa, és que no hi ha debat. A Madrid estan desquiciats, porten 2 anys que no guanyen res, ni col·lectiva ni individualment, i com que històricament estan acostumats a aconseguir els seus objectius com sigui, fins si cal falsejant la història, si cal alterant les regles, perquè això els hi ha passat històricament i ho porten en el seu ADN, o sigui, per ells culturalment guanyar, encara que sigui d'un penal regalat a l'últim minut, no els fa posar vermells. Per tant, dintre de la seva cultura està reclamar una pilota d'or, que tothom fem l'anàlisi que tu acabes de fer, de dir, però què estàs demanant? En base a què?

0: Barça
1: és el mateix.
0: És una barbaritat parlar de bullying amb lo greu que és el bullying en el cas de Vinícius. Vamos, és que és una burrada. O sigui, s'han canviat...
1: Es diu, el que li fan a Vinícius es diu cretining. Cretining. No bullying.
0: Pitu, com ho veus? Tot plegat.
2: No, home, això individualment no, ara estava comentant, dic, hosti, Mbappé és jugador de tennis i ningú se n'ha enterat, no? Perquè, clar, estem parlant d'un joc, clar, estem parlant d'un joc col·lectiu, no? El que hem dit sovint, és molt difícil donar la pilota d'or perquè hauria de ser 3 o 4, el millor defensa, el millor porter, el millor migcampista, el millor davanter, però, bueno, clar, només pots donar un premi i normalment... cotitza més alt el golejador, no? Però, bueno, cotitza alt el golejador sempre i quan vagi acompanyat d'algun títol, no? Yeah. I el que deies tu, o sigui, Mbappé no ha guanyat cap títol, per tant... Però, bueno, per això ja va passar amb Cristiano Ronaldo. Jo recordo un any que li van donar la pilota d'or perquè va eliminar Suècia, si no recordo.
0: Sí, la repesca, famosa.
2: Sí, sí, la repesca, no?
0: Sí, sí, sí.
2: I amb això...
0: Es va canviar el termini, no te'n recordes? Es va moure el termini.
2: Sí.
0: Una cosa tremenda. Sí. En fi, em queden, 3 minuts i mig, però vull treure un nom que jo he batejat com d'on està la bolita, que ens ha sorprès a tots. O sigui, el que digui no, no, mentira. Ens ha sorprès a tots menys a un, que és el Hansi Flick, home, i els tècnics que tenia per sota, que és Xavi Espart. I dic, d'on està la bolita? Perquè mai saps, Toni Freixa, on ubicar-lo. No, és lateral dret. Mentira. És interior. No. És mig centre. No. Lateral izquierdo. No. Saps d'on està la bolita? Doncs pues, igual, Xavi Espart.
1: Absolutament. Coincideixo 100%. Primer, la capacitat que té la Masia de generar talent quan ningú ni tan sols sabia que pràcticament que existia aquest jugador, que l'any passat no va jugar al filial, no, va jugar al juvenil,
0: sí, perquè
1: és de la generació del 2007, molt igual bestia. Que la Lamine Yamal, Marc Bernal, Pau Cubarsí, doncs ell també, i després aquesta característica tàctica de ser un jugador tan ben format precisament a la Masia, que pot jugar a qualsevol posició per dintre, per fora, però jo crec que sobretot on rendeix més és fent aquesta funció de lateral per dins, no? Que molts equips, el Manchester City, el Girona en el seu moment també feia amb els laterals aquest rol, que fa que en sortida de pilota tinguem 3 jugadors a darrere i un jugador més al mig del camp. Ahir, per exemple, l'empat de Rafinha, el que està ja ficat a dins i rep la passada de Pedri per donar continuïtat a la jugada cap a Rafinha és precisament Xavi Espart. O sigui, jo ho trobo espectacular, perquè a més és un jugador que acaba de rompre el primer equip.
0: Sí, sí,
1: és normal que jugui amb aquesta maduresa tàctica. No?
0: Ha tirat la porta, Pitu.
2: Sí, sí. No, jo quan Hansi Flick en el seu moment diu és un jugador top i el compara amb Philipp Lahm, dic, ep, anem a seguir aquest jugador. I, de fet, en l'article que faig de dijous a Mundo Deportivo, destaco a Xavi Espart, no? Em sembla un molt bon jugador. Flick el compara amb Philipp Lahm. Jo el comparo, jo veig coses de Xavi Hernández, sincerament.
0: Carai, això són paraules majors.
2: Sí, sí. És que Xavi Espart és un migcampista reciclat a lateral, un lateral, però no és només un lateral, encara que jugui en aquesta posició de lateral per dins, com diu el Toni, no? Perquè en el partit d'ahir el vam veure molts minuts, sobretot en atac, evidentment, en la posició de mitja punta. No? Em sembla un jugador fantàstic, un jugador top. No és casualitat que ja estigui en el primer equip. I bueno, escolta, Flick no s'equivoca. Només té un defecte, Xavi Espart.
0: Quin?
2: Un i prou, que és de Vilassar de Mar.
0: Com el Dani Sánchez Llibre, per exemple, no? O era Vilassar de Dalt, el Dani?
2: No, perdona, de Vilassar de Dalt sóc jo.
0: Ah, vale. Exacte. I el Dani d'on era? De Mar?
2: És de Vilassar de Mar.
0: De Mar. I l'Espart també. Bueno, està bé, la rivalitat. A mi em passa amb els de Sant Just d'Esvern. És el que té ser d'Esplugues. En fi, escolteu, que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos el dia d'avui, que això és casa vostra també en aquesta temporada 23 de programa, i que espero que ens escoltem d'aquí un mes com a mínim. Pitu Abril, director i presentador de la porteria de 2 de 3 a 2 de 4 de dilluns a divendres a BTV a partir del 14 de setembre, tots davant de la tele. Gràcies, mestre. Cuida't.
2: Gràcies, Albert. Una abraçada per tu i una altra pel Toni.
0: Toni Freixa, exdirectiu del Barça, amic de la casa. Cuida't moltíssim.
1: Moltes gràcies. Una abraçada a tothom i a l'audiència també.
0: Seguim en directe a la brúixola de Onda Cero Catalunya.
3: Deja siempre espacio para otra motera.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, aquesta setmana és això, que cada dia que anem passant, cada nit que estem passant, doncs ens anem retrobant, i és com allò de la tornada a l'escola, no? La vuelta al cole, no? Que doncs ens anem trobant amb tots els nostres companys i companyes del programa, que doncs ens fa il·lusió de tornar-los a veure, i una mica jo he de fer el resum de com ha anat l'estiu, no? Bé, doncs avui ja estem a nit de dimarts a dimecres 2 de setembre de 2026, i per tant ja sabeu que és nit que tindrem les Celebrities de Robert Calvo, però tindrem moltes més històries, mètodes per intentar... Això que es diu fer la reentré, allò de tornar amb més ganes i de saber detectar què és el que hauríem de modificar, pensar o construir, perquè no sigui allò una lata el treballar, que deia Luis Aguiler. Així que nosaltres, ja sabeu, fent-vos i fent-nos a nosaltres, a tots en general companyia, comencem una nova edició de Nits de Ràdio. Vinga, comencem!

Avui estem molt contents a Nits de Ràdio, perquè ja sabeu, aquesta és com la setmana de la tornada a l'escola, en què cada dia doncs, vas veient els companys de classe, que et vas trobant amb ells, et vas retrobant, et vols explicar què tal ha anat l'estiu, tens ganes d'aquest retrobament i, a més, sempre hi ha alguna novetat.

0: i és que avui comencem així.
1: Hola amigos, què tal?
2: Fenomenal.
3: Tiling, tiling, tiling.
4: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
5: Celebrities.
0: Ai, quina il·lusió poder tornar a estar en una secció que m'agrada, en una secció que sé que la gaudiu, perquè ens emociona i a més ens agrada, i és un plaer i és un orgull poder tenir una temporada més amb nosaltres, el grandíssim Robert Calvo!
6: Hola, David Cervelló!
0: Ai, ai, ai, quina il·lusió, quina il·lusió.
7: Quina il·lusió doncs ja em fa estar aquí.
0: Ja ha passat l'estiu, estiu que el Robert ha estat fent la ciutat de forma fantàstica, aquesta ciutat d'estiu, que ens ho hem passat molt bé escoltant-la, que se'ns ha passat...
7: I participant-hi, participant-hi, perquè no seria res sense tu aquest programa.
0: Escolta, que fa molts anys que diem, escolta, si fem un programa d'aquests, doncs sempre ens ajudem, perquè ens agrada fer-ho, i escolta, que ha quedat una cosa fabulosa, el que em sembla al·lucinant és que ja hagi passat... Pam! Tot l'estiu en un segon.
7: Absolutament, és que s'ha passat volant. I jo, quan vaig acabar la temporada, la setmana passada, de la ciutat d'estiu, vaig dir, com poden haver passat així 5 setmanes, com que no les he vist passar, no les he vist passar. Però, en fi, el temps, no, tempus ai. Fugit, tempus fugit.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. El tempus fa fugi, s'esfumin i totes les coses, però aquí estem, amb ganes de passar una temporada més i seguir parlant d'aquesta gent que, com el Robert Calvo, forma part de les nostres vides, perquè amb les seves, en aquest cas, pel seu pas per la televisió, doncs ens ha donat vida, que sí?
7: Totalment. Aquesta és l'essència d'aquesta secció, d'aquest Celebrities, que portem aquí a l'antena cada setmana, i el que busquem és les vides i les obres d'aquestes persones que han passat per la televisió. I aquí ja ho hauran descobert els que ens hagin escoltat la temporada anterior i les anteriors, que és que no només portem a presentadors o a presentadores de la televisió o a col·laboradors, portem també a realitzadors, a càmeres, a directors de programes, en fi, tota la gent que confecciona el que passa a la petita pantalla, que així s'anomena la televisió, la petita pantalla, que a vegades és molt gran perquè hi apareixen persones que l'engrandeixen, David. I m'imagino que tu aquest mes d'agost t'has emocionat amb una de les pèrdues que hem tingut, que és televisiva, però és... Vaja, és gairebé una pèrdua nacional, òbviament, però és una pèrdua de molts sentits i de molts àmbits, no?
0: Totalment, i és que quan estàvem dient això de que l'estiu havia passat, anava a dir que se'ns havia passat com per arte de màgia.
7: Ai, sí.
0: I immediatament ja pensava en aquesta persona que tant ens va il·lusionar.
8: La màgia trata un poquito también de la recuperación de la infancia, de la ilusión, de la inocencia y del quedarse asombrado ante ella.
7: I és que avui portem aquí el Celebrities de Nits de Ràdio, una autèntica celebrity, ho dic perquè ha estat 50 anys apareixent a la televisió i il·lusionant, vaja, generacions i generacions espanyols que el situen en molts programes de televisió, en molts platós, però que potser algunes persones no s'esperen el que explicarem avui aquí.
9: Entonces tú en este juego, por favor, no me vas a ayudar. Me vas a ayudar tú, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre?
7: Molts aplaudiments va rebre Juan Tamariz, David, i potser pocs reconeixements, en aquest país ja sabem que els reconeixements arriben tard, normalment tard i malament, no? I en el...
0: En aquests casos, i ho recordo des de ben petit, que és d'aquelles persones que era molt conegut internacionalment,
7: sí.
0: Molt reconegut, i que aquí doncs no li teníem en el pedestal que es mereixia.
7: No, a més és que jo vaig dir el dia de la seva mort a la ciutat d'estiu que vaig obrir el programa amb això perquè em va semblar que era oportú parlar de la figura de Juan Tamariz, que ha marcat les vides de tants i tants, tantes persones, tants espanyols, no? De fet, jo em vaig trobar aquí a l'estudi aquell dia amb una sèrie de persones que, clar, tenen una edat que no coneixen Juan Tamariz, David.
0: Clar, això és fort,
7: És ben curiós, que no coneixen Juan Tamariz i tants altres personatges que desconeixen, no? Però vaja, em va sobtar que no coneguessin una figura tan important com aquesta. L'escoltàvem ara parlar de la màgia, com parlava del seu ofici, David? Hi ha poques persones que parlin així del seu ofici.
0: És d'aquelles figures en què ofici i persona estaven units de forma que era inseparable, no? I sobretot la seva manera de transmetre, també d'unificar no només la màgia, sinó amb aquesta manera tan particular i única de fer humor, no?
7: Sí.
0: De fer aquesta broma de que sabies que en qualsevol moment et feia com que et tirava les cartes a sobre, eh? O qualsevol cosa d'aquestes, sí. Que a mi era únic fent això, era meravellós.
7: La veritat és que sí, i que va saber trobar el personatge perfecte, amb el, diguéssim, amb aquests tics perfectes que ara recordarem, però m'agradaria que escoltéssim una miqueta persones que l'han conegut, glossant la seva figura, ara que se n'ha anat i que ha mort, però en realitat no ha mort, perquè com que feia màgia, jo crec que seguirà tota la vida amb nosaltres, com per art de màgia, no? I que ens acompanyarà durant molt temps. Això és el que deia, després de la seva mort, un col·lega seu, un il·lusionista, també un home que sap fer molt bé el show, l'espectacle, Jorge Blas.
10: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Juan Tamariz. Lo primero que voy a hacer es hacer un juego muy especial, a ver si sale, que es un juego de telepatía de transmisión mental.
11: En una época de los años 60, 70, donde era todo muy estricto, muy rígido, pues él aparece con vaqueros, con pelo largo, dando gritos, y fue una ruptura muy grande con las normas establecidas.
12: ¡Han mezclado! ¡Has pensado una! ¡Has vuelto a mezclar! ¿Puedo yo saber la carta que es? ¿Puedo adivinarla?
13: ¡No!
12: ¡No! ¡Estoy de acuerdo! ¡No pienso adivinarla!
11: Pero luego a nivel de profundidad artística, él ha conseguido crear muchas teorías mágicas que juegan con la psicología del espectador, con la memoria, con la percepción. Varias generaciones hemos aprendido con él a lo largo de estos años. O sea, era, yo creo que el último gran maestro que existía en la magia, pero no a nivel de España, no, a nivel de todo el mundo.
14: Las emociones son como si se colmara ese deseo. Totalmente imposible.
11: Cómo dirigirse al público, cómo pensar la magia, cómo estructurarla, cómo hacer que sea más imposible. A todos, ¿no? Nos hacía esos regalos, ¿no? De compartir su sabiduría, de poder hacernos crecer. Es lo que hace un buen maestro. Te consigue no que imites lo que él hace, sino mirar dentro de ti y crear tu propia magia, ¿no?
14: Alguien está en su casa y pues está diciendo, hombre, el tamaricillo lo que ha hecho es que cuando ha puesto el 10 ha hecho una cosa de la manga o algo.
11: Hace un par de semanas lo visité en la residencia donde estaba y pasamos una tarde donde me explicó todo lo nuevo que estaba estudiando, las manos, le costaba hacer algunas técnicas con las cartas, pero entonces estaba inventando magia para su condición.
7: El cert és escoltar el seu col·lega, en Jorge Blas, emociona, no? Perquè algú que et succeeix, no? Parli amb tanta admiració de tu, això és molt bonic.
0: És preciós i que va ser el referent de gent, no? Com un Ferran Adrià, no? Per entendre'ns, que després és com que pega un gran canvi i a partir d'aquí, doncs, tot, hi ha una nova generació, doncs, que s'anima, no? Que es llença, que vol fer, que vol ser, no? Com tot el que ha sigut Tamariz, però sense voler imitar-lo, explicava, agafant aquesta essència. A mi hi ha una cosa del Tamariz que em tornava boig, que és aquesta capacitat, perquè sabem, Robert, que el públic més difícil són els nens petits, les nenes, és a dir, les criatures, i ell era capaç d'agradar a tothom,
7: sí, sí.
0: A grans, a petits, i això és màgia, és que això és un talent, és un treball, i es notava que ell li dedicava moltes hores, i m'emocionava molt aquest tall que has seleccionat, que en aquests moments en què ell estava ja, doncs, en una condició que estava una mica marmat, que no tenia totes les seves agilitat que cal, no?, per poder fer la màgia, tot i així volia seguir sorprenent, agradant, i això és meravellós, això és ser mag i persona al mateix temps, no?
7: Sí, sí, a més, ser mag de la vida, d'alguna manera. Jo recordo,
0: sí,
7: que el dia que va morir, li vaig dedicar, com et deia, la portada de la Ciutat d'Estiu, i la meva primera frase va ser: per què se n'ha d'anar la gent que fa somriure els altres? O sigui, és a dir, ja sabem que ens n'hem d'anar tots, no? Però per què de cop i volta se'n va algú que ha fet somriure a tothom? És a dir, et quedes com molt orfe, no?, d'aquest moment que t'ha fet viure en algun instant de la teva vida i t'ha provocat aquest somriure, perquè no, és una persona que mai et pot haver provocat una cosa que no sigui un somriure, no? Juan Tamariz, que ha estat mestre de mags de tot el món, de mags d'Espanya sobretot, però de tot el món, i que ha estat també un personatge televisiu que no te l'acabes. Perquè en Juan Tamariz, David, va començar allà, a l'1-2-3, eh?
0: Sí, senyor, sí, senyor.
7: A l'1-2-3, on la gent això no sé si ho... Bueno, els més viejos del lugar ho recordaran, David, però és que Juan Tamariz, abans d'aparèixer l'1-2-3, on va llançar-se la fama com a mag, com a Juan Tamariz, va aparèixer allà fent una altra cosa, que no era fer màgia, i a mi això m'ha sorprès molt, perquè clar, jo no recordava de l'època de Kiko Ledgar, que n'hem parlat aquí en moltes ocasions, que hi hagués, abans de Valentín Tornos, de Don Cicuta, hi hagués uns altres tacañones que integraven, entre altres, Juan Tamariz, eh? Juan Tamariz estava a l'1-2-3 a l'any 1976, David, i no hi va aparèixer com a mag, com et deia, hi va aparèixer com a Don Estrecho, un dels nous tacañones, i és en la segona etapa del concurs, estrenada el 19 de març de 1976, encara amb Kiko Ledgard com a presentador i, naturalment, amb Chicho Ibáñez Serrador al capdavant d'aquella maquinària televisiva que ens ha emocionat a totes i a tots. Aquest és Don Estrecho, te'l presento, David.
13: ¿Y usted va a ser el encargado de controlar la economía de nuestro programa?
15: Efectivamente.
13: Pues estamos muy bien, así no tendremos problema de dinero.
15: No lo crea.
13: ¿Qué dijo?
15: Que no lo crea. Los más rácanos de los rácanos son siempre los que más dinero tienen. Se lo digo yo, que nada tengo, porque la pobreza es compañera fiel de las buenas costumbres.
13: Ah, entonces usted es don...
15: Don Estrecho, para servirle y cortarle.
13: ¿Cortarme?
15: Cualquier inconveniencia, cualquier descoco, cualquier minifalda, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier...
13: Momento, este es nuestro primer programa, no comencemos cortando.
15: No cortaremos nada. Fuera tijeras.
13: Me lo promete, ¿eh?
15: Sí, sí, le doy a usted mi palabra, pero...
7: Anava amb unes tisores i era el retallador. Mira, si l'hagués descobert Artur Mas en aquell moment, que és el de les retallades, Artur Mas, no? Doncs potser s'hagués posat el trajo aquest de retallador, no? De Don Estrecho, li deien, en aquesta etapa del concurs de l'1-2-3.
0: I després... Tremendament jove, i sí, a més sí. El que deies, no? Si estem parlant de l'any 76, doncs feia 50 anys de professió.
7: I tant. Sí, sí, perquè a més, després d'aparèixer com a supertacañón, ja va aparèixer com a mag, com a il·lusionista, a més, el mag de la carta, David, perquè, vull dir, ara sí, la gent s'emociona molt amb el Mago Pop, no? O anteriorment amb David Copperfield, que fan de desaparèixer coses i objectes, i a Juan Tamariz no li feia falta fer desaparèixer més que una carta, no? O un objecte en un barret, o alguna cosa d'aquestes, no? Ell no li feia falta la gran màgia, sinó la màgia en petit, per emocionar des d'un tapís, no? I una taula i unes poques cartes.
0: Jo recordo de quan ja, pues, a l'etapa de la Maire, no?, quan ell sortia a fer alguna intervenció com a mag, que el moment que jo més esperava és el moment en què li sortís bé i comences... Nyala, nyala. Bueno, allò era un moment
7: com
0: màgic.
7: Com és, però, això? Ara descobríem d'on ve el Xianan aquest que feia ell, que és tan divertit. Parlaves de la Maire? Escoltem a la Maire.
0: Sí.
16: Habla de la màgia. De la magia del programa, pero si alguien ha traído magia a este programa y ha sido la magia de lo que nos enseña y la magia de su simpatía, ha sido un hombre que no podía faltar en nuestro último programa. Me refiero a Juan Tamariz.
7: I aquí apareixia, David, la imatge, la descric, amb un jersei de llana amb boletes gairebé, amb uns pantalons texans desgastadíssims i amb unes sabates d'anar per casa, vull dir, de diari. Vull dir, no anava mudat a la tele, tampoc anava pentinat, perquè no es va pentinar mai. No, és veritat, no? Llavors, em sembla que és tan meravellós que ell, a més, hagi tingut aquesta, diguéssim, això, mantenir aquesta essència, no?, d'una persona que no s'ha preocupat per la seva imatge, tot i fer televisió tota l'estona, no?
0: Però fixa't que és una cosa de quan, com avui en dia, no?, es busca crear un personatge, no? És a dir, tothom es busca aquest perfil, no?, digue-li digital, digue-li aquest estil, no? Ell el va crear sent ell mateix, no? És a dir, el va fer únic, irrepetible, però sent ell mateix.
7: Sí, sí, i la veritat és que jo m'imagino que el Chicho, quan el va fitxar per fer d'aquest personatge de Don Estrecho, ja va veure les seves qualitats o aptituds per la comunicació de l'alegria, no? De coses que fessin riure, que transmetessin aquest moment d'alegria. I ja amb el Kiko Ledgard, en l'època del Kiko Ledgard, abans de la Maire, ja va aparèixer Juan Tamariz com això, com a Juan Tamariz.
17: Ahora hago el número de faquirismo. Miss Margarita, quieta, tranquila. Ahora quiere introducir la carta entre las demás, quiere mezclar un poquito, mezclar, cortar, barajar, todo esto, ¿vale ya? Va a mezclar a lo maravilloso. Y ahora, la carta está aquí. Miss Margarita ha olisqueado perfectamente la carta. ¿Y sabe cuál es? Yo introduzco toda la baraja, la introduzco dentro de la cesta. Así. Ahora introduzco también a Miss Margarita, porque ella tiene que ir olisqueando y va. Se ve cómo va la tía, entra ahí y ya empieza. Miss Margarita.
7: I aquí està posant una serp dins d'un cova, d'un recipient, i llavors la serp surt amb la carta a la boca.

0: Ah. Ai, és la il·lusió de les petites coses, no? És la il·lusió del truc que no el veus tampoc, però te'l pots imaginar, gairebé, el pots intuir. Jo vull dir una cosa avui, que és que molta gent, per exemple, ara va veure el Mago Pop, que és meravellós, eh? El Mago Pop, però la gent no hauria d'anar a veure la màgia, dic, no hauria, que es pugui fàcil que vulgui, no hauria d'anar a veure la màgia buscant el truc tota l'estona, perquè llavors vius amargat.
1: Efectivament. La màgia, precisament, és una actitud. És a dir, tu no has d'anar a buscar quin és el truc, sinó has de deixar-te portar, has de viatjar en aquesta imaginació.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Llavors hi ha mags i mags, eh? Vull dir, no vull parlar de ningú, però jo, en alguna ocasió, aquí a la ràdio, hem tingut mags, i en algun mag li he demanat alguna il·lusió particular i no l'ha pogut complir, tu.
1: Bueno.
0: Coses que passen, en fi. En quanta...
1: No, jo saps quina és la il·lusió que tinc? La de tots els dies o la de la grossa, que algun dia m'acabi tocant? Aquesta sí que em faria il·lusió.
0: Aquesta faria molta il·lusió, no? Ai, en quanta Mariz, que potser amb una carta t'acabava traient un bitllet de 50, no? Vull dir que és que, no sé.
1: A mi el que era fantàstic és... Aquesta capacitat de mitjana, cada cop i volta et sorprenia, et desbordava, no?
0: Espera, que escoltarem això... d'on ve això del xanxa... Oh. Com és el... Espera, que el tornem a escoltar...
1: Xana, niana, niana! Ai, que
0: doncs
1: fantàstic.
0: Ell, en un programa especial que li van dedicar a Televisió Espanyola, amb Carlos de la Mora entrevistant-lo, va explicar d'on venia aquesta expressió que va popularitzar, va fer el seu signe d'identitat, i a més, d'on venia això de fer com un violí que no es tocava, no? En realitat, això és el que li va explicar a Carlos de la Mora.
2: Jo al principi, quan actuava, acabava i ja està, acabava. Però me quedava molt contento por dentro de haver hecho la magia. Y un día se me ocurrió gritar y decir chan, chan, chan, chan, y gritar, y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
3: Ah, no sabes, pero es a chan, chan, chan, sí, y con el...
2: Con el violín, chinqui, chin, chin.
3: y... Entonces no fue la primera vez, no fue la primera vez que hiciste un juego, sino fue luego
2: no,
3: después.
2: No, fue a lo largo de los años, ¿no? Yo he estado 50 años, llevo actuando ante público, al principio me quedaba calladito y decía gracias, saludaba.
1: Fantàstic.
0: Fantàstic. El cert és que em sembla una persona, no sé, no l'he conegut, però així, a simple vista, em sembla un home bo, un bon home, un home humil, modest, i que ha cregut sempre en els altres i no tant en el seu, en la seva recreació personal o en el seu protagonisme, no? Ha volgut que els altres visquin la il·lusió.
1: Possiblement perquè qui és feliç fent una cosa no busca o no té enveges o no té...
0: Exacte.
1: Perquè creu en si mateix, no? I qui pot tenir enveges dels altres és que té por que els superin. Tu, quan tens un talent únic sent tu mateix, no has de deixar que els altres també els hi vagi bé les coses, que tothom li anirà bé. Ell tenia aquesta seguretat de saber fer les coses. I m'ha encantat això que deia de que el xalani li sortia perquè era una reacció, no estava impostat, no estava preparat. Li sortia en aquell moment d'aquella rauja energètica, i això em sembla fabulós.
0: La Isabel Lobo, fa uns dies, aquí, el dia que va morir Juan Tamariz,
1: sí,
0: va convidar alguns mags, alguns il·lusionistes del país, perquè glossessin la seva figura i parlessin d'ell i de les últimes trobades que van tenir amb ell, entre ells Jorge Blas, també hi va ser, que l'escoltàvem fa un moment, i tants altres.
4: Estábamos cenando y entonces, de repente, la mesa de al lado, no había mucha gente en el restaurante, lo reconoció. Y estamos hablando de que Juan ya tenía un poco de Parkinson, le temblaba la mano, o sea, no estaba en plenas condiciones. Y le fueron a saludar, y entonces sacó una baraja y con esa dificultad les hizo magia. Y los otros se quedaron completamente maravillosos, porque Juan era magia, o sea, Juan compartía su magia, daba igual si estaba con un niño, con una persona, estuviera donde estuviera, tenía la baraja de cartas en la mano y siempre estaba intentando sorprender. Y yo... Ayer, cuando me dijeron la noticia, pensé en esa pareja que estaba allí cenando. Digo, se estarán acordando porque Juan les dio un homenaje. O sea, ya estaba en la última etapa y, sin embargo, lo que hizo fue repartir magia, que era lo que le gustaba, repartir magia.
0: Es això em posa la pell de gallina, David.
1: Mira, fixa't una cosa. L'altre dia vaig veure convencions, no?, de...

0: els Comic Cons i tot això, sempre tu pots anar a pagar per fer-te una fotografia amb algun famós d'alguna pel·lícula, això, no? Això passa molt amb la ciència-ficció i amb el cinema. I just estaven fent una convenció en què era coses dels 90. I estaven les protagonistes de Thelma i Louise, Susan Sarandon i la Gina Davis, i estaven allà les dues i la gent pagava per fer-se fotos amb ella i els havien ficat un, com una paret al mig perquè no les toquessin. És a dir, estaven separades per un andamio. I jo pensava, tothom queixant-se de que ni les miraven, que ni interactuaven, ni les saludaven, i havien pagat aquesta gent per fer-se una fotografia. Aquí en Juan Tamariz, sense pagar, simplement per la il·lusió d'aquesta criatura o d'aquesta parella, sí, sí, volia oferir aquesta màgia, i això diu molt de la seva persona.
1: Doncs sí, i per això dic que crec que era un home bo, un bon home i un professional de la, del seu ofici, que al final el seu ofici, a part de la il·lusió, d'il·lusionar, era emocionar. I quan un es dedica a emocionar els altres i ho aconsegueix, crec que se'n pot anar d'aquesta vida, d'aquest món, d'aquest planeta, amb els deures fets i amb el, vaja, amb el gomet verd posat, ho has fet bé, has fet el que havies de fer, has fet el que volies fer, i a més, t'han aplaudit cada vegada que ho has fet. Això és meravellós. Hi ha pocs oficis a la vida que tinguin això, entre ells el nostre, i aquí també vull llançar en aquest primer dia de temporada del Telebrities, de la Nits de Ràdio, doncs donar el protagonisme d'això que fem nosaltres, el protagonisme el tenen les persones que ara mateix ens estan escoltant, perquè sense elles això no tindria cap sentit.
0: És la màgia, és això, precisament, no és el truc, sinó la màgia és el que rep la gent, no? Com s'emociona la gent davant d'això, del cinema, de la màgia, de la ràdio. Al final és transmetre emocions, generar emocions, i aquesta complicitat la necessites amb els oients, amb els espectadors, i en aquest cas, doncs, la gent que assisteix a un espectacle de màgia, totalment.
1: Doncs sí, la veritat és que jo sóc poc d'anar a espectacles de màgia i em vaig quedar amb l'espina, quan vam conèixer la notícia de la mort de Juan Tamariz, sí que em quedo amb l'espina d'haver dit, escolta'm, no l'he vist mai en directe, m'hauria agradat veure-la en directe, no? Però vaja, n'he vist altres en directe i també m'han omplert molt. La màgia és una cosa que, com que és tan poc habitual que de veure-la, doncs emociona sempre que hi vas.
0: La màgia és que ens seguirà emocionant recordant-lo, veient els seus espectacles, avui en dia que tenim tantes opcions de poder trobar, doncs, per internet, no? Programes antics, etc. I això farà que sempre t'animarà quan vagis a veure un dels seus shows, dels seus espectacles, dels seus trucs, així que ens seguirà emocionant i il·lusionant, com deies abans, encara que ja no hi sigui aquí entre nosaltres.
1: Doncs sí, la veritat és que ens seguirà emocionant allà on sigui. Ara mateix, si està, clar que està al cel, com no és del cel, està al cel fent trucs de màgia i, escolta'm, estan allà divertidíssims. Ja en pujaran d'altres, però de moment ja hi és ell.
0: Començant fent-li, escolta, te saco una baraja fatàlica, la gent s'hi anirà acostant, i la gent s'hi anirà acostant.
1: M'encanta.
0: I visca la màgia, i també la màgia de la ràdio, i t'agraeixo que una temporada... No, aquí la fem entre tots, i t'agraeixo moltíssim que una temporada més puguem tenir les Telebrities. T'espero la propera setmana, Robert.
1: Adéu-siau, David, adéu.
2: Escolta totes les matinades Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Onda Cero Catalunya, la música.
1: I quan ara de fem una petita pausa, perquè ens posin al dia de les notícies, perquè cada dia passen coses allò que no és, és un no parar, doncs us explicarem quatre coses, consultant expertos en la matèria, expertes en aquest cas, doncs que ens expliquin com es pot gestionar això de la tornada. Bueno, diem la tornada a l'escola, li podem dir la tornada al treball, al lloc de treball, a la rutina, allò que en diuen la rutina, no? Què podem fer per poder gestionar-ho? Doncs ho aprendrem en el proper tram de programa d'aquest Nits de Ràdio que estem fent del ja dimecres 2 de setembre de 2026. De seguida les notícies i seguim amb més Nits de Ràdio.